0: Els gratacels se varen fondre i se varen desplomar com una baralla de cartes. Ha quedat esforat enmig de Manhattan com a homenatge i com a recordatori. Per al programa d'avui hem triat la paraula barra, que pot ser sa desbar, espà d'esforn, l'actitud de qui s'atreveix a tot per menys preu de l'altre. Però volíem recordar també aquestes barres d'acer que no suportaren el pas de la barbària.
1: Yeah, I'm low. Hey.

0: Avui et sentirem molt, en Rels B, perquè està a punt de donar un concert gratuït, a més, molt a propet dels estudis d'Ivetres Ràdio a Palma, en el Passeig Marítim, i com que, a més, el teníem tan a prop, i com que a nosaltres ens agrada treure les paraules polisèmiques del programa a passejar, i això sol ser una cosa que ha de fer Aina Marc, i d'on Aina Marc és pel Passeig Marítim de Palma, molt a prop, per no dir a de dins, tot el meollo que hi ha avui, esperant el concert de Rels B. Aina, com estàs?
1: I d'hora, Celi, estic molt bé, estic molt contenta ara mateix aquí. S'ha de dir que ara s'està beníssim perquè no fa calor, ha baixat el sol, s'està fresquet. Bé, jo estic fresqueta perquè no estic ben enmig de la gent. Hi ha moltíssima gent, nosaltres hem arribat aquí unes hores abans, hi havia dues cors, una que entrava per la banda de Porto Pi i l'altre accés era per la banda del Palau de Congressos. Hi ha gent que ha vengut aquí a partir de les 3 de l'hora baixa i ells sí que han passat calor. De fet, com que la paraula d'avui és barra, el primer que han fet ha estat acostar-nos en aquestes barres, evidentment, no podia faltar. I tot i que ara mateix no mos han pogut atendre, estan a tope de gent, ja tothom està pendent per demanar una mica de beguda abans de que comenci aquest concert. Nosaltres hem aprofitat abans, els hem molestat una miqueta mentre es feien net per veure quin era aquest procés, no?, de començar a muntar tot per un esdeveniment tan gran i tan especial com el que hi ha avui. I a més també mos hem aturat a demanar en el servei sanitari de Creu Roja per saber una mica si qualcú encara ha d'arribar amb aquestes recomanacions que haurien de fer perquè no passés cap accident.
0: I d'ara tot d'una ho escoltarem, Aina, però com està l'ambient? Està la gent emocionada, contenta, hi ha molta gent, està tranquil·la, estan impacients, perquè crec que quan han obert això barrera, quan tu deies, o portes, tothom anava a correguda.
1: Efectivament, efectivament. De fet, hem arribat i quan hi havia la cua la gent estava normal, estava asseguda i ha estat obrir barreres i tothom ha fotut a córrer cap allà, que pareixia allò una batalla campal, i ja era més qüestió de qui feia més via que no qui havia arribat antes a fer la cua, perquè si després tenien les cames més llargues, ja anaven més viu que un altre. S'ha de dir que hi ha una bona filera de banys portàtils, que això també és bastant interessant, sol ser important no haver de fer cua per haver d'anar a un bany. Hi ha bastanta organització, molta seguretat i moltes, moltes banderes d'aquí de les illes, de Mallorca. De fet, l'artista va demanar per les seves xarxes socials que en duguessin de banderes, i així ha estat, i aquí mateix n'han repartides. Ara per mi s'ha acabat tot, s'han acabat les banderes i s'han acabat les pulseres, però veiem a tothom amb aquests colors de groc i vermell.
0: I nosaltres ara escoltarem aquests testimonis que ha recollit Aina Marc, que ja fa un parell d'hores que està a prop de on s'ha de desenvolupar aquest concert de Rels B. Després tornarem a connectar amb tu, Aina, cap al final del programa, quan quedin 10-15 minuts per acabar aquesta primera hora, perquè també recordam en els oients que serem a la freqüència modulada fins a les 9:30, però a partir de les 9:30 passarem en el segon canal online, perquè els companys d'Ivetres Ràdio han de retransmetre el Palma Futsal. I Aina Marc, qualsevol cosa mos demanes pas, nosaltres ara anem a escoltar, a veure aquests testimonis que has agafat en el costat d'una barra.
1: Beníssim. Idò, tornem a estar aquí davant d'una barra. Ara mateix són les 6 del capvespre, fa calor, tothom sua, no hi ha molta ombra. Bé, en aquestes barres els camarers tenen sort d'estar davall qualque carpa. Estic aquí amb Jennifer. Hola, Jennifer.
2: Hola, bones tardes.
1: A quina hora has arribat i quin sol el seu protocol abans d'obrir la barra? Que veiem que feis net, moveu coses.
2: Bueno, pues hemos llegado a las 5, un grupo reducido, para empezar a preparar todo para cuando abran. Bueno, al final consiste en limpiar, que esté todo despejado para que nadie se pueda caer, colocar bebidas, alcohol, agua, que esté todo frío para cuando empiece.
1: Què espereu vendre durant avui vespre, que és el que normalment, botelles d'aigua, cerveses, que sol ser el més demanat?
2: Hombre, yo creo que cerveza lo que más en cuanto a alcohol y agua, porque hace muchísimo calor y creo que se va a vender bastante agua. De hecho, ya estamos previstos para cargar bastante, porque enseguida que se termine tendremos que tener más en frío. Pero sí, yo creo que va a ser lo que más, cerveza y agua.
1: ¿Y fins quina hora feis comptes està servint begudes a la barra?
2: Pues si no voy equivocada, hasta las 12, que es hasta la hora que dura el concierto.
1: I després, la feina de recollir i de fer net és una mica el mateix protocol que abans d'obrir la barra?
2: Sí, con la diferencia de que somos mucho más personal a la hora de recoger que a la de montar, porque ya hay gente que viene antes a dejar neveras cargadas con bastante antelación de por la mañana, pero a la hora de recoger somos todos los camareros que hemos trabajado durante el servicio y es mucho más ágil todo. La temperatura ayuda a la hora de recoger.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Ella sabe que me gusta así, ella sabe que me porto bien, ella quiere que me quede.
1: Estam a punt de xerrar en Naroa, que és camarera d'aquesta barra, i res, te volíem demanar una mica a quina hora has començat a muntar, a preparar, a quina hora has arribat aquí.
4: Pues jo he arribat sobre les 5 per ajudar a netejar la barra i a preparar-ho tot.
1: Com vos se l'heu organitzat per aquest tipus d'esdeveniments? Teniu qualque tipus de protocol que faceu o sempre sou les mateixes persones, aneu canviant? Com funciona?
4: Bueno, pues la veritat és que bastantes persones ens coneixem d'altres concerts, d'altres coses i bueno, pues ja tenim com a rol cadascú bé organitzat i tots sabem el que hem de fer en cada moment.
1: Quines begudes soleu vendre més? Que és el que feis comptes que hi haurà més reclam?
4: Cubates, sobretot, i cervesa, molta cervesa.
1: Davis, quina hora creus que vendrà l'onada grossa de persones? Soleu tenir qualque onada just abans de concert o a mitja part? Sol passar això?
4: Sí, sempre sol notar una pujada de gent just abans de començar el concert i sobretot quan si es fa qualque descans o una petita aturada o qualque cosa, la gent se'l venia a recargar.
1: I una pregunta una mica més personal, a tu t'agrada en Relsby com a artista?
4: Sí, jo és la veritat que m'agrada bastant i a part pues, és com estem escoltant un artista de Mallorca davant de la gent de Mallorca i és bastant agradable, sí.
1: I a més que darrere tu tens la mà, vull dir que no hi ha... passa ara una mica de brisa, una mica de vent, però com ho fas per fer feina escoltant un artista que realment t'agrada i com ho fas per diferenciar, no? Això de no poder aturar-se a ballar ni a cantar i a seguir fent el que te toca.
4: Pues la veritat és que si te concentres fent feina hi ha moments és que tan sol ni escoltes en el cantant i no t'has ni adonat de que ha començat o qualque cosa i només pots gaudir d'aquest moment quan descanses un moment i no hi ha tanta gent.
1: Molt bé, Ida, moltes gràcies i que vagi superbé quan vinguin aquestes onades de persones a demanar la barra.
4: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
3: misteris. Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: I B3 Música.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: L'Òmnium en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: Companys, començant temporada, què poden fer?
10: No sé, per exemple, fer-me jaure.
9: Què?
11: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
10: No, jo no soc sa moderna és ella.
12: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
9: Però què fan exactament?
10: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
9: Però ho fan els joves o els no tan joves?
12: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
11: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Muchísimas gracias, México. Hasta siempre.
1: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

Faré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu

fantasma que no veu més enllà del seu oblit. Digue'm si has vist.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes petites.
1: Xiu, xiu.
3: Llampugues, sí.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba,
2: sí.
1: Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
9: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
10: De 8 i 47 minuts.
11: Són les
12: 8. Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
3: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Sí,
6: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
5: Què saps?
6: No has de venir a presentar el programa?
5: Quan?
6: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
5: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
6: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
5: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs, ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
13: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Tenim molta música avui a l'Aviador amb joves promeses i ja poden dir grans llegendes. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: I tot d'una vos presentam el projecte d'un músic i compositor jove de 16 anys, en fin, que ha pres el nom artístic Dil Si, una mar malalta, i que ens tocarà dos temes en directe. Després de 2 anys també podrem tornar a veure en directe els Sicily Satellites. Actuaran junt amb Paul Collins al concert de presentació de la Fira del Disc de Mallorca. Serà dissabte de la setmana que ve, dia 19, en es Gremi. I per acabar tindrem la nostra agenda pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodàs, i també vos parlarem de l'aniversari del Garito, el número 28, que se celebra demà. Tot això amb en Miguel Soler a la part tècnica.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I acabem d'escoltar Boirada, una peça en directe que mos acaba de tocar Il Si, que és un, bé, un nom en anglès, el nom artístic d'en Finn, que mos acompanya. Com estàs, Finn? Benvingut.
1: Beníssim, molt bé, aquí.
0: Mira, mos ha sorprès amb aquesta peça que has tocat tan, tan personal.
1: Sí, sí, bé, aquesta concretament és més, més que una introspecció mirant cap enfora, però... Però igualment sí que troc que tota música que faig acabarà sent molt personal.
0: I d'en Finn té 16 anys, mos presenta avui el seu projecte, té moltes influències, encara està trobant el seu camí avui. Bé, sí. Tindrem una petita mostra i hem de dir, bé, a mi sempre m'acosta dir això dels pares i tal, però bé, en el teu cas no hi ha cap problema. Ton pare és músic, també, sí. És en Jaume Tugores, un guitarrista que, a més, ha fet molt bona carrera en aquest sentit, i entenem, Finn, que ha estat el teu primer mestre.
1: Sí. Sí, sí, sí, des de 5 anys, així, òbviament, d'una manera molt poc sèria, però com que veia la seva passió i començava a treure la meva per l'art i sobretot per la música, i de vaig començar així.
0: I des dels 5 anys, sempre en sa guitarra o has tocat també altres instruments?
1: Bé, principalment en sa guitarra, el que també amb d'haver 9-10 anys m'han regalat un baix, també sempre m'ha interessat un poc per piano, un poc per sa bateria, però bé, és sobretot guitarra de bastant.
0: Molt bé, idò, bé, en Finn està interessat per l'art en general, però especialment per la música, i mos podem imaginar que és un d'aquests joves que se passa el dia a la seva habitació,
1: sí.
0: Amb molt
1: sí.
0: d'estris, màquines, ordinadors... Què és el que tens? Passes molt de temps tot sol?
1: Bé, no, tampoc moltíssim, perquè també troc que una gran part de ser artista és saber ser artista de fora de l'art d'un mateix, no?, de manera que m'agrada molt anar a caminar, m'agrada molt quedar amb amics quan puc, etc etc. Troc que això me fa créixer molt com a projecte artístic també, a part de la feina artística en si. Però és vera que sí que, per exemple, aquest estiu he estat moltes hores a la meva habitació tancat gravant el que serà el meu pròxim disc.
0: A les plataformes de música ja trobam un disco o un parell de cançons també publicades, on se va mostrant un poc aquesta part molt variada, experimental, amb part d'electrònica, amb veus, també. Però abans d'entrar en tot això, m'agradaria explicar el nom que has triat, el nom artístic,
1: clar,
0: traduït seria Malalta. Perquè això també és una reivindicació.
1: Sí, bé, lo primer de tot és idea en si del nom va sortir d'una cançó de Radiohead, un grup que m'han influenciat molt des de fa bastant de temps. Tenen un tema des darrers que van treure que siu Il Wind, vent malalt, no? I aquest concepte d'un fenomen meteorològic o natural malalt m'ha semblat un símbol, a part de molt útil també, molt guapo i molt poètic. I a part d'aquest origen sí que troc que la mà malalta pot tenir molt de significat, siguin socials, polítics, més introspectius de lo que és la vida, etc. Però, per exemple, en aquest disc que estic fent, que serà homònim, seguirà Il Si, també. I dos més com la mà malalta que estem navegant ara com a societat, encaminant-nos a governs no molt guapos, diguem.
0: I doncs una realitat en la qual tu has crescut pràcticament, no?, amb
1: clar,
0: els plàstics,
1: clar.
0: Amb aquesta situació, clar, hi ha tota aquesta altra part musical, poètica, que també t'ha influït. Parlaves ara d'un EP, d'un disc que ha de sortir, que sortirà molt aviat, no? De fet, dilluns ja publiques...
1: Dilluns surt el primer tema, el primer i únic single en format d'EP, amb tres altres temes. I bé, sí, això, se diu Mar i Por i estarà a totes les plataformes per tots els llocs.
0: Mà i por, però tot amb una paraula.
1: Tot amb una paraula i no vol dir estrictament mà i por, és una paraula inventada, un concepte. Sí, exacte.
0: Molt bé. I bé, aquesta música que escoltam de fons és de Il Si, escrit així, bueno, en anglès, I, dues L's, i llavors CA, no?
1: Sí.
0: Perquè tothom te trobi també a les plataformes. A una petita nota que m'has enviat on parles d'influències, entenem que a casa teva s'ha escoltat molta música i que llavors tu també has anat trascant, no?
1: Exacte.
0: Parles de compositors i d'artistes, clar, Radiohead sí que és molt conegut,
1: clar.
0: Però tens altres referències que la majoria no coneixeran.
1: Home, clar, dins certs cercles més nínxol, diguem, sí que són potser grans figures, però és veritat que aquests cercles no són extremadament rellevants dins el que és la música popular.
0: I alguna de les peces teves que estan publicades i que ens has enviat i que escoltam també, sonen també a banda sonora, en certa manera, no? Recorden fins i tot algunes pel·lícules.
1: Clar, això ha de ser també gran influència de mon pare, que sempre està molt interessat
0: també,
1: per aquesta música.
0: Ha fet molt de repertoris.
1: I en general, encara que no he fet massa feina de bandes sonores, és un món en el que encara he d'entrar, sí que he sentit molt, dit això, que la meva música és molt cinemàtica. I troc que ha de ser una mescla de moltes coses, però en part també aquesta referència de mon pare.
0: Llavors, com t'imagines? Cap a on t'agradaria projectar-te artísticament?
1: Bé, soc molt d'anar amb un flux inesperat, no intentar tampoc preveure ni predir moltes coses, però bé, a curt termini aquest EP que trauré i el pròxim disc del qual formarà part aquest single, espero poder presentar-me al món ja com a artista més consolidat, no? Perquè per molt que puguin ser ben treballats i tal, trob que tots els projectes que he mostrat al món fins ara són d'una certa immaduresa artística, no negativament, sinó que no m'he acabat de formar i trob que encara tampoc, però bé, aquest disc espero que pugui mostrar un poc qui sóc i qui cerc ser i qui pot ser seré en un futur com a artista.
0: I de xerrar molt bé, fins a 16 anys, és Ilsi, a més bé, encara ho direm, d'aquí un temps ja no ho direm més, però és fill d'en Jaume Tugores, com dèiem, un guitarrista, també ha fet, com tu deies, repertoris de bandes sonores, sí. Ha trascat, ha publicat discos, sempre amb aquest instrument. Si vols, escoltarem un fragment o un bocinet també de Mari Po, que és aquest EP que sortirà ben aviat.
1: Clar que sí.
0: Se comencen a publicar temes a partir de dilluns que ve.

0: tantes influències de llocs diferents, sí. No? A bon atures, quan saps que ja no has de ficar més coses, que un tema està acabat, que ja el vols mostrar?
1: Bé, troc que és algo molt que pot canviar molt, no? Perquè depèn moltíssim del tipus de tema, depèn moltíssim de com ho estic gravant, de quins instruments estic posant, etc etc. Però és un poc com se sent en el moment. A vegades fica altres capes, però som molt de reescoltar i reescoltar i reescoltar tot el que grap. I al final puc arribar a intentar analitzar bastant les meves gravacions. I clar, no troc que quedi perfecte mai, perquè al final és algo molt subjectiu, però sempre arriba en el moment de una quantitat de capes i unes capes distribuïdes per jo, personalment, d'una manera perfecta.
0: Molt bé. Ara, no sé quines oportunitats realment hi ha per un jove, una persona com tu, que se vol projectar, que ja té una idea clara del que vol fer. Quines portes pots tocar?
1: Bé, no ho tinc molt clar, honestament. Gràcies a mon pare sí que estic començant a rascar un parell de contactes, no?, i cercar llocs on tocar, etc. És vera que com a músic molt més principiant vaig començar una organització que es diu Espai Joves i Dinamo, que organitzen concerts a l'aire lliure per Palma, etc. i tal. I bé, però és vera que això va ser com un nivell més principiant i ara que m'ho començo a prendre un poc més en sèrio encara estic cercant qualque lloc on poder-me expressar. Però bé, m'atenc jo.
0: No, això sí, però és vera que hi hauria d'haver més possibilitats, sí, portes sí. On tocar. Efectivament, hi ha concursos, les convocatòries d'art jove, sí. També hi ha el del concurs de pop-rock, ara sí, està oberta la convocatòria, t'hi presentaràs?
1: Sí, ja he fet inscripció.
0: Molt ben fet. Idò, parlant també d'actuacions, presentacions en directe, tens alguna que puguem avançar, tal vegada...
1: Ara mateix programada, desgraciadament no, però aniré actualitzant, m'imagino.
0: Molt bé, i m'agradaria parlar un poc del CD també, que l'has fet tu a mà.
1: Sí.
0: Conta-mos-ho, és molt guapo.
1: Bé, les fotos són d'una lota que conec parisenca, que ja des d'aquest aquest projecte que has esmentat de peces electròniques m'ha compartit el seu art fotogràfic per poder-lo utilitzar com a portada i art del CD i tal. I a partir de plantilles imprimides en cartolina vaig rateant, els dissenys també els he fet jo, amb programes d'edició d'imatge, etc. Els CDs gravats casolans, també, i no massa més, és un poc anar cercant les maneres de fer coses sense massa mitjans.
0: És una autoedició.
1: Clar.
0: Molt bé, casolana, totalment, a través de les xarxes, i sí. Supos que se podrà contactar amb tu sí. I en tot cas aconseguir també una còpia d'aquest
1: CD. Sí, a Bandcamp se poden comprar més oficialment.
0: Perfecte.
1: I si no, això, contactant amb jo.
0: Molt bé, fin, idò, ara escoltarem una segona peça que mos faràs en directe. Quina és aquesta?
1: Nowhere to Be és un tema que he tret com a demo, com a cara B d'un single que vaig treure a principis d'aquest any, però que encara he de gravar més, que encara he de gravar una versió de disc, però és un tema que m'estim molt personalment i...
0: Que bé, idò, amb aquest Nowhere to Be, fin, t'agraïm moltíssim que hagis vengut avui a l'Aviador a presentar el teu projecte i quedam pendents de qualsevol novetat que mos vulguis fer arribar i també la podrem escoltar aquí. Moltes gràcies.
1: Perfecte.
0: I enhorabona.
1: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en pugues, sí.
0: L'aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Així sona un dels nous temes de The Sicily Satellites, que després de 2 anys sense actuar en directe tornen molt aviat en un concert juntament amb en Paul Collins per presentar aquesta nova edició de la Fira del Disc de Mallorca. Tenim avui en Jordi Herrera, que és una part important d'aquesta banda que funciona des de fa molt d'anys. Jordi, benvingut.
1: Hola, bon...
0: Bona nit, sí. Quina il·lusió que hagis vengut, que puguem escoltar aquesta cançó que ens ha agradat molt i que és l'avançament d'allò nou que publicareu.
1: Sí, bé, és la primera cançó del disc i això que sonava és la demo, o sigui, quan s'aprova, però l'hem anat gravant i doncs en el disc hi ha una mescla més recent fins que... Ara ja està enviat, ara ja està. Ja no podem mesclar més.
0: Doncs ja està, ja... I quan sortirà?
1: Doncs potser avui, potser demà. Està a fàbrica i triguen 2 mesos, com a mínim, o 6 mesos com a màxim, saps? O sigui que podria arribar avui.
0: Podria arribar avui, bé, avui vespre ja no, però potser
1: no
0: demà,
1: sé.
0: Si hi ha repartiment. En tot cas, està al caure, i compta-m'ho, sortirà en vinil, sortirà en casset, en quins formats el voleu publicar?
1: Doncs, com m'ho estàs demanant jo, xerraré a títol personal, es diu surt en vinil i jo només el trauria en vinil. I ja està. No, ja està. Si tens un toc de discos i te'l vols comprar... doncs ho pots escoltar. I aquest és el meu plan estratègic d'aquí en el futur. Però aquest és el meu plan personal. Hauran de... no ho sé.
0: Hauran de veure què pensen els altres o...
1: Sí, sí. Mos haurem de... haurem de... no ho sé. Jo, la meva posició és completament inamovible. Però estic obert a xerrar perquè sí.
0: Bé, idò, esperam aquest nou treball amb uns satellites que en el final és com vos deim tots renovats, amb una formació ampliada que ja hem conegut fa temps, no? Que teniu ja en Adela, en Zahara, en Ben, que s'han afegit en Puter i en Lluís i a tu. I supos que molt, molt esperat. Per què heu estat 2 anys sense tocar? Perquè esteu tots un poc desperdigats pel món?
1: No. Bé... Jo penso que la música està un poc desperdigada a base de no fer vinils, a base de fer aquestes coses, no? S'internet i aquestes coses. Està tot molt desperdigat i ha estat el pensament desperdigat. I aleshores, és com... jo preferiria que no estigués tan desperdigat. Aleshores, era millor parar i fer un disc fins que no estigués fet, doncs... doncs està durats.
0: El veure que ha durat un anys, no? Perquè record que ja feia, no sé, el manco 2 anys, o no vull dir 3, però que ja parlàvem, que ja l'estàveu treballant i això, no?
1: Fa 12 anys que l'estan fent. El que passa és que seguim traient cançons, però realment el pla sempre és fer un disc. O sigui, sempre les cançons en cap moment estan pensades perquè vagin per separat. Sempre hi ha una estructura de disc, hi ha una idea de disc, i en certa manera és com una pel·lícula. O sigui, hi ha una pel·lícula pensada, que se podria fer una pel·lícula si algú volgués fer una pel·lícula, hi ha una pel·lícula pensada, el que passa que fem música. Però el disc podria ser un còmic, podria ser una pel·lícula.
0: El teatre, una obra...
1: Sí. Sí, o sigui, en realitat ho penso totalment. Si no, no, per això no té sentit, si no és com... Per això tot és, si no, tot és massa random, és com un poc massa... És com jugar amb unes cartes de tarot de 200 cartes. És com una cosa així que no s'acaba mai, no sé.
0: Ja, no té... Sí, efectivament, pot no tenir final. Però a l'hora de tocar, el que vos agrada tocar en directe en els músics, cadascú, bé, en Puter va fent, o els altres, entenc que també. Tu també, amb de Marci Pamman, vas fent i tocant un poc.
1: Jo, sí. Amb el Marci Pamman, com és un projecte així on soc jo tot sol i ja estic molt ocupat amb jo tot sol, en la meva circumstància, doncs, si me criden, faig un concert. Però no ho cerc. Si me criden, i a part com és un projecte així com un poc així fantasmagòric, màgic, no sé, espiritual, doncs és com, però ja és com una invocació, no? Si algú me crida, doncs val, s'ha ficat dins, tu m'has cridat, doncs ara vendré jo i faré aquesta cosa tan estranya. Però és un poc el concepte. No... O sigui, clar, nosaltres fa molts anys que tocam i aleshores doncs ja hem fet bastantes coses i estem super ultracremats, saps? O sigui, estem super xamuscats, només que som una espècie de cendres que caminen així pel món, saps? Aleshores, intentem fer coses que no mos cremin. Per exemple, ahir vam assajar i jo personalment els vull matar tots els membres del grup. O sigui, he fet 3 assajos o 4 i és com ja, 4 assajos, tios. Ja podríeu tocar de l'hòstia i ja està, fem el concert. O sigui, anem a tocar de l'hòstia i així no hem d'assajar. Aquest és el nou concepte d'aquesta setmana. Perquè no tocam superbé.
0: Ja de...
1: I ja, o sigui, ens concentram i ho fem superbé. I ja, saps?
0: I amb un assaig ho tenim.
1: Sí, no? Se pot aplicar tot a la vida, no? O sigui, fes-ho bé ara i ja està, saps? O nunca.
0: Però bé, en aquest concert vendran tots, no? Serà tota la banda.
1: Sí, vendran tots, vendran tots. Jo crec que una setmana més aguantarem. Jo crec que un assaig o dos més aguantarem, sí. Serem tots, tots, tots.
0: Idò, serà un concert dia de nou, que sí. Serà dissabte de la setmana que ve, en el Gremi, amb en Paul Collins, per presentar una nova edició de la Fira del Disc de Mallorca, que serà el cap de setmana següent, crec, 24 i 25, m'apens, d'octubre.
1: No pot ser, no, setembre. És el mes següent.
0: Exacte, és a
1: l'octubre. És el mes
0: següent. Exacte, és el mes següent.
1: Però ara estem en setembre.
0: Sí.
1: O sigui que no és la setmana següent.
0: És el mes següent.
1: Tu has dit mes o setmana?
0: He dit setmana,
1: jo
0: però...
1: Jo puc haver-me equivocat, també, però...
0: No, no, però...
1: Jo sospit que has dit setmana.
0: Jo he dit setmana, però segurament volia dir mes.
1: Ah, doncs...
0: Fa el concert un mes abans de la celebració de la Fira del Disc.
1: Sí.
0: Que serà dia 24-25 d'octubre.
1: Això ja no ho sé, això ja no ho sé.
0: Bueno, ja ho he dit de memòria, però bé, ara ho repassarem, en tot cas. Però el concert sí que és la setmana que ve, dia 19 de setembre.
1: Sí. I serà molt guai.
0: Serà superguai.
1: I després, doncs, potser no en farem cap més, saps? O sigui, tot això sempre és així, almenys nosaltres. És així, és com... És el darrer... Saps? Estàs allà a la carretera sagnant. És el darrer estertor, sempre. I aleshores, doncs, això... No sé, si algú vol venir a veure-ho, doncs veniu.
0: Estaria molt bé.
1: Perquè potser ja està.
0: I amb en Paul Collins vos fa especial il·lusió tocar?
1: Doncs he estat escoltant en Paul Collins. Jo coneixia les portades dels discs, però no coneixia en Paul Collins, i és molt guai en Paul Collins.
0: No l'hi has sentit? No massa?
1: No, no. No. I és que hi ha tants de discos per escoltar.
0: Ja, és infinit.
1: Doncs, però és molt guai. El primer grup, aquest de The Nerves, que tocava la bateria, és super increïble. Super xulo.
0: I quan se faci el concert, a lo millor sí que haurà arribat el disc, no? I el tindreu allà per mostrar o vendre...
1: Sí. El disc ve de Bulgària, que és una cosa que em fa molta il·lusió, dir que el disc ve de Bulgària. Me sembla super exòtic. Però bueno, després he vist imatges de la fàbrica i no és gens exòtica. És tot així, no. Molt professional i molt... M'imaginava... No sé...
0: I on l'heu gravat? Perquè no és allò que se pot sentir en el Bandcamp, no? Això que...
1: En el Bandcamp se pot sentir 5 o 6 cançons que hi ha en el disc, algunes més demos més menys acabades, però...
0: Però és la producció d'en Gordon Rafael, aquesta?
1: No, no, no. No, no. No, no. Només mos produïm d'altres des del 2012. Només mos produïm d'altres i... No volem que mos produeixi ningú. No... Més que res perquè mos ho passant bé fent-ho nosaltres. I si hi ha alguna cosa que no sabem fer, doncs intentarem aprendre-la. Saps? D'algun disc que diguis, mira aquest so d'aquí... Aleshores no... És com llevar una part superdivertida. I... Però bueno, estic, crec, dient mentides, perquè la darrera cançó que van gravar la van gravar en un estudi.
0: A bon, aquí.
1: La van gravar a Sol de Sants, que és un estudi molt xatxi, i però bé, vàrem anar allà per fisgar un poc amb l'estudi, perquè és un amic nostre, però m'agradaria que mos deixessin un estudi molt gros. Necessitem espai, a mi m'agradaria tenir molt d'espai, Això seria guai, perquè molt d'espai no tenim. I és com un poc, sempre, és com sempre si estiguéssim dins un submarí, davall de 10.000 metres. Super, i a part aquest estiu ha estat, o sigui, ha estat brutal. Estàvem a, allà de dins estàvem, no sé, a 50 graus. O sigui, no sé, 50 graus no crec, no sé, crec que és molt super 50 graus, però,
0: molt,
1: però
0: sí. Molt,
1: quan sortíem de fora feia fred.
0: I feia fresca, sí, que
1: sí.
0: Fort.
1: Aleshores, això.
0: Es veu que fem molta calor, moltíssima, aquest estiu i efectivament se complica. Imagina que un local d'assaig, sa cosa ha de ser entre sa tensió, els altres que s'equivoquen i sa calor, sa veritat. Però ara teniu oportunitat, i sou tots, na Zara i en Ben han vengut. I...
1: Sí, han estat... De fet, fa un mes que assajam. O sigui, que si no ve ningú en el concert, doncs serà una pena perquè s'hem assajat. I normalment el que fèiem era, com uns viuen, cada un viu un lloc diferent, doncs assajàvem, fèiem 3 assajos per concert. I aquest ja en duim 7, que és, una, o sigui, és quasi tornar a nivells de fa 20 anys.
0: És quasi fàcil, professionals i tot. No.
1: És com, no, sí, jo és el que els hi vaig posar anes d'això, imagina't, si en fem 2 seguits serem com professionals. No, però nosaltres som superprofessionals, una cosa ho vull explicar, nosaltres som ultraprofessionals, el que passa que vivim a Mallorca, que sincerament és el cul del món del rock and roll, és, o sigui, absolut, de totes les maneres, o sigui, és, si tens un grup de rock and roll, fotes camp ja d'aquí. Aleshores, nosaltres som superprofessionals, aleshores el disc aquest està fet com si... fóssim el grup més professional del món i estiguéssim a punt de guanyar els Grammys. Aleshores, per poder fer això, amb les nostres condicions vitals, econòmiques, logístiques i l'espai on estan el planeta Terra, doncs hem trigat mogollon. O sigui, entens el que... Saps? No sé
0: sí,
1: si m'explic.
0: Sí, sí. No,
1: és
0: no,
1: com si el disc l'haguessin de fer superperfecte i super d'això, doncs necessitem doncs 12 anys amb si fóssim Led Zeppelin, doncs hauríem trigat, hauríem estat doncs, 2 mesos en una granja, amb un llac davant
0: de tot.
1: I hauria estat 2 mesos.
0: Clar, però bé, en les vostres circumstàncies, vull dir que també heu anat elaborant o, jo que sé, canviant coses fins que ha quedat això, que finalment mostrareu Jordi sa portada o podem dir alguna cosa de com serà?
1: Sí.
0: Com serà?
1: La portada és un collage que he fet jo, també seguint un procés també de, no tots anys, però 5 o 6 anys, d'anar retallant, me comprava el diari i retallava totes les coses que no m'agradaven i que m'agradaven, les retallava, sobretot més les que no m'agradaven, les retallava i les canviava de lloc. I aleshores també a les biblioteques sempre tenen molt d'estoc de col·leccions d'aquestes antigues, de la naturalesa i tal, i coses d'aquestes, no? Bueno, és una combinació entre mogollon de números de la guerra d'Iran, del País, perquè m'agrada la tipografia, amb revistes de naturalesa, i la portada és un telefonista que està avisant que estan a punt de tirar un missil, i el missil és un missil que està tirant un nin que està contant cap enrere en el joc aquest del Petito Inglés.
0: Que total...
1: I això és la portada.
0: En blanc i negre o en color?
1: És en blanc i negre.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I de dissabte, de la setmana que ve, la podrem veure. Se presentarà en directe el disc nou de Cicely Satellites. Ho comentàvem just quan sortíem fin, i el sí que ha tocat en directe fa una estona, que vosaltres vau guanyar el concurs de pop rock l'any 97. El concurs de pop rock, després de patir cops i canvis i tal, però continua vigent. Ara s'ha tornat a convocar fins dia 15, m'apareix. Està oberta, o dia 21, està oberta la convocatòria per presentar-se. Si fossis un jove com en Fin, t'hi presentaries enguany? O com va ser la vostra experiència? No sé si t'hauria de demanar, perquè no sé si serà constructiu perquè la gent s'apunti enguany, però sí, no?
1: No, sí, jo sóc bastant destructiu, però jo m'apuntaria.
0: Molt bé.
1: Jo m'apuntaria totalment, m'apuntaria, sí.
0: Clar que sí.
1: Per què no?
0: Per què no? I a més és una oportunitat per actuar també en directe en el vostre temps. Com vas actuar davant tanta de gent a la Rebel·la de Sant Sebastià? Te'n recordes?
1: Com... Sí, sí, me'n record.
0: Va ser...
1: Va ser guai. Jo el que me'n record és que... No, ara t'anava a contar una cosa que era d'un altre concert.
0: Sí, que... sí, no me'n record molt bé.
1: Sí, jo te puc ara contar el que record, però probablement ho he modificat. Però el que m'agrada és que mos va escoltar la policia municipal, que em va fer molta gràcia, perquè mos va escoltar nosaltres, que érem uns penjats, molt penjats, saps? I mos va escoltar, saps, la policia, i anava apartant-se, anàvem amb un cotxe i ells anaven amb un altre cotxe i anaven apartant-se gent i nosaltres anàvem saludant-se gent i tal. Era molt... Era completament innecessari. Però el tema és que va estar molt bé perquè mos van deixar entrar amb el cotxe fins a la plaça Major en el peu de l'escenari, amb tota la festa, amb tota, saps, que tota la gent...
0: Super VIP.
1: I clar, va ser molt guai, saps?
0: Un moment àlgic.
1: Després van pujar a l'escenari, era molt gros i era una locura, perquè no, o sigui, era com, no sabíem on col·locar-nos, en plan, no te posis molt lluny perquè no, saps, que no sé... Jo no sé tocar la guitarra amb l'amplificador tan lluny, saps? Però això...
0: Ja, tant d'espai, eh? Un escenari sí. Gros... Però bé, idò, ara la patrona ja has anat en aquestes festes de DJs.
1: Estic punxant aquest any, no hi he anat, no tinc, no... La patrona, se diu així?
0: Se diu així, és una neofesta de Palma.
1: De tota sa vida, no? La patrona, no?
0: No, de...
1: És una cosa així tota sa vida,
0: és
1: no?
0: És com una d'aquestes neofestes que han els pobles, però a Palma.
1: I... Regalen coses?
0: No ho crec. Avui vespre també hi ha el concert de Rails B, supos que en aquestes hores estarà actuant també en Espart de la Mà. Te sap greu o què penses de Rails B? Perquè de fet ets l'artista espanyol més escoltat a fora, a plataformes, té 24 milions d'escoltes, o un bilió a una de les cançons.
1: No l'he escoltat. Sospit que no m'agradarà. Però no, és que no ho he escoltat. Intent no escoltar-ho tot perquè és que no tenc prou temps. Aleshores, a part, sempre vaig com un poc en retras. Vale? Estic escoltant en Paul Collins ara, que el seu disc va sortir l'any 74, crec. O... Aleshores, en Rils B, doncs, fins l'any 2000... Ara m'estic perdent. Fins l'any 2026, 50, 76, 77, 70... Fins 2078... Començaré, estaré en el moment
0: d'arribar a escoltar-lo.
1: Hauràs
0: fet tot el pendent, no? Com molt de llibres que tenim pendents a la tauleta de nit i s'acumulen.
1: Clar, sí, és exactament això.
0: Que bé, Jordi, gràcies per haver vengut avui a l'Aviador. Mos ha fet molta il·lusió, mos fa molta il·lusió el disc nou. Acabarem amb la cançó primera que sentíem, que és aquest petit avançament també d'aquest nou treball que presentareu la setmana que ve, dissabte de nou. Llavors actuarà també Paul Collins i una oportunitat, la primera en 2 anys, per veure de Sicily Satellites en directe. I serà per presentar la nova edició de la Fira del Disc de Mallorca, que se farà el mes següent. Jordi Herrera Pujol, moltes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies.
0: I molt d'èxits.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda divisió.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs, ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
10: I de cap al final del programa entrem en la nostra agenda pel cap de setmana, però abans de saludar els nostres companys volem saludar també a tota una referència perquè demà se celebra una festa per commemorar els 28 anys tornant al Garito, en certa manera des del Garito Club GEA. Una festa que comptarà amb diferents DJs i allà també hi haurà evidentment, com no pot ser d'una altra manera, Nacho Velasco, que més en aquestes hores està justament preparant tota aquesta festa de demà. Nacho, bon vespre.
11: Què tal? Com estàs? Muy buenas tardes.
10: Molt bé, molt contents. Sí. Tot això ho feis cada any, ja, la típica, la tradicional festa del Garito, i demà ho feis a Marratxí, no? Una finca que se diu Somberí.
11: Sí, está, es un enclave estupendo, es un sitio muy muy bonito. Estoy ahora mismo rodeado de pinas y un burrito. Y no, el sitio es maravilloso, está cerca de Palma y el patio y la entrada principal, donde vamos a hacer toda la parte también de gastronomía, va a ser muy chulo. Al final es un evento gastronómico y musical. Es un poco lo que se ha convertido, ¿no? Porque también la gente, la generación Garito, que les llamo yo, saben divertirse, pero también les apetece comer y pasar un rato un poco más tranquilo, ¿no? Así que, pero bueno, la fiesta tranquila tiene poco. Bastante.
10: Tots han passat en qualque etapa pel Garito, per aquest local, que sí, ja no existeix, però hi ha diferents etapes. Tota aquesta festa començarà a partir de les 6 amb en Paco Colombás i llavors sí, començaran també altres figures internacionals. Tu també punxaràs més tard, a partir de les 11. Sí. I a la 1, todos en la cabina. Com és sí, això, que va aquest fin de festa amb tanta de gent?
11: Sí. Un poco de caos, al final siempre está bien. No, será chulo. La última hora nos metemos todos en la cabina y haremos ahí un poquito de un back-to-back. Y está bien. Tenemos cada uno de los DJs tenemos 2 horas de sesión. Y luego para cerrar nos metemos todos en la cabina y ahí hacemos un poco de cachondeo. Ah, estará chulo.
10: Que bon, Nacho. I com han de fer per venir? On podem trobar les entrades? Com s'ha de fer?
11: Sí. Estamos a puntito de hacer ya el sold out. Me parece que quedaban muy pocas entradas y la gente ya, bueno, tiene la entrada anticipada. Pero bueno, igualmente mañana, como seguramente habrá alguna cancelación, quien quiera venir puede venir directamente aquí a Puerta y si no, si todavía quedan algunas entradas libres, pues podrán pasar. Pero creo que estaremos, ya te digo, muy cerquita del sold out. Y esto está en Marratxí, es la finca Somberí que está, digamos, como al otro lado de donde está Bauhaus y estas zonas y tal. Y el acceso es bastante fácil. El parking está ya completo, pero hemos habilitado 2 puntos de recogida, una en San Marsal y otro también ahí delante de la estación del tren, de la zona esta del centro comercial. Y tenemos un shuttle que estará también recogiendo a la gente constantemente.
10: Que bo, idò, trobareu tota aquesta informació. Bon, Nacho, bon, se poden informar, quina
11: esto
10: web?
11: Esto lo tenemos en las redes sociales, en Instagram, Garito Club Gea, y en la página web de Garito, garito.club.
10: Idò, Nacho Velasco, demà una gran festa a Marratxí, si podeu aprofitar aquestes darreres entrades, i també ho volíem celebrar, en certa manera, des de l'aviador. Que vagi molt, molt bé sa festa, Nacho.
11: Muchísimas gracias por contar con nosotros.
10: Amb molt de gust, i continueu endavant. I també volen saludar a Anna Gornés, que en aquestes hores mos saluda també des de Menorca. Com va, Anna?
6: Molt bé, a punt pescat de setmana.
10: Molt bé, així m'agrada. I David Ventura, des de les Pitiuses, el colós de les Pitiuses, amb una cama a cada illa.
8: Amb una cama a cada illa és molt imaginar. Hola, què tal? Molt bona tarda.
10: Molt bé, idò, conta-mos, David, què tenim per aquest cap de setmana?
8: Mira, durant aquest cap de setmana hi ha la nit del patrimoni, que és avui, divendres, i també demà, en horaris de matins i tardes, hi ha jornades a portes obertes als espais culturals de l'Alvila, com poden ser el Museu del Contemporani, també l'Arxiu Històric, la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell i l'Espai Cultural d'Espolvorí, a més també de visites especialitzades i música a les places. També aquest cap de setmana ara s'està desenvolupant el concert Guitarres de Formentera a Sant Ferran, que demà també té una segona jornada, és a partir de les 10 de la nit, demà amb les actuacions de The Nat King Band, Sergent Pepe, Lonely Hearts Club Band, Smoke and Chimichurri, a partir de les 10 de la nit a la plaça de l'Església. Després també demà hi ha el Festival de Música Electrònica, Sonyos de Libertat, Rocky Desert, a la Pedrera de Can Coix, des de les 6 de la tarda fins a les 3 de la matinada, amb un cartell encapçalat pel senyor Paul Kalkbrenner, que és un disc jockey, pareix molt bo. Fixa't si és bo, que ja a Eivissa ja no punxa, ja les discoteques ja no el volen, ja bona senyal, i només punxant en esdeveniments molt puntuals com aquest, que s'ha generat una gran... realment a l'illa no se'n parla d'una altra cosa. Després també, i una altra proposta musical molt diferent, és aquest diumenge, fusió musical a l'espectacle Viaje Musical por Corea y España, amb la coreana Eun Ailey, que és cantant i percussionista, i David Alegre, violista i violinista. Això serà el Valor de Sant Pere a les 9 de la nit. I a més també, Sant Antoni, durant aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, al Passeig de Ses Fonts, hi ha la Fira del Disc, on si sou amants del vinil, podeu trobar allà tot de tresors, esperant-vos a la vostra disposició i a preus superraonables.
10: Que bé, mos ho va contar en Pep Pilot, que forma part d'aquesta associació retro de música a Eivissa, i ja ho vàrem anunciar. El mes que ve serà també la Fira del Disc a Mallorca. Tu, David, li pegaràs en aquest viatge musical per Corea i Espanya?
8: No ho sé. El Valor de Sant Pere està una mica lluny.
10: Però,
8: no, diumenge al vespre, jo usualment el que em dedico és a plorar. És a plorar perquè s'atraca el dilluns.
10: Ja t'entenem. Anna, tu plores també els diumenges?
6: Bueno, jo encara tens ressaca de festes d'amor.
10: Ostres, és vera, com ha anat? No. Bé, hem vist unes imatges precioses a la tele i molt emotives. La veritat és que deus estar cao.
6: Sí, a més, la pregonera Anna Ferrer, emocionat a tot el poble. Estem aquí encara païnt moltes coses, però no s'acaba el món. Segueix. I tenim també moltes activitats aquest cap de setmana. A Ciutadella podem veure Sidoní, que actua demà dissabte a les 10:30 en el Jazzba. És una sala que pràcticament els ha vist créixer. Mm. I ara mateix estan presentant Catalan Graffiti, que és el seu primer disc íntegrament en català. Aquí els sentim.
10: Els sentim en castellà encara.
6: En castellà.

0: Així sona en Sidoní, però ara els podrem escoltar íntegrament en català gràcies a aquesta actuació que hi haurà també en el Jazz Bar, has dit, no?
1: Exactament, davant el Jazz Bar. I més cosetes en el Teatre d'Esborn, que cap de setmana podem veure La Quimera de l'Or, que són les pel·lícules icòniques d'en Chaplin, però en banda sonora en directe, interpretada per l'OCIM, l'Orquestra de Cambra de Menorca, i és una d'aquestes combinacions de música i cinema que sempre funcionen. I també demà, durant tot el dia, en el Museu de Menorca recuperen el Festival de Literatura Infantil, que es va haver de cancel·lar aquesta primavera per mal temps, i serà demà de les 10 del matí fins a les 7 del capvespre, amb contacontes, taller de còmics, jocs i sobretot mercat de llibres per introduir els infants en aquest món de les paraules, que és infinit. I atentes a la setmana que ve perquè s'apropa el Festival Cranc i també dia 15 tenim la presentació del Menorca Dove Fest, que són dos d'aquests festivals potents dels finals d'estius i per donar la benvinguda a la tardor, que crec que tots ja l'enciam.
0: Que bé, idò, Anna, t'adeim que d'aquí dues setmanes, segurament divendres d'aquí dues setmanes farem el programa des de Ciutadella amb motiu del Teatre de Butxaca.
1: De Butxaca.
0: Però ja vos anirem contant. A tots dos, moltes gràcies. En Gavi Rodas, avui l'han deixat a lloure un poc, que acaba ses vacances, però bé, a vosaltres dos, molt bon cap de setmana. Mos tornem a escoltar la setmana que ve. Crec que la setmana que ve ja passarem sa agenda els dijous, en la qual cosa podrem avançar també a les activitats de divendres. Anna Gornés i David Ventura, gràcies i molt bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
2: Gràcies,
0: gràcies,
2: igualment.
0: Que vagi bé. I d'avui vespre a Palma actua Rels B i també a un altre lloc en el gremi han actuat Iorbat i també La Granja, que han donat nom a un cicle, L'Eterno Verano. Els escoltam amb aquesta cançó, Persiguiendo una luz, amb la qual vos desitjam a tots molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Els metges aixequen de nou la veu i apunten el 28 d'octubre com a data per a l'inici de la vaga indefinida en senyal de rebuig al famós Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat. En aquesta ocasió, la convocatòria de vaga es fa de manera coordinada entre tots els sindicats mèdics. Fan responsable de la situació no només a la ministra Mònica García, sinó també al conjunt del govern de Pedro Sánchez. Demanen que el document que regula les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. En tot cas, l'executiu balear exigeix al central que hi posi remei perquè els pacients deixin de patir, diuen, les conseqüències i per això demana el cessament de Mònica García. Val a dir que les aturades ja duites a terme pels metges han provocat a les Balears la cancel·lació de prop de 87.000 consultes i intervencions, això segons dades de l'IBE Salut. Aquesta és una de les notícies destacades, però en tenim d'altres que repassam en forma de titular. Són aquestes avui. És 12 de setembre i Mallorca celebra la seva diada. Laura Benri, bon dia.
2: Bon dia. IB3 retransmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Coixa Boicà i Reels Vi, qui ahir, de fet, va omplir el Parc de la Manon emocionant concert gratuït.
1: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
2: Serà un programa especial que acompanyarà a tot el seguit d'activitats que s'han preparat per celebrar aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, durant el matí hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat.
1: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
2: S'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder de la xarxa residia a Ciutadella.
1: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros a Eivissa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament petits aquest estiu.
2: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa.
1: Avui, Joan Monàs convertirà en el nou batle de Costitx.
2: Després de 20 anys, a nit, Toni Sales va dir adeu a la Batlia, una sala plena vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
1: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Enric Mat supera amb solvència la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i està més a prop de fer història al ciclisme balear. Avui pot fermar de forma virtual el seu triomf final a la primera gran volta de la seva trajectòria professional en una etapa, la 20a, duríssima i amb final en pujada. I pel que fa al futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal arranca amb bon peu la competició local, amb un convincent triomf 2-4 a la pista del Santa Coloma en doblet del brasiler Charuto.
1: La baixada de temperatures és evident. Margalida Riba, Serveis Meteorològics. Què ens espera? Bon dia.
4: Bon dia. Arrencam el cap de setmana amb un dissabte de temps tranquil. Avui s'espera que novament puguin aparèixer alguns núvols baixos i alguns núvols d'evolució que, si tenen prou empenta, podrien venir acompanyats de qualque ruixat dèbil i també puntual. La temperatura no experimentarà gaires canvis i es mourà novament entre els 28 i els 30 graus. I el vent, que bufarà fluix i de component nord, situarà els valors més elevats de cap al sud-oest de Mallorca i el sector de l'Espanya. Pel que fa a la situació marítima, aquesta va a la baixa, però encara destaquen algunes restes de maror al sector de Menorca. Una situació meteorològica que no canviarà gaire durant tot el cap de setmana.
1: Gràcies, Margalida. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
0: Informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Els metges tornaran a la vaga dia 28 d'octubre. Ho han acordat tots els sindicats mèdics, que duen gairebé un any de mobilitzacions contra la reforma de l'Estatut.

0: marc del Ministeri. L'aturada, convocada arreu de l'Estat, a diferència d'altres vegades, ha tingut el suport de tots els sindicats.
1: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú, ja que fins ara havien convocat les aturades per separat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, per una banda, i la Unió Mèdica i Facultativa, per l'altra. Ara convoquen, com dèiem, tots junts per incrementar la pressió sobre el Ministeri que dirigeix Mònica García. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro, perquè claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
0: La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés dels Diputats.
1: Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. Lázaro considera que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera a la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic de les Illes diu que s'ha d'apuntar a tot el govern de Pedro Sánchez.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente. No queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
1: Segons el govern de les Illes, les mobilitzacions han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions a les Balears.
0: El portaveu del govern, Antoni Costa, també demana al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra de Sanitat, diu, per la seva incapacitat per arribar a acords amb els sindicats mèdics.
3: És incapaç de negociar nada i nos manté en vilo a totes les comunitats autònomes con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosos. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
0: Per cert, el govern manté la seva total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins la direcció de l'hospital. La darrera, recordem, la de la cap d'infermeria.
1: El portaveu del govern assegura que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut, l'IBE Salut i el govern, i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa rebutjar vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió Son Espases.
3: Tiene todo el apoyo de la Consellería, de la Dirección General del Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
1: El vicepresident ha defensat que aquesta darrera divisió és per motius personals.
0: Més en clau laboral, els sindicats USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu a l'ensenyament concertat. USO ha duit la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, i denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de la concertada. Carme Moreno.
4: El responsable d'Educació al sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
5: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
4: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, no descarta mobilitzacions.
6: Pues estem del tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omplis de bones paraules, de bones intencions, i després s'assessora de la realitat, però per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, se'm deixi de fora.
4: Els sindicats reclamen l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
0: I les treballadores de la neteja de l'aeroport d'Eivissa s'han concentrat aquest divendres per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, que és un problema, diuen, de salut pública que les fa malaltir. Alberto Ferrer.
7: Les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i les roba-xops. Per això del mig centenar que treballen a l'aeroport n'hi ha una desena de baixa, algunes amb bronquitis. Moltes de les cabines acaben inutilitzades en algun moment del dia, cosa que complica mantenir netes les que van quedant. Suseti Serna és delegada d'UGT a l'empresa concessionària de la neteja.
8: Tenemos muchas bajas forzadas, limpiamos en condiciones que no son dignas, con atascos de baños, de ese, de residuos fecales. Hemos pedido solución, nos dicen que se arregla, nos cierran los baños, no los reparan.
7: A més, algunes han patit episodis de violència verbal perquè els usuaris les culpen de la situació. Hi ha companyes que no han durat ni dos dies a la feina, Andrea i Marta, i porten dos anys ja.
9: Se tapan todos, nos toca cerrar. Y la gente es, pero no hay más baños, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto no sé qué? Y nos atacan a nosotras, las trabajadoras.
10: Sí, si no, nos retan, nos hablan, de todo nos dicen.
7: Reclamen a la direcció de l'aeroport que en faci un manteniment correcte i que compleixi el compromís de contractar més lampistes per acabar d'una vegada amb els embussos.

0: 8 i 11 minuts en clau de successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca. Ha estat possible gràcies a una nova operació policial contra el tràfic de cocaïna a l'illa, duit a terme per la Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. Ens ho explicarà Fanny Mateu. Policia!
1: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca, d'aquestes dues ja són a la presó.
0: També agents de la Guàrdia Civil, efectius de la Policia Nacional i funcionaris de duanes han detingut un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. L'home duia un quilo de cocaïna a l'interior del seu cos i actualment ja és a presó.
2: L'actuació té el seu origen en unes informacions rebudes a través dels respectius serveis centrals dels tres cossos de seguretat que alertaven de l'entrada a Mallorca d'un passatger del qual es tenia sospites que transportava droga. El passatger va arribar en un vol procedent de Bèlgica la nit del 6 de setembre. Va ser identificat i a l'aeroport de Palma se'l va fer una radiografia que va evidenciar que duia cossos estranys a dins. Posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases.
0: I aquest divendres hi ha hagut una baralla amb pals al centre de menors tutelats de Formentera. Diversos joves s'han enfrontat i tres persones, tots els joves i un treballador del centre, han hagut de ser traslladades a l'Hospital de Formentera per contusions i ferides lleus.
2: Tots tres, han de dir, ja han rebut l'alta. La Guàrdia Civil, que ha intervingut juntament amb la policia local, investiga ara els fets. Entre els joves implicats n'hi ha alguns pendents encara de determinar-ne oficialment l'edat.
0: Més coses. El Consell d'Eivissa i Endesa han analitzat en una reunió els talls de subministrament que han afectat l'illa aquest estiu. La companyia anuncia 17 milions d'euros d'inversió fins l'any 2030 amb 77 actuacions per reforçar la xarxa. El Consell reclama que s'executin amb rapidesa i que reforci el manteniment preventiu. Esther de Miguel.
3: Endesa atribueix les incidències a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'augment del consum. El pla preveu actuacions als 5 municipis per ampliar, renovar i mallar la xarxa. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
4: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
3: Des de la PIMEF han anunciat que impulsaran una campanya d'autodiagnosi entre les empreses per comprovar si els equips estan ben dimensionats i que la potència contractada s'ajusta al consum real. El seu president, Alfonso Rojo, ha recordat els perjudicis que han ocasionat els talls.
5: Un restaurante que haya tenido que cerrar, como han cerrado en la Bahía hace poco menos de un mes algún compañero, un restaurante que haya cerrado una tarde le ha costado 3.000 euros el cierre. Es solamente en dejar.

0: Aturar aquest pla. Pulmó Verd exigeix a Aena i a l'executiu de Provens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una oposició frontal per salvar l'aeròdrom com espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu d'aquesta plataforma, Manel Gomari, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
1: Rebutjam aquesta posició d'Aena, denunciam la seva actitud de prepotència. Ah, i a més, denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
0: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratius i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa. S'haurà de veure ara fins a quin punt les al·legacions que s'hi presentin modificaran a la baixa l'extensió del parc fotovoltaic.
2: L'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda segons les previsions més optimistes al 2029. Ho ha avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió de l'edifici i els voltants, Aina Morales.
3: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tenen edificis de vall i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
4: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
3: Tant els arquitectes com el Bala de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la transcendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
5: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
3: A Gesa hi haurà oficines municipals, espais per a empreses, espais de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Ferragut, tant per de dins com per de fora. Cruz sent tanta admiració per l'emblemàtica infraestructura que s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que s'hi preveuen.
4: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
3: També trobo, però, que hi ha marge de millora.
4: La lámpara de Ferragut, el mural de Castaldo y la vidriera de Castaldo, pues en algunas ocasiones no están en su mejor posición.
3: Sigui on sigui, però, tant la làmpada com les vidrieres s'hauran de mantenir per exigències de l'administració.

0: 8 i 19 minuts. Ara més demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
1: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i també el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
2: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
1: Totalment d'acord n'estan el Bala de Manacor, Miquel Oliver, i la portaveu de Més del Consell de Menorca, Noemi García.
3: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
4: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
0: El PSOE pressiona el Consell de Menorca perquè la regulació de la limitació de vehicles arribi a temps per a la temporada que ve.
1: El secretari general dels socialistes menorquins, Pepe Mercadal, posa una xifra damunt la taula, reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat a l'illa.
5: Que ho tinguin tot llest, la llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxes que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
1: Recentment, el Consell ha acordat modificar la llei reserva de

0: la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles.
1: I avui Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx, el tercer en democràcia. Després de 20 anys, a nit, Toni Sales va dir adeu a la batlia a una sala plena vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
0: A la sala polivalent de l'Ajuntament no hi va faltar ningú de la cúpula del seu partit, el PI, que ara, des de fa uns mesos, forma part de la Coalició per Mallorca. Tampoc d'Unió Mallorquina, la formació a la que va entrar en política. De fet, a la sala hi havia la seva mentora i primera batlessa de Costitx, la històrica Maria Antònia Munà. La moció es va fer amb tot el poble. Sala resumeix així dues dècades al capdavant del municipi.
2: La síntesi ha estat una política de proximitat, però en reciprocitat. És a dir, han tingut a veïnats de vora, a veïnat crec que molts ja han tingut a nosaltres. Després, una certa habilitat en trobar subvencions i després també crec que una visió de lo que era el poble amb una planificació que ha donat el seu fruit i que pensem que ha anat molt bé.
0: Avui cedeix la vara municipal a Joan Munà, qui veu el repte amb molt respecte cap a la batlia i cap a Sales.
3: És molt difícil, o sigui, ser com en Toni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguim que tenim ho aconseguirem.
0: Toni Sales ja no es bala de Costitx, però no deixa la política. De moment segueix com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Amb 20 anys el poble ha mudat de fesomia. Ha passat de 1.000 habitants a 1.600 i un dels seus llegats diu serà haver-hi inculcat un gran vessant cultural.
1: Fem ara una petita pausa i anem amb la informació estatal internacional.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: Un estiu que canviarà les seves vides.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
6: El retorn al cinema de Lluís Homà.
9: És una provocació terrible.
6: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-la a prop.
6: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
12: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: Vuit i 23, el govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de dos menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries i Melilla.
0: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior d'aquests menors i que no estan prou justificades i reitera la prioritat de la reagrupació familiar. Així, ja són 7 els recursos interposats pel govern. Costa també ha demanat al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma són els mateixos que el president Pedro Sánchez va mencionar al Congrés quan es va referir a les Balears.
13: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, ens referíem en aquest, que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem saber.
1: Precisament aquests informes han provocat la dimissió del cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta.
0: Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el Centre Nacional d'Intel·ligència en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones des del Marroc. Amb tot, insisteix que sí que va traslladar aquesta informació al delegat a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, que de fet ell nega tenir coneixement d'aquells missatges.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per la seva banda, veu molt poc probable que el delegat del govern no conegués l'avís del CNI al seu cap de gabinet. A més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en els fets.
7: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
0: En canvi, el Marroc dijous vespre va fer un comunicat en què es desvinculava de l'entrada massiva i lamentava-se el blanc de les baralles partidistes. Davant tot això, el Partit Popular s'ha donat per al·ludit i ha criticat la posició del Marroc. Per un dels vicesecretaris populars, Juan Bravo, el pitjor és la reacció del govern espanyol.
8: ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Calla, de rodillas ante Marruecos. Y tiene que salir el presidente Feijóo a defender a los ceutíes, a los melillenses y a los españoles, reivindicando Ceuta y Melilla son españolas y se respetan.
1: Més coses, l'independentisme es reivindica per la Diada de Catalunya i promet la reactivació del moviment.
0: És el crit unànime repetit a la gran manifestació als carrers de Barcelona que aplegà milers de persones convocades per Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana amb la participació de totes les formacions independentistes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a preservar la unitat i fer front a l'extrema dreta, mentre que Junts l'ha acusat de fomentar la polarització.
10: Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
0: Hem de dir que entre les imatges d'aquesta passada jornada destaca el retorn d'Oriol Junqueras a la manifestació de la Diada Catalana després d'anys sense participar-hi. El president d'Esquerra defensa que la independència només serà possible ampliant majories.
1: La jornada ha acabat amb el de Ruiz, contenidors cremats i 18 detinguts, la majoria menors, en dues protestes totalment contràries.
0: Davant de l'Arc de Triomf de Barcelona i per primera vegada durant la Diada, el grup d'ideologia nazi Núcleo Nacional s'ha manifestat, un grup reduït que està confrontat per la mobilització dels antifeixistes, molts vestint la senyera catalana. A primera hora de la nit han protagonitzat aldarulls i s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra. 9 agents han resultat ferits.
1: I en internacional, el record dels atemptats de l'11 de setembre d'ara fa 25 anys ha paralitzat de nou la ciutat de Nova York.
0: El Museu Memorial que tenen víctimes i supervivents a la ciutat s'ha repassat en nom de totes les víctimes mortals, tant de civils com de militars. També s'han llegit testimonis de supervivents. El president Donald Trump, acompanyat dels seus predecessors, ha assegurat que, malgrat el temps, el país no oblidarà mai la tragèdia.
14: We will never, ever forget. That's why we fight today.
0: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció. Lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament. És el que ha dit el mandatari nord-americà. Trump ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la amb la necessitat de protegir la seguretat del país.
1: I Corea del Nord ha llançat diversos míssils balístics de curt abast cap a la mà del Japó.
0: Això l'endemà que Corea del Sud, els Estats Units i el Japó concloguessin un dels seus exercicis militars trilaterals. Segons l'agència sud-coreana de notícies Yonhap, s'ha detectat el llançament d'un projectil no identificat que apuntava a Pyongyang, però en tot hauria caigut a la mà sense causar danys. L'exèrcit ha incrementat la vigilància per detectar qualsevol eventual nou llançament i ha assegurat que es mantindrà en estat d'alerta màxima.

0: Són les 8:30, moment de recordar els principals titulars. Els metges començaran una vaga indefinida el 28 d'octubre en senyal de rebuig a l'Estatut Marc, impulsat pel Ministeri de Sanitat.
1: Demanen que el document que regula les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. A causa de les protestes duites a terme fins ara, a les Balears s'han hagut de cancel·lar 87.000 consultes i intervencions, segons les dades de l'IB Salut.
0: Avui és 12 de setembre i Mallorca celebra la seva diada.
1: I Vetra transmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca d'aquesta nit. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Conxa Boica i Rilsby, que de fet ahir va omplir el Parc de la Mà en un emocionant concert gratuït.
0: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
1: Serà un programa especial que acompanyarà tot el seguit d'activitats que s'han preparat per celebrar aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, durant el matí hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat.
0: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
1: S'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder de la xarxa residia a Ciutadella.
0: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros a Eivissa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament patits aquest estiu.
1: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa.
0: Avui Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx.
1: Després de 20 anys, a nit, Toni Sales va dir adeu a la batlia a una sala plena vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: I canviem una mica de registre per fer un cop d'ull a les portades de la premsa escrita. I avui és inevitable començar pels diaris de Mallorca i el protagonista de la passada nit, Rels B, i el seu concert en el marc de la Diada. Mallorca l'adora, diu, última hora, amb una imatge ben gran i evocadora del cantant a l'escenari amb la bandera de les Illes i aixecant el micròfon en senyal de triomf.
1: Comparteix Plana amb altres titulars, com que Balears no es tanca limitant la compra d'habitatges si Brussel·les ho permet, els 9.000 alumnes que esperen per poder obtenir el carnet de conduir, el comiat entre llàgrimes del fins ara Bala de Costitx, com us explicàvem, i també anuncia l'etapa reina que afronta avui Enric Mas i que decidirà la Vuelta.
0: Més íntima és la fotografia escollida per Diari de Mallorca, Rels B desborda el parc de la mà, amb tot. El titular central és de Salut i la vaga indefinida de metges convocada a partir del 28 d'octubre.
1: També hi veiem Enric Mas vestint el mallot vermell en el dia que disputa l'etapa més important de la seva carrera, apunta el rotatiu. Just al costat, el jugador del Mallorca, Adri Fuentes, i les seves confessions. Quan veig que frec tant la possibilitat de marcar gol, em comença a fer ràbia. En habitatge, pràcticament el mateix titular que el seu homòleg. El govern s'obre a limitar la compra de cases a no residents si Europa ho aprova.
0: Els diaris pitiusos coincideixen també en la temàtica central de portada. Endesa promet 12 milions en 77 punts crítics per evitar panes elèctriques a Eivissa, diu Periódico d'Eivissa Formentera, i afegeix que la companyia reconeix que la xarxa actual no ha suportat la demanda de la temporada.
1: Més conciliador és Diari d'Eivissa, que titula Consell, Ajuntaments i Endesa cerquen solucions per evitar les panes i explica que es formaran meses de treball per agilitzar els permisos. La fotografia està dedicada a la planta dels treballadors de neteja de l'aeroport que es planten, diu, pels lavabos, denuncien en una protesta el seu mal estat i insalubritat. En ambdós diaris, un apunt de successos per una baralla entre menors tutelats de Formentera que se salda amb tres ferits lleus.
0: La temporada absorbeix els nous regularitzats amb un rècord d'ocupació, titula Menorca Diario, i afegeix algunes xifres. 1.463 llocs de feina més aquest estiu que el 2025 que ajuden a cobrir les plantilles turístiques.
1: Cau la xarxa principal que entrava cocaïna a Menorca i que els metges se sumaran a la vaga indefinida el 28 d'octubre són els titulars en petit. La imatge de portada és d'un espectacular castell de focs que il·lumina el Port de Mó i que ha tancat les festes de Gràcia.
0: El 25è aniversari dels atemptats de l'11S es compartit a tots els rotatius de tirada nacional i comparteix espai amb les darreres novetats de Ceuta. La portada més senzilla i la més emotiva és de l'ABC, on veiem el batle de Nova York visitant el memorial a les víctimes i diu record dividit de l'atemptat jihadista a les Torres Bessones que va alterar l'ordre mundial. Encapçala la Plana la dimissió del cap de gabinet del delegat a Ceuta del govern.
1: La primera dimissió per la crisi de Ceuta afegeix pressió al govern central, apunta a La Vanguardia amb imatge de la Diada amb la mirada posada a l'extrema dreta i ha empatit la crítica de les famílies de les víctimes de l'11S a la relació dels Estats Units amb l'Aràbia Saudita. El País, més subtil, xoc frontal en la delegació de govern a Ceuta per l'avís del CNI i com a subtítol, empatit, menciona aquesta dimissió del cap de gabinet. En aquest diari es fa un joc de paraules en l'imatge dels llums enfocant el cel en simulació de les dues torres caigudes de la ciutat novaiorquesa i la frase «un 11S sota l'ombra de la guerra a l'Iran». Defensa va mobilitzar l'exèrcit a Ceuta tres dies abans de l'assalt, titula El Mundo, acompanyat d'un instant de l'homenatge celebrat a la base militar de Rota amb els mariners nord-americans desfilant amb la seva bandera per davant del rei Felip VI i la ministra de Defensa Margarita Robles.
0: 8:36 minuts, això diuen les portades dels diaris. Anem amb els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Hem anat, bueno, ja ho heu vist, hi havia gent de la general que se volia ficar davant i res, jo crec que ho hem tingut sempre controlat i bueno, queda un dia.
4: Queda un dia. Bon dia. Benvinguts al Temps als Esports, a IB3 Ràdio, les paraules d'Enric Mas per obrir la informació esportiva d'aquesta casa i, evidentment, perquè és el gran protagonista durant les darreres dues setmanes de l'actualitat esportiva de l'esport de les Illes. I per què? Perquè està ben a prop, té a tocar la primera volta ciclista a Espanya de la història que guanyaria un ciclista de les Illes. De fet, ahir Enric va superar amb solvència la 19a etapa de la Ronda Espanyola i està a només 285 quilòmetres dividits en dues etapes de firmar el triomf final a la que seria la primera gran volta de la seva trajectòria professional, un fet inèdit tant al ciclisme balear com a nacional, i el que li queda, això sí, un duríssim entrebanc, l'etapa d'avui. De tot el que pugui succeir en la penúltima i repetim duríssima jornada que li espera el ciclista artenenc, mos informa el nostre enviat especial Juan Gabriel Bouzà. Molt bon dia.
5: Com anar? Molt bon dia des de Granada. Avui es disputa la penúltima etapa de la Vuelta a Espanya, aquesta 20a etapa, una etapa de muntanya que podria ser decisiva per al mallorquí Enric Mas, que defensa el mallot vermell de líder. El recorregut d'avui unirà la Calahorra amb el Collado de l'Alguacil, aquí a Granada, un total de 186 quilòmetres. Serà una jornada de duresa considerable, amb aproximadament 5.000 metres de desnivell positiu acumulat. Els corredors hauran d'afrontar una successió de ports de muntanya abans d'arribar al desenllaç final. Entre les dificultats més importants hi ha la doble pujada al Purche de primera categoria i també el port del Duque, una altra pujada de primera categoria que substitueix l'Alto de Azayanas. Però el gran protagonista del dia serà el tram final, el Collado de l'Alguacil, un port inèdit de 8,3 quilòmetres al 9,8% de pendent mitjà, una pujada molt exigent amb rampes que poden provocar diferències importants entre els favorits. Enric Mas parteix amb una renda d'un minut i 37 segons sobre Primo Roglic i avui haurà de tornar a demostrar la seva fortalesa davant els seus principals rivals. Una etapa de 5.000 metres de desnivell i una meta a un port inèdit. Avui la Vuelta podria quedar sentenciada i amb Enric Mas com a líder absolut.
4: Canviant de registre, mos anem cap al futbol i amb el Real Mallorca, que afronta demà a les 6 el repte de continuar la seva trajectòria sense taques, som mos, és a dir, sense cedir cap punt enlloc. I per això han de superar el Centre d'Esports Sabadell, que entén el jove Ferran Costa en un partit que també serà oferit en directe per IBETES Televisió. Del rival de demà, màxima consideració per part del tècnic vermell Luis García Fernández a la prèvia del partit.
6: Un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año, es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara, son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
4: Els arlequinats són tercers amb 8 punts, un més que els mallorquinistes. Estan imbatuts a la competició i sumen 2-0 als recintes de l'Sporting de Gijón i Club Esportiu Castelló. Dit això, l'equip vermell arriba bé al partit de diumenge. Luis García.
6: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien, y creo que llegamos, como siempre cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos y seguir mirando hacia adelante.
4: Arnau Puigmal y Alberto Moreno sonen com a novetats a la convocatòria sempre i quan el tècnic mallorquinista ho cregui convenient. En una plantilla que té fins a 29 jugadors, ningú li sobra.
6: Desde mi lado van a notar todos una energía tremenda por tratar de ayudarles. Jueguen más o jueguen menos o no jueguen. Porque creo que desde nuestra posición siempre podemos aportarle algo al jugador independientemente que no juegue. Ellos no nos tienen que ver como los malos de la película, todo lo contrario. Yo me considero un entrenador cercano y que trata de ayudar a todos independientemente de su condición e independientemente también de los minutos que participen.
4: Les paraules de Luis García, ara sentim el tècnic de Castelldefels, Ferran Costa. En només 31 anys ha pujat al Sabadell de primera federació a segona divisió i de moment el té en zona de play-off.
7: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho, i nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri, o sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses, però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir-ho una setmana més.
4: I de la jornada d'ahir, la cinquena segona divisió, un marcador, Burgos 3, Ceuta 1, el mallorquí Javi Llabrés, que hi feia 24 anys, va jugar 67 minuts. Sentim el seu entrenador, Sergio Francisco.
8: Bien, creo que en la segunda parte hemos tenido secuencias de balón buenas, hemos ocupado mejor los sitios, hemos sido capaces de ser más agresivos y luego creo que el equipo tiene también una capacidad para definir las ocasiones que genera.
4: Parlant de la primera federació i de la tercera jornada grup segon de la categoria, amb l'UD que torna a repetir com a local. Serà avui, a partir de les 4 i mitja, davant un Sant Andreu que està amb els mateixos punts que l'Eivissa, és a dir, 3, gràcies al triomf del passat cap de setmana a casa, davant l'Àguiles per 2-0. Raúl Llonga és l'entrenador del conjunt.
9: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
4: L'Illes Balears Palma Futsal es va estrenar en solvenci i amb un clar triomf per 2-4 a una pista sempre complicada com és la del Santa Coloma. El doblet de Charuto i les aportacions golejadores de Lucau i Fabinho van dar, de fet, al minut 5 ja guanyava l'Illes al 5 català, més que satisfet Antonio Badillo, tècnic del Palma Futsal.
10: Yo creo que hemos sido mejores, se nos ha puesto el partido en mi mente, hemos estado en general bien. Hemos tenido situaciones en las que hemos cumplido peso en el último pase, en la finalización, como con la primera parte, nos hemos venido con más ventaja en el marcador. Y después la segunda parte, sí que es verdad que no hemos tenido situaciones muy claras de llegada a área, pero precisamente porque en el último pase no hemos estado certeros, ¿no? Y de ahí, una situación que ha tenido, creo que Aneol ha tenido casi el empate, que Carlos ha hecho una buena parada, pero creo que en líneas generales hemos sido mejores.
11: Sí, era muy importante, en una pista muy complicada fuera de casa. Sabíamos la importancia de los tres puntos para empezar bien en una competición que ahora un poco diferente. Cada punto es muy valioso, entonces hoy salimos contentos por la victoria. Un gran partido de todo el equipo.

0: Parlant de bàsquet, pel que fa a la Copa del Món, Espanya afronta a partir de les 8 del vespre un repte, tot s'ha de dir, pràcticament impossible. Guanyar als Estats Units a les semifinals del torneig mundialista. Cal recordar que les nord-americanes mai han perdut un partit des de que participen a la Copa del Món. Dit això, cal intentar-ho, no queda un altre. I també gaudir del bon moment, tot s'ha de dir, de les hispanes. La mallorquina Alba Torrens és la capitana de la selecció.
1: No és nada fàcil després de no estar, ¿no?, en el passat mundial i hoy estar aquí todos hablando de unas semifinales, ¿no? Es un éxito de todos y a la vez también no nos enrocamos, ¿no?, en eso porque tenemos la mirada puesta en mañana. Sabemos que unas semifinales de un mundial son difíciles, te toque quien te toque, y por eso nos estamos preparando para salir a competir. Y hoy pensando en cómo prepararnos, ¿no?, para mañana, porque las ganas están, la ilusión está, queremos ganar todos los partidos, esa es la mentalidad. I, per supuesto, que mañana queremos ganar esta semifinal.
0: I pel que fa a la primera federació, fent referència a un partit amistós que es va jugar ahir a Vintalfa, triomf del bàsquet Menorca en el trofeu AON davant el Fibui Palma per 87-83, un dels derbis balears de pretemporada que posteriorment es transformarà en competició oficial. I ara 5 cèntims en clau poliesportiva. Per una banda, tenim pàdel amb victòria de Gemma Trier i del Fibré als quarts de final del Major de París a la Felicia Trier. Els actuals número 1 del món s'han imposat en 2 sets i amb contundència a Carol Orsi i Patti Llaguno per 6-0 i 6-3. Avui a semifinals es veuran les cares contra Claudio Fernández i Martina Calvo. I pel que fa al Gran Premi Sant Marino Motociclisme, ahir als entrenaments lliures, 14a posició per Joan Mir a MotoGP, mentre i Sant Guevara va signar Moto2 el 8è millor temps de la sessió. Amb aquest apunt de motociclisme i de pàdel, ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: ¡Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la, però...
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
3: Sí, digueu.
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I prepara el regreso, que torno.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.

0: 8:50, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. L'Associació de Marristes de Talamanca es queixa que el projecte de 90 bolles ecològiques que gestiona Ports de les Illes ha deixat de banda els pescadors recreatius que històricament han fondejat en aquesta badia. Reclamen poder fondejar-hi tot l'any i no només durant l'estiu i com a molt tres jornades consecutives. Dani Manau.
1: L'entitat, que aplega un centenar d'aficionats a la pesca recreativa, reclama una quota per a les embarcacions locals que no està contemplada en el projecte i així poder gaudir de la mar tot l'any. Són el portaveu dels samarristes de Talamanca, Joan Tur, i el director general de Ports, Antoni Marcant.
2: No volem renunciar a tenir l'embarcació aquí. No la tenim per capritxo, la tenim aquí perquè no hi ha marres. I nosaltres no podem tenir una embarcació tres dies. Nosaltres aquí la tenim tots l'any, perquè la temporada que es pot anar a pescar i a disfrutar de la mà és de setembre a juny.
3: En aquesta tramitació del Camp de Boies de Talamanca no està previst que hi hagi un espai de fondejos de llarga temporada. Bueno, es pot preveure, però tindria que ser una altra tramitació i un altre projecte.
1: Segons els samarristes, el projecte no compta amb avaluacions d'impacte ambiental ni estudis de càrrega, fets que Ports nega i que no està previst cap sistema de recollida d'aigües grises. Els replica Antoni Marcant.
3: Abans de donar-nos aquesta autorització temporal o aquesta concessió, evidentment, té que haver passat per tots els tràmits mediambientals, tant d'aquí com del Miteco. L'estudi de capacitat de càrrega està fet el 2023 i està publicat.
1: Els samarristes van presentar al·legacions el passat mes de març i encara no han rebut resposta. Ports té previst licitar el projecte aquest mes de setembre per prop d'1.700.000 euros i espera que el Camp de Boies de Talamanca sigui una realitat el pròxim estiu.
0: I les visites als monuments de Menorca també s'han vist afectades per les altes temperatures. La davallada de visitants, que ja va començar l'estiu passat, fa que el Consell estudiï canviar els horaris de cara a la temporada que ve.
4: El 2025 va ser un any negatiu per als principals monuments de la xarxa Menorca Monumental. La naveta d'Estudons, un dels grans reclams patrimonials de l'illa, va passar de més de 43.000 visitants el 2024 a poc més de 32.000 l'any passat. Torre d'en Galmés també va notar la davallada amb un 20% menys de visitants, però el cas més contundent és el de la Cova de Saigua. Va passar de 22.000 visites a menys de 12.000. Begoña Mercadal és la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
5: L'any passat, a mitjan temporada, van quedar sense la persona que feia feina de guia perquè va anar a fer feina a una altra banda. Aquest any hem pogut recuperar un guia extern. Sí que es veu que les visites culturals van baixar bastant. Entenem que una part per la calor, que ja va començar a fer l'any passat, i l'altra perquè van tenir un horari un poquet més reduït.
4: Aquest 2026, però, la tendència és desigual. Fins a l'agost, la naveta d'Estudons perd un 13% de visitants, però Torre d'en Galmés en recupera un 18%. Els recintes de gestió privada, com Talatí de Dalt, coincideixen en la calor com a factor clau per aquesta davallada de visites, però en el seu cas s'afegeixen les obres de la carretera general. Fernando César n'és el propietari.
6: Bueno, un dels factors és que hi ha les obres de la carretera que s'han allargat i han durat tot el que està sent la temporada. Després també hi ha el tema que nosaltres hem notat que els darrers anys la gent, els turistes, pues, els hi és bastant cas venir.
4: Una situació que obliga el Consell a buscar solucions de cara a l'estiu que ve, com per exemple canviar els horaris.
7: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Mallorca celebra avui, 12 de setembre, la seva diada. Aquesta data, recuperada l'any 2024 per l'acord entre PP i Vots, commemora el jurament que el rei Jaume II va fer a la Carta de Privilegis i Franqueses a l'Església de Santa Eulària un dia com avui, de l'any 1276.
8: Uns drets i llibertats que provenien de Jaume I i la conquesta i que romandrien fins als decrets de nova planta de Felip V al segle XVIII. Durant el dia d'avui, Palma concentrarà els principals esdeveniments. Al matí, la representació de la coronació de Jaume II a les 10:30 a la plaça Santa Eulària i a les 12 l'ofrena floral al rei a la Seu. Uns actes que faran que la circulació cap a la plaça Santa Eulària romangui tancada entre les 10 i les 11:30, mentre que de 11 a 12 es procedirà al tancament de la pujada del carrer Conqueridor des de la plaça de la Reina i es desviaran els autobusos de l'EMT.
0: Així mateix, avui es lliuraran els premis, o no, i distincions del Consell de Mallorca a les 7 del capvespre al Teatre Principal.
8: Entre els més destacats, Rels Vi i Conxa Buica seran anomenats fills predilectes de Mallorca. També l'actor Michael Douglas serà fill adoptiu de l'illa des d'avui. Precisament, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha volgut lloar als micròfons d'IV3 Ràdio la figura de Dani Herediakes, conegut com a Rels Vi.
9: Rels Vi és un dels principals ambaixadors fora de les nostres fronteres, perquè hem pogut veure que en els concerts, allà on va, siguin als Estats Units o sigui dins Europa, o sigui a qualsevol lloc del món, s'endú la bandera i mos defensa com a poble que som i com a illa.

0: Ahir vespre, milers de persones varen assistir al concert de Rels B al Parc de la Mà a Palma abans de recollir avui la distinció de FIP Predilecte de Mallorca.
1: L'espectacle, que va començar a les 9 i mitja del vespre, va reunir un gran nombre d'assistents d'arreu de l'illa, alguns dels quals feren cua durant hores abans de poder accedir al recinte. Tot per gaudir de la seva música. Cantant, compositor i productor musical de, sobretot, músiques urbanes. En 10 àlbums publicats, s'ha consagrat com un dels artistes més escoltats fora de l'arxipèlag.
2: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
3: Ai, jo sí, he anat molt de pits. Més de 3, més de 4 i més de 5. En el gremi vas el primer. Expectatives per avui? Res, com sempre. Magnífic, espectacular i preciós que és com és ell. Diví.
4: Jo tenia 15 anys i ja escoltava rock and roll, que té una cançó que sigui rock and roll. El vaig conèixer amb aquesta cançó.
0: Rels B, nascut a Palma i criat a la barriada de Songoleu, recollirà avui vespre la gala dels Premis Honor i Distincions al títol de FIP Predilecte de Mallorca.
1: Una distinció que ha agradat als seus fans i que, per cert, esperen amb impaciència el seu nou àlbum, el qual ha avançat que incorporarà ritmes brasilers, inspirats per la seva nova obsessió per la bossa nova.
5: Jo m'agrada molt com Rels B representa les Illes Balears, perquè també fa concerts per Madrid, per exemple, i també sempre saca la bandera i no sé.
6: I el seu nou disc m'agrada molt perquè els nous anteriors discos que ha tret, els nous ritmes que és així diferent, brasileño i això, m'agrada molt i tinc moltes ganes de veure com serà.
0: L'artista serà present a la gala d'entrega dels Premis Honor i Distincions d'avui vespre i es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de la xat de capvespre.
1: Afegir que amb motiu d'aquests premis, de 6 a 7 de l'hora baixa es tancarà el carrer Unió en ambdós sentits.
0: I seguint amb els actes de la Diada, a banda de tot el comentat, s'han convocat una sèrie d'esdeveniments a la part forana, començant a les 10 amb una visita guiada al conjunt de Bellpuig en el centre d'artesania Marca d'Artà.
1: També a les 10 i mitja s'organitza una cursa infantil a la Serra Tramuntana, en concret a Banyalbufar. Per últim, a les 8 del capvespre, el concert L'Espació Miniatura, càrrec de Pere Andreu, al Museu de la Mà al Port de Sóller.
0: I acabam a Felanitx. Fer un cop d'ull enrere a la història de les Balears i els seus primers habitants és possible avui a la Diada dels Closos de Can Gaià. Una jornada de portes obertes per conèixer el jaciment felanitxer i difondre la prehistòria i l'arqueologia, sobretot enfocat en públic familiar.
1: I per això s'han preparat tot de tallers per experimentar en primera persona, com explica l'arqueòleg i membre de l'equip d'investigadors Miquel Àngel Salvà.
7: Tenim, per exemple, un taller de simulació d'una excavació arqueològica, aquí on explicam de manera molt bàsica com funciona una excavació, tallers de fabricació de collars d'ossos i d'ornaments amb ossos, i també en ceràmica. Tenim activitats com contacontes per més petits. Com sempre ve en David Canales de la Fundació Atapuerca i ens explica com se feien focs a prehistòria i com se feien les eines de pedra.
1: I una novetat d'aquesta 12a edició de la Diada.
7: És un taller que aquí ens explica el ritual funerari en algunes fases de la Mallorca prehistòrica, no? I és bastant immersiu, bastant interactiu i sempre basat, diguem, en les evidències que coneixem, no? De jaciments que s'han pogut estudiar i dels materials que s'han trobat, explicant una mica com són els enterraments, les incineracions.
1: La Diada Viu la Prehistòria comença a les 9:30 de la nit.

0: Són les 9, repassam les principals notícies. Els metges començaran una vaga indefinida el 28 d'octubre en senyal de rebuig a l'Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat.
1: Demanen que el document per regular les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. El president del Sindicat Mèdic a les Illes, Miguel Lázaro, alerta que l'aturada augmentarà les llistes d'espera.
2: Que havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més segur. Claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
1: A causa de les protestes duites a terme fins ara, les Balears s'han hagut de cancel·lar 87.000 consultes i intervencions, segons les dades de l'IB Salut.
0: Mallorca celebra avui la seva diada amb tot activitats culturals en diferents punts de l'illa.
1: Aquest matí s'escenifica la coronació del rei Jaume II en una representació a l'església de Santa Eulària. L'Hora Baixa i Vetres Televisió retransmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Conxa Boicà i Rilsby, que ahir va omplir el parc de la Manon emocionant en concert gratuït.
0: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa, que comença a continuació, es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
1: Serà un programa especial que acompanyarà tot el seguit d'activitats que s'han preparat per aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat que afecta l'avinguda Adolfo Suárez des d'Avingudes i fins a Antoni Maura en direcció Andratx.
0: Encara en informació de servei de carreteres, per una prova de ciclisme, des de les 8:30 està tancada la circulació de la carretera de l'Aró a Lloseta i la de l'Aró a l'autopista d'Inca.
1: També la Via Vella d'Inca, el seu pas per Binissalem, entre la rotonda de Consell i la de sortida cap a Lloseta, per on es tanca la volta per carretera igualment tancada, a Condaim fins a l'Aró. La circulació restablirà a 1:30.
0: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
1: Una nova operació policial de Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en què s'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder d'aquesta xarxa residia a Ciutadella.
0: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros als 5 municipis d'Eivissa per ampliar, renovar i mallar la xarxa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament petits aquest estiu.
1: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executi les millores amb rapidesa. Vicent Maria és el president insular.
3: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat en guany.
0: Avui Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx.
1: Després de 20 anys, la nit, Toni Sala va dir adeu a la batlia, una sala plena, vessada de familiars, veïnats i companys de partit. Joan Munà accepta el repte amb molt respecte al seu predecessor.
4: És molt difícil, o sigui, ser com en Toni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i a veure si ho aconseguim. Jo crec que si en seguit que tenim ho aconseguirem.
1: El ple extraordinari de canvi de vara és avui a les 12 del migdia a la sala de plens de Costitx.
0: Amb aquests apunts informatius arribarem a les 9:04. Comença ara la Gran Vida, com dèiem, des del Consell de Mallorca.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Senyores i senyors, molt bon dia a tothom i benvinguts a la gran vida d'IB3 Ràdio. Quines ganes que tenia de dir aquesta frase, Juan Mimas.
1: Què tal, com estàs, Miquel Àngel Ariza?
0: Molt bé.
1: I d'on passat uns mesos, però ja tenia mono de tu i jo
0: tenia
1: que...
0: un monarro de tornar a treballar, tot i que sé que tu i en Raül Valls i tu heu fet una feinada encomiable.
1: No m'ha aturat.
0: Aquest mes no m'ha aturat. I vingui més gent, que n'hi hagi.
1: I mira que estan de bé aquí, en el carrer Palau Reial de Palma, molt a prop de Cort, però som en el Consell de Mallorca per mor de la Diada de Mallorca en aquest dia tan especial.
0: Avui commemorem i festejam dues festes. Fem la Diada de Mallorca i el Nom de Maria.
1: I el Nom de Maria també, molt bé. I tenim el Raül aquí, que jo crec que el podem saludar.
2: Bon però... dia, eh? Que
0: Raül,
2: com estàs?
0: T'he sentit, aquesta gent medos.
2: Menos mal.
0: Ho fan bé.
2: Has vist? No, hem anat...
0: Ara hem de dir que mostrem els gegants.
2: Els gegants del Consell de Mallorca, que per cert són els reis de Mallorca.
0: Entre ells, el Jaume
2: II, que avui també anirem a la coronació, a la recreació de la coronació de Jaume II, que ara fa 750 anys se va fer just aquí darrere, a Sant Eulari, i d'avui, 750 anys després, se tornarà a coronar amb una interpretació Jaume II.
0: Què
2: t'apareix?
0: Vas anar al concert d'en Rilsby.
2: Ai, mira, no
0: hi
2: vaig...
0: Tothom hi va anar, eh? Jo avui de matí m'he xicat i m'he mirat el mòbil un poc les xarxes socials, sí. I tothom hi va anar al concert.
1: Més de 40.000 persones, eh?
0: Quantes?
1: Més de 40.000.
0: Més de 40.000
2: persones. Jo he de dir que volia anar-hi, però per feina no vaig poder ser, però vaig estar tentat a copiar la història d'algú, perquè clar, tothom era.
1: Clar.
2: I jo peto de FOMO, saps què és el FOMO, no?
0: Què és això de FOMO?
2: FOMO
0: ha sonat com
2: una gícola. No, és una malaltia nova que hi ha, que és que vols ser per tot. Se diu FOMO. Fòbia, no sé què, no sé quantos més.
0: I tu,
2: jo la tenc.
0: Però asseguda,
2: a més. Però greu.
0: És greu, dir, accentuada.
2: Irreversible. I clar, jo vaig dir, ara tothom és, jo no hi som, estic per copiar la història de Coco. Me podeu passar una foto?
0: I posar una lletra tan petita d'aquesta que poses, si per ser mateix i posar la sorolla, si ara escrius qualsevol cosa en les teves històries.
2: Això és una estratègia. No. Perquè com que t'has d'aturar i has de pitjar per veure la foto, compte que hi ha més gent que ho ha vist. És que, ai... Miquel Àngel, saca.
0: Jo crec que i si vols t'ho deixar tot sols i me'n vaig.
1: De fet...
2: Bé, pot quedar una estona més, acabes d'arribar.
1: Ja pot quedar.
0: Ah, bé, llegeixo això que ha posat. Avui és un dia per celebrar Mallorca. Vinga, llegeixo això que ha posat.
1: Res, que la Balanguera també se commemora el centenari perquè fa 100 anys d'aquest poema d'en Joan Alcover que se va commemorar i la Balanguera ha sonat durant aquesta setmana.
0: De fet, l'anunci institucional de la Diada de Mallorca era la cançó de la Balanguera que la trobava super original. Eren distintes persones que cantant la Balanguera.
1: Sí.
0: La Balanguera.
1: Misteriosa. Ella filava, però Miquel Àngel fila
2: no,
1: des del segon.
2: Era que dir, mira, jo volia dir una cosa. Jo no som molt d'això de tema himnes i tot aquests remenats, però
3: sí,
2: però la Balanguera, quan sona, és això de que t'estrany.
0: Era ahir que en Marga Pocoví la va cantar aquí en el Consell Insular de Mallorca, era ahir?
2: Crec que sí, ahir. La va cantar aquí amb en Biel Tous, que va sonar en directe i ell la va cantar. I hem de dir que la Balanguera, com a himne de Mallorca, ja tothom ho té com a molt integrat. Vull dir, com que tampoc tenim himne com a Illes Balears...
0: No el tenim.
2: Per tant, llevat d'Illes dins un riu d'en Tomeu Penya, que també podria ser... Però no és oficial. Com a himne, com a tal, només tenim, en aquest cas, a Mallorca, la Balanguera, i és vera que jo que sé, quan sona per Firó de Solla, o jo que sé, a les festes del meu poble, cadascú a les festes o un lloc o un altre, com que t'emociona. Jo me'n record, l'any passat, en el centenari de la independència de Consell, que va sonar amb els ministrils d'aquí del Consell de Mallorca, que la varen sonar en directe i tots els balers de la democràcia s'anaven passant el foc i tal, tothom bramava, no? Perquè és com una emoció, no? Com una cosa
0: que...
2: I això jo crec que una cosa és que hem d'estar orgullosos i avui, Diada de Mallorca, a més, totes les banderes que han regalades, per favor, poseu la bandera en el balcó, la finestra de casa vostra.
1: La temporada.
2: Sí.
0: I hi havia un diari, a més, també, que la regalava.
2: Tots els diaris, el Consell de Mallorca l'ha donat a tots els diaris i l'han regalada i aquí també, en aquestes mateixes portes que som.
1: És que, de fet, aquesta, durant tot aquest cap de setmana i aquest dia s'han preparat des del Consell de Mallorca una cinquantena d'activitats i entre elles també és d'agrair que en Reels B, que te pot agradar més o manco, però jo, que ha vingut gratuïtament a fer concert i aquí des del Consell de Mallorca han aconseguit que vengui més de 40.000 persones. És una barbaritat.
0: Tu creus realment que actuen gratuïtament?
1: Jo sé que ha vengut ell aquí a fer
0: un concert.
1: Un concert.
0: Lo que no sabem, no tenim clar és si han pillat res o no han pillat res.

0: no sortir tant que com sortiria un altre espai, una altra banda.
1: Bé, la qüestió és que va ser un èxit.
0: Sí.
1: Que vull dir que va omplir es part de la mà i que, que...
2: No, i ara a més s'ha posat de moda posar l'escenari allà on... Allà on...
1: La postal típica, no? De la seua darrera.
2: La seua darrera.
0: S'ha posat de moda, això.
2: I els sis carrils tallats.
0: Sí.
2: Que això també causa un embossos que cal
0: ja veu. Se va fer la setmana passada.
1: Un mes o menys.
2: Sí. Sí. Sí, sí,
1: que un dir. Però un pa més, un pa menys, ja que hi som. Però, no, però vull dir, que un artista balear sigui estimat a la seva terra, que es remogui tanta de gent, i en aquest cas a Mallorca, que tothom hi hagi anat, que hagi omplit els carrers, i sentir-se estimat per casa teva, per la teva terra, escolta, és important.
2: Dir,
1: eh?
2: Ell se degué sentir... molt bé i vespre damunt l'escenari, veure que a la seva terra, allà on ha nascut, allà on s'ha criat, allà on s'ha educat, veure que l'estimen de la manera que l'estimen, veure que hi ha hagut més de 40.000 persones, això és una barbaritat, dir, sí, més de 40.000 persones, que jo he llegit ja avui de matí a qualque banda 60.000.
1: Bueno, penseu que quan va l'any 2001, crec que era OT, que va venir tot el món, com ara en Rius Vina, en Xenoa, en aquell temps, com a mallorquina, se va omplir Son Moix amb 25.000 persones, que van haver de canviar la gespa després. Però 25.000 ja me'l va aparèixer una barbaritat. Ara pensa que han duplicat. Han duplicat.
0: Aquella gespa de Son Moix no se va recuperar durant 6 mesos, no hi havia manera.
1: Va valer la pena.
0: Europe's Living Can Celebration i allà votant.
1: Quan tu vas, i Xenoa de fet va cantar la Balanguera. Està gravat, ja hem dit.
2: Que sabeu de com...
1: Sí. Ara he vist.
2: Ja, estic.
0: Que va cantar, sí.
1: Hi ha un disc, van regalar, en aquell temps regalaven el CD, amb la Balanguera cantat per Na Xenoa.
0: Gala 1, gala 2, gala 3.
1: No, això és com si de Mallorca, això ha vist el té per de l'Ero. No, però, t'imagines? Però, no, i venir a telefonar aquí, me recordé tota la vida. Hi havia telèfon fixo, perquè clar, no hi havia ni SMS, com ara. Hi havia telèfon fixo aquí en aquesta recepció, i tu venies, telefonaves, pagaves la factura al Consell de Mallorca i votaves per Naixenoa.
0: Sí, sí, sí.
1: És fort.
2: És molt fort.
1: Però és així.
0: Però tothom votaven en Bisbal i l'altre, perquè si no...
2: Juan Mimà, anem a fer un repart del que tindrem avui en el nostre programa. Programa sí. La Gran Vida, que se fa cada dissabte i cada diumenge. Avui recordem que ho fem des del Consell Insular de Mallorca, en el Palau Real... res d'aquí uns minuts tindrem amb tots nosaltres els presidents del Consell Insular de Mallorca, en Llorenç Guilmés.
0: Tindrem
2: moltes més coses.
0: Sí, perquè tenim coses especials. Aprofitant que avui és la diada, hem preparat temàtiques, no?, per la diada, i una d'elles és que amb motiu d'aquesta diada, per exemple, parlarem de records, de tradicions, en David Arraez Mosté, que és el nostre coach, que ens parla sempre de comunicació.
2: Coach. Preparat... Coach.
0: Sí, Mosté, però... Sí, ara s'ha dit coach.
1: Coach? No? No és un coach.
2: No, però ha fet una traducció literal.
0: Coach. Jo com me diuen, oji, ojaio, tu què dius? Estic jodido, estic jodido. Idò, així. Sí.
1: Ah, m'he perdut jo, Reis.
2: Jo també.
1: És que he vist passar gent. He vist
2: passar
1: el meu remenat de després.
0: Passa molta gent.
1: I he dit que aquesta gent on va, ha tornat 700 anys enrere. Clar, és que són dels actors.
2: Van vestit de
1: cosa. Medieval, sí.
0: Una cosa, en David Arraez mos ha dit que mos té preparat una cosa preciosa, però després en Teresa Ramos també mos parlarà de què passa amb les relacions de parella quan comencen la universitat. A veure què passa.
1: Què passa?
0: Què passa amb aquesta relació?
1: No ho sé, què passa? A vegades, anem a veure, de vegades van a truix i remenats i ja deixen de ser parella.
0: Exacte. I mos ha d'explicar què passarà. També tindrem previsió meteorològica en la Margalida Ribes.
2: Hombre,
0: i també...
2: que mos aclareixi aquest temps que hem tingut loco.
0: Molt millor. I hem de parlar d'educació, la segona hora del programa, a part de tenir en Raül Valls també en directe des de la plaça Santa Eulària.
1: Sí, anirem a la coronació i fem un viatge 750 anys enrere, a la coronació de Jaume II. I bueno, estarem allà, contarem si poden xerrar amb els actors, també amb la consellera de Cultura. Bueno, vos contarem tot allò que passi des de Sant Eulari.
0: Però tindrem nosaltres en Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats de les Illes Balears, per veure com són aquestes

0: docents en els nostres centres, sobretot per entendre la diversitat dels nostres centres, les necessitats educatives que fem que cada lot tingui el seu acompanyament acadèmic i personal durant tota la seva etapa escolar.
1: Quan parlem de la reducció de les ràtios, que la gent mos entengui, parlem del número màxim, no?, d'alumnes que pot haver una aula i tot això que implica, no?, també per als professors. Hi ha manco alumnes i per als professors és més positiu?
0: Home, hi ha moltes teories. Teòricament sí que diuen que és més positiu per al professor, manco alumnes, que pots arribar molt més. Hi ha teories internacionals o europees que diuen que no afecta. Jo el que sí que crec que nosaltres tenim una normativa, la normativa és molt clara, les ràtios s'han de complir, tenim unes ràtios màximes, el que passa que de vegades per unes necessitats específiques no ho podem generalitzar a tots els centres de Balears. Enguany aquest curs escolar ens podem congratular tota la comunitat educativa i la Conselleria d'Educació i Universitat que han aconseguit a les més de 4.800 grups classe que hi ha a les Illes Balears complir les ràtios marcades normativament. I d'aquestes 4.800 n'hi ha 25 que superen la ràtio permesa, i aquí sí que té una dotació addicional de personal per poder atendre aquestes 25 aules, l'increment de ràtio que hi ha, però que hi ha més de 166 aules que tenen una ràtio molt per davall de la ràtio permesa. Per tant, jo crec que poden dir que a poc anant reduint la ràtio a les Illes Balears.
1: Una de les grans apostes d'aquesta legislatura ha estat la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Quin balanç se'n fa després d'aquesta ampliació de places?
0: Home, jo faig un balanç molt positiu, primer de tot, perquè s'havia de començar a construir tot. És a dir, la casa se comença a construir per fonament, no és per terrat. I nosaltres vam haver de començar el mes de juliol de l'any 2023 a construir la casa de 0-3. El 0-3 educatiu, el 0-3 com el primer cicle d'educació infantil incorporat a tot el sistema educatiu. Jo crec que hem fet molta de feina i que hem aconseguit moltes millores. De fet, som pioners a Espanya en una escolarització única, un calendari escolar únic per totes les etapes incloses a 0-3, una concertació, un mòdul de concert educatius també per 0-3 i a més, la creació de places. Del 23 hi havia 4.000 places públiques creades i nosaltres n'han creades, aquest curs n'han posades a l'abast de les famílies més de 15.000, 15.200 places. Encara tenim molt per aconseguir, encara hi ha molt de camí per fer, tenim més temes per arribar com a l'assumpció de tots els centres públics que depenen d'ajuntaments i consells insulars han de passar a ser gestionats per la Conselleria d'Educació i Universitats perquè són una competència impròpia dels ajuntaments i dels consells insulars, i també continuar millorant com han millorat ara les condicions laborals de les tècniques d'educació infantil, cosa que ara han aconseguit que les tècniques que actualment cobraven molt per davall de les seves companyes que anaven per un altre conveni regulador, doncs han aconseguit equiparar les tècniques a un mateix sou totes.
1: Hi ha una cosa interessant, que és la qüestió de, per les famílies, no?, sobretot és hora de fer selecció de centre. Quin balanç fan d'aquest sistema d'escolarització i de la zona única, que era una cosa que també preocupava?
0: Bé, jo faig un balanç molt positiu. El 94% de les famílies han obtingut plaça aquest curs escolar en el centre de primera opció, siguent el primer curs, el centre del primer curs en zona única d'escolarització, les zones on podria haver més problemes, com Palma o com Manacor, ha estat un èxit d'escolarització. I si comptam en segones opcions, arribam fins al 98%. És a dir, que reduïm a un 2% les famílies que no han obtingut plaça en el centre que volien, ni en primera ni en segona opció. Per tant, crec que estan molt d'enhorabona. La lliure elecció de centre és molt important. Cada família sap el que vol per al seu fill, l'educació que vol per al seu fill, i nosaltres ho teníem molt clar. Era un compromís electoral de maig del 2023, lliure elecció de centre educatiu. No hem enganat a ningú, ens varen presentar

0: unes eleccions amb aquest compromís i l'hem aconseguit i hem complit el que vàrem pactar amb la ciutadania.
1: I una darrera qüestió sobre els resultats PISA, no? 2025, que tornen a posar damunt la taula el nivell d'alumnes, dels alumnes, especialment en lectura, en matemàtiques. Quina lectura en fa el govern, tenint en compte que més enllà de les comparacions i els rànquings, no? Rànquings que estan, que ens expliquen a PISA, què s'hauria de millorar dins el nostre sistema educatiu?
0: Moltíssimes coses tenim. Són uns mals resultats. Això estic completament d'acord, que els resultats i la sensació va ser molt dolenta de veure els resultats que vàrem obtenir les Illes Balears perquè estan per davant de la mitjana. Ho he dit molt de pitjor, ho continuo dient. Balears no se mereix estar per davant de la mitjana, ha d'estar per damunt de la mitjana. I jo no me resign a que les Illes Balears tinguin aquests resultats. Jo vull que les Illes Balears estiguin per damunt de la mitjana i vull estar en les comunitats autònomes pioneres a Espanya, com es Castella i Lleó, com és Madrid, com és Cantàbria o com és Astúries. Per tant, que falla? Fallen moltes de coses, mos han de posar en marxa des de la Conselleria d'Educació, però també és una feina que han de fer com a comunitat educativa i també com a societat, i han de fer les mesures correctores necessàries, sobretot per incidir en la lectura i en la comprensió escrita i comprensió oral, on han de ballar més de 30 punts.
1: Senyor Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitat de les Illes Balears, un plaer. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i que tingui un bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Bon, la Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
3: Parlàvem amb Antoni Vera ara fa uns minuts i acabàvem amb Juanmi xerrant d'aquest informe PISA, i és que darrers resultats, Juanmi, de l'informe PISA han tornat a encendre totes les alarmes.
4: Sí, volem parlar els pròxims 5 minutets perquè els alumnes avaluats a 91 països han registrat el rendiment mitjà més baix des que varen començar aquestes proves l'any 2000. I a les Illes Balears els resultats preocupen especialment, sobretot en lectura i matemàtiques. Parlàvem amb Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. És cert que s'està de retirada, fa 3 dies que s'ha jubilat pràcticament. Ell ja està professor de Física i Química, però en sap molt d'aquest tema i no tenim massa temps, però en volen parlar d'aquest tema. Toni, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia, com estàu?
3: Toni,
5: moltes gràcies.
3: Moltes gràcies per atendre'ns. Avui és dia de festa, dia de celebració. Vostè va fer una afirmació molt contundent. El model que ens va formar com a persona i docent està caducat. Per què aquest comentari, aquesta expressió?
5: Sí, perquè nosaltres hem viscut, ens han educat dins un model bàsicament transmissiu, d'on es tractava de... Nosaltres escoltàvem una informació, després l'havíem de reproduir d'una manera o l'altra. I el model que tenim ara és un model competencial, en el sentit de que no es tracta tant del que sabem, sinó que podem fer, que podem dir, que poden, amb el que sabem. És un model molt més exigent, que és el model precisament que PISA avalua. I el que diu un resultat de PISA és que, des del punt de vista competencial, tenim molt de camí a recórrer.
4: I estan parlant d'uns resultats que correspon a una mala generació, per dir-ho de qualque manera, o els problemes molt més profunds?
5: És un problema bastant profund perquè si mirem també, des de PISA una cosa que sol ser molt interessant és també mirar les variables de context. És a dir, no només fixar-nos en les puntuacions, que són puntuacions que corresponen a exàmens competencials, que no són exàmens de quart d'ESO, això també és una cosa que s'ha de dir. És a dir, responen més a un aprenentatge profund que hi ha hagut durant tot el procés, i PISA ho mira per tots els llocs de 15 a 16 anys, que a vegades no coincideix per algun país en el final de secundària, en el nostre cas sí. I sabria el de context també m'ho diuen coses molt interessants, com per exemple que el que és Espanya, després ja això ja hauríem de veure en les dades fines per Balears, tenim pràcticament més del doble d'alumnes que repeteixen. En canvi, l'OCDE és exactament la meitat. I, per exemple, una cosa molt curiosa també és el fet de que a Espanya, en concret, les dades, els resultats d'aquest PISA diuen que els que estan en els fons de nivell socioeconòmic treuen molt millor puntuació en matemàtiques que en la mitjana de l'OCDE, i això passa al revés perquè estan més amunt dels que estan més amunt a nivell socioeconòmic. Per tant, aquí hi ha bastantes coses a veure. No? I quan se mira el benestar dels alumnes, quan se compara amb l'OCDE, Espanya és més alt que l'OCDE, per exemple. Per tant, aquí del que es tracta. Es tracta d'anar afinant coses, de no quedar molt només en són nombres. És a dir, a vegades la roda PISA es considerarà com si fos una classificació d'Eurovisió o de futbol. No se tracta d'això. I no crec que se trati tant tampoc d'anar a cercar una puntuació elevada com a objectiu. Hi ha un principi en economia i en ciències socials, que és la llei de Goodhart, que diu que quan una mètrica se converteix en un objectiu, deixa de ser una bona mètrica, perquè pot ser sumes de pressions i alteracions que perverteixen un poc el seu indicador. Per tant, aquí que cal fer a partir d'ara? Fer una bona lectura del que ha passat, deixar que la gent que es dedica a la recerca educativa cerqui la relació de causalitat si existeixen, que se puguin demostrar, i fer feina. Jo, per exemple, quan se parla de tota la part de la comprensió lectora, que ha baixat molt, me xoca molt que precisament les persones entre 15 i 24 anys tenen un índex de lectura altíssim, molt més que les persones més majors. Per tant, què ha passat aquí? Bueno, doncs em podríem demanar quantes bibliotecàries fan feina als instituts, quantes biblioteques realment fan una feina de biblioteca en els centres, o tal vegada perquè fa falta puesto, s'han de dedicar a aules, per exemple, i en sociència és el mateix. Quant d'espais de recerca científica, quines dinàmiques de recerca científica se plantegen a les classes, etc.
4: Una darrera qüestió, tenim un minutet, li demanaré que siguem breu. En qüestió d'intel·ligència artificial, vostè diu que reproduir coneixements ja no basta perquè si IA també ho pot fer. Clar, si una IA pot respondre una pregunta, resumir un llibre o resoldre un problema, què ha d'ensenyar un professor?
5: Un professor el que hauria d'ensenyar és que aquell alumne pugui cercar relacions horitzontals entre el que diu aquell llibre, el context en què se va escriure, que li aporta aquell llibre a la seva vida, en què es pot comparar, quina relació hi ha amb altres matèries. És a dir, el mestre més entès com a guia, com a acompanyant, que no com a font d'informació, perquè la font d'informació se pot automatitzar. En canvi, filtrar aquesta informació, facilitar-la, acompanyar, aconsellar, això sí que hi ha molt més feina del mestre.
4: Idò, Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents, sé que se jubila, que està de sortida, però mos agradaria escoltar-lo.
3: Enhorabona,
4: també.
5: Moltes gràcies. Molt
4: enhorabona a la Diada de Mallorca, com a mallorquí també, no?
5: Molt bé.
4: I en aquest cas, com per la feina que s'ha feta. Ens agradaria tenir-lo també qualque dia més en directe, a veure si poden parlar de diferents qüestions, perquè
5: sí,
4: és molt interessant
5: el
4: punt de vista.
5: Tindré més temps.
4: Per això, exacte.
5: Tindré més temps ara.
3: Una ferrada forta, moltes gràcies i molt d'anys.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
3: Adéu-siau.
2: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
3: Avui una passejada per Mallorca amb més importància que mai. Amb aquesta festa de la Diada de Mallorca, no l'hem enviat molt en fora, en Raül Valls, el tenim aquí a prop de vora nosaltres, perquè anem a xerrar d'aquesta Diada de Mallorca i dels actes que ara estan a punt de començar.
4: Sí, i un d'ells més important que ens explicarà és aquesta commemoració del que va ser la coronació d'en Jaume II.
3: Raül Valls, molt bon dia.
6: Bon dia, molt d'anys a totes les Maries i molt d'anys a tots els mallorquins i mallorquines. Així és, no m'ho enviar molt en fora perquè érem fa no res aquí, 200 metres, plaça Sant Hilari, perquè estem a punt de fer un viatge en el temps per recordar, commemorar la coronació de Jaume II. I som amb la consellera de Cultura, Antònia Roca, bon dia i molt d'anys.
7: Hola, molt bon dia i molt d'anys.
6: Bueno, estem a punt de viure o retornar 750 anys enrere, una data molt important.
7: Sí, efectivament, avui celebrem aquesta efemèride, aquests 150 anys, no? Veurem aquí una escenificació d'aquell moment, viurem en primera persona fa 750 anys aquesta coronació, que jo crec que és un dia importantíssim, no? Perquè forma part de la història de Mallorca, de saber qui som i com a mallorquins, que millor que en aquesta Diada de Mallorca recordar-ho, no? El que celebrem aquest dia, que és aquesta firma d'aquesta carta de privilegis i franqueses, que en el final va determinar que Mallorca fos una illa que s'autogestionàs, no? I que entengués pues, tota una sèrie d'objectius, finalitats i també drets, no? I franqueses, i és el que celebrem aquest dia i que millor que viure-ho, jo crec que és la millor manera de que la gent ho entengui i s'ho faci seu, no? Que és de lo que se trata, que la gent conegui la història de Mallorca.
6: A més, enguany, o cada any la Diada s'ha dedicat a un punt en concret, a una efemèride, enguany, 100 anys d'escàndal a la Balanguera. Jo d'avui a l'inici del programa, no sé, crec que gran part, si no tots els mallorquins i mallorquines, quan sentim l'himne de Mallorca, se mos posa la pell de gallina, no? És important també commemorar i recordar aquests 100 anys d'un himne, no?
7: Jo crec que són uns dies per recordar el que som com a mallorquins, i si algo som i algo mos uneix és aquest cant de la Balanguera, aquest fil invisible que mos uneix a tots, que és la cultura i que és també la Balanguera, no? I són dies de recordar d'allà d'on venim, de lo que som i com a mallorquins, filar amb aquesta Balanguera, es filar el passat, però també filar el present i sobretot el futur. Per això en aquesta Diada de Mallorca hem volgut posar l'èmfasi i posar tota la visibilitat una vegada més en aquests 100 anys de la Balanguera, que se va posar la música i que també coincideix amb la mort del Cové i els altres anys que és himne de Mallorca, no? Per recordar qui som, que no està mai de més.
6: Clar que sí, i també vos he de dir una cosa, i és que clar, avui capvespre celebrarà, com abans xerràvem amb el president Llorenç Galmés, s'entrega de guardions, honors i distincions del Consell de Mallorca, i entre ells hi ha Cucorba. Clar, Cucorba és tot, no sé si també un himne o també un grup mític que enguany ha dit adeu. També per Antonio Roca ha estat part de la teva infància.
7: Jo crec que tots hem ballat amb Cucorba, tots recordem moments extraordinaris de la nostra infantesa amb aquest grup i avui reconeixem Cucorba i tots els altres, no, persones que fan millor la nostra illa i avui tindrem aquest acte molt commemoratiu per agrair els valors, el talent de la nostra terra.
6: I d'Antonio Roca, vos deixem perquè ara comença aquesta celebració. Moltes gràcies i molt bon, i molt d'anys, que vagi molt bé. I nosaltres ens quedem aquí perquè ara s'han de col·locar i en aquest cas començarà aquesta recreació, aquesta coronació de Jaume II quan va rebre el dia 12 de setembre, d'ara fa 750 anys, va firmar la carta de franqueses del Regne de Mallorca i a partir d'aquí va convertir no només l'illa de Mallorca, sinó tots els territoris que formaven part d'aquest regne independent, amb això, un regne dins la mà, que per cert l'altre dia també vàrem poder gaudir de una obra audiovisual que ha preparat IB3 Televisió, nova producció i amb el suport del Consell de Mallorca per commemorar, per recordar com era la història des d'un punt de vista històric d'aquest regne dins la mà fragmentat a diferents punts, tant des de Marsella fins en el continent com també fins en aquest cas aquí a Mallorca. Ara, si vos pareix, vos deixaré un segonet escoltant allò que mos passarà aquí perquè serà s'inici d'aquest acte de la coronació de Jaume II. Si vos parell, Miquel Àngel, Joan Mi, com qui no sé si podreu sentir-ho bé, tornem a la connexió i tot d'una que comenci, vos demà en pas. Està a punt de començar aquest acte. Ara ho sentiu.
3: Anem a sentir-ho. Està a punt de començar. Comença.
4: Aquest és l'ambient que tenim aquí en el Consell de Mallorca i podeu escoltar que hi ha bastant de curiosos perquè, clar, crida molt l'atenció.
3: Veure gegants.
4: Exacte.
3: Veure xeremiers.
4: Els nins, els joves vestits de pagesos.
3: Ah, amb paraules xeramies, ajut de bona nosaltres.
4: I és curiós com ho fan per ajustar-se la roba, perquè jo mai havia vist...
3: La faixa.
4: Sí, bé, jo dic la roba, però això es diu la faixa.
3: La faixa, clar.
4: La faixa,
6: no? Crec que estan, Joan Mimi Calange, crec que estan sortint els gegants des d'allà on sou voltos, des del Consell de Mallorca.
3: I estan a punt, estan a punt.
6: Estan a punt de sortir, just aquí, a davant de, en aquest cas, l'església de Santa Eulària de Palma. Ja hi ha tothom preparat, hi ha tota aquesta acte que recordarà aquella celebració i aquell jurament de les cartes i franqueses de Reina de Mallorca per part de Jaume II. Tenim totes les autoritats i també, com tu deies, molt de curiosos, molt de mallorquins i mallorquines que s'han volgut atracar per veure en directe aquesta representació teatral de com es va viure aquell moment. També hem de pensar que se va viure en aquesta mateixa església, en aquest mateix lloc i aquest mateix dia, ara fa 750 anys, que se diu aviat. Vull dir que pari mentida, això mateix, és que pari mentida, però n'han passat molt de segles, però aquí és, aquí continua l'església de Santa Eulària i en aquest mateix lloc és on s'hi va jurar i després, a més, Jaume II, quan va morir, va ser enterrat a la Seu, que serà just després d'acabar aquest acte, quan totes les autoritats se dirigiran fins allà. Ara sí que comença aquest acte.

0: Ciutat de Mallorca, avui és dia de festa. Avui proclamam el nostre senyor rei Jaume II. El nostre regne de Mallorca comença a caminar. I per això tenim motiu de celebració i alegria. Però abans que arribi el nostre bon rei, deixeu-me que us prediqui amb una faula. Una faula, una vella paràbola grega, del tot adient pel dia d'avui. Diu així. Heus ací que hi havia una vegada un estany on hi vivien unes granotes. Allí eren benaventurades i no els mancava de res. Però un jorn, per avorriment, començaren a dir i vengueren a la conclusió que els convendria tenir un rei. I començaren a cantar molt fort per cridar l'atenció de Déu. I ara, què passa? Què passa, sí? Com és que canteu tan fort? Demanar a Déu nostre Senyor.
1: Ens agradaria tenir un rei que ens governàs,
0: digueren les granotes. Nostre Senyor acceptà llur petició i decidí enviar-los com a rei un tronc. Aquest era tan gran que quan caigué sobre la superfície de l'estany se sentia un so sordidor. Les granotes s'assustaren tant que s'amagaren davall l'aigua. Poc temps després, les granotes, per curiositat, començaren a sortir una rere l'altra, de mica en mica, per veure què passava. Pujaren sota el tronc.
2: Idò, aquest és l'acte que està començant, l'acte de coronació de Jaume II a la plaça de Sant Eulari. Vos deixem escoltant aquest moment, aquesta interpretació, aquesta obra que commemora aquests 150 anys de l'inici del Regne de Mallorca.
3: Moltíssimes gràcies, Raül Valls. Sentim un poquet més d'aquesta narració.
0: Per cridar Déu. I ara què passa? No podeu contar les vostres súpliques al vostre rei? S'enfadà Déu nostre Senyor.
1: Però Senyor, aquest rei no serveix per res. No fa res, és terriblement peresosa i no decideix res.
0: Així sí, doncs. Us enviaré un altre rei. El nostre Senyor complia allò que havia promès. Enviar a les granotes una cigonya. La cigonya tampoc era el millor rei que les granotes havien pogut imaginar. Sempre les perseguia, sempre se les menjava. Les granotes no podien passejar entre els joncs sense por. Per tot arreu, i la cigonya les aguaitava per prendre-les amb el bec.
1: Oh, senyor, senyor, per favor, ajudeu-nos!
0: Cridaven les granotes. El primer rei era massa amable i peresós. I per això l'havien rebutjat. El segon, massa cruel. I tampoc volien llur presència. Quina era la solució, doncs? Jo us ho diré. Jo us diré el que necessitaven les granotes. El camí d'en mig. El camí de la inspiració. El camí de...
3: Continuem endavant el seu programa que fem especial avui des del Consell Insular de Mallorca en aquesta especial diada de Mallorca, dia també del nom de Maria. Celebram avui moltíssimes de coses i celebram també que tenim una mallorquina que ha fet gros per allà on ha trepitjat. Ni més ni manco que ha quedat segona a Miss Món, que es va celebrar ara fa una setmana, més o manco.
4: Exacte. S'ha celebrat a Vietnam. A Vietnam, quasi res. Ell encara té compromisos allà a Vietnam, està per allà. Jo no sé, tu, Miquel Àngel, en 22 anyets que feies, però ella ja és segona del món en un certamen de bellesa
3: jo
4: que m'apareix.
3: No.
4: Nosaltres ho tenim complicat.
3: No.
4: Tu, a l'altura, la tens.
3: Sí, però és greixura.
4: És greixura, alerta. Alerta, hi ha models de tot tipus, però ella té diferents talents i ha representat Espanya, després d'haver estat també representant de Balears, i molt representa. I en aquesta diada a Mallorca podem estar molt orgullosos de saludar-la i sobretot donar-li una bona. Elisabet, Reinés, com estàs? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per rebre'm. Estic molt, molt bé. Encara no m'ho crec.
3: Quina hora és ara a Vietnam?
5: Ara són quasi les 4.
3: De sort baixa, vull entendre.
5: Això mateix, sí, home. Sí, sí, de sort baixa. Tenim 5 hores de diferència.
3: Conta-mos, com ha estat l'experiència que has tingut en aquest certamen de Miss Món i com te sents havent quedat segona, tan a prop d'haver quedat Miss Món?
5: Pues, la veritat és que ha estat una locura. Des del moment que ens vam esforçar molt, és molt de treball, perquè la gent pot ser que tingui un prejuïci de que no saben molt el que és Miss Món, perquè és un certament de bellesa, que el més important és la bellesa interior, és els projectes que tu fas, com te mous, si tens un talent, són moltes, moltes coses, esport, que de primera vista pot ser que no se vegi, però hi ha molt de treball enrere. I la veritat és que estic molt contenta, encara que no hagin aconseguit el primer puesto, estic molt contenta amb el que hem aconseguit, és històric per Espanya i jo estic bé, que encara no m'ho crec, encara estem a Vietnam donant voltes perquè estem fent pues, un tour de les tres guanyadores, de les top 3, i res, molt agraïda i amb moltes ganes d'arribar a casa nostra, a Mallorca, i veure la meva família i donar una abraçada a tothom.
3: Quines portes se t'obrin a partir d'ara?
5: Pues moltíssimes, la veritat és que jo crec que el que un fa en les coses que té és el més important. Ara m'arriben cridades, m'arriben tant de modelatge com de treballs de molt de tipus, però bueno, és el que un vol fer amb el que li donen és l'important. Jo ara treballaré molt amb el que és el Miss Món. Viatjaré molt, perquè encara que no hagi guanyat, soc primera finalista i també he guanyat tots els projectes socials de la dislèxia, amb Disfam, que Disfam també és de Mallorca i és una associació molt important de la dislèxia. I pues, amb aquests projectes pues, anirem per el món, també en l'organització de Miss Món, ajudant i fent el que puguem.
4: Elisabet, que té una Joe Rimola, que s'ha guanyat aquesta dominicana que no té en Elisabet?
5: Sí. Pues jo crec que és molt subjectiu. En el final, cada any cerquen un estil i unes qualitats diferents. Jo crec que és una atleta que ho ha fet superbé, que és guapíssima, és la meva amiga, sí. Perquè ara pues, són com a germanes, estem totes juntes, viatjant. Jo crec que en el final s'ho mereix molt, és una atleta encantadora i jo estic molt contenta per ella, que és l'important.
4: Molt bé, Elisabet, i de nosaltres estem molt orgullosos. Encara te quedes un parell de dies més per Vietnam? Fins quan? Quan dius que podràs tornar?
5: Sí, encara, pues encara no tenim fecha de tornada, però bueno, encara me queda un par de dies més i després ja tenim un par de viatges programats també en l'organització per el món. Ja no és a nivell país, sí. Sinó que me n'anàvem fora. Sí, sí, sí.
4: I tindràs tenda per fer turisme, és a dir, podràs desconnectar o...
3: Home, això tot que poc, eh? Poc. Sí.
4: Però tens pues, moments per,
5: poca,
4: per tu?
5: Poquet, sí. Sí, hi ha qualque moment, però és més treball que una altra cosa. En el final és molt de treball, encara que no se vegi per les redes socials, per les xarxes socials o per des de fora. Sí. De dins és molt de treball, però bueno, és encantador. I és un any que hem d'exprimir. I disfrutar, perquè això, vamos, jo ho contaré amb els meus nets quan sigui bé i res, supercontenta i agraïda en tot.
4: Molt bé.
3: Elisabet Reiner, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí a IB3, a la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears, desitjant el millor. Gràcies per representar Mallorca arreu del món, ara més ben dit mai, és impossible fer-ho, i el resta, que te desitjam moltíssima de sort.
5: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. La veritat és que xerrar amb gent mallorquina, vamos, me fa molta il·lusió perquè duc molt de temps aquí a Vietnam, duc quasi 2 mesos. I bueno, moltíssimes gràcies per rebre'm, per escoltar-me i per donar-me aquest huequito del dia per xerrar de lo que estic fent. De veres que és un plaer i moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
3: Adéu-siau, una parrada ben forta. Adéu-siau. Senyors i senyors, fem una petita pausa publicitària i tornem tot una. Fins ara. I ara

0: Ja.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
4: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
5: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
4: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
5: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
4: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
6: Allà, vinga, entrem a la recta final d'aquest programa d'avui, d'aquest dissabte festiu, d'aquesta jornada que passam avui en el Consell Insular de Mallorca, celebrant la Diada de Mallorca. Aquí ara sentiu molt de renou i és perquè se preparen balladors, toquedors, sonadors...
7: A la època, pagesos, i se fan una foto de família i la veritat és que és una imatge molt guapa, perquè els vestits són preciosos i són coses que no veuen cada dia, i a la Diada de Mallorca les poden veure. I fa en cine.
6: Vinga, dali sabes.
7: I no, sí, perquè amb en Sergio Expósito i amb en Mateu Bibiloni, que han vengut fins aquí també, a parlar de cine i d'aquestes coses que els agrada a ells, heu pogut arribar bé, com estàu?
8: Bon dia.
9: Bon dia, què tal, com va?
7: Bon dia.
6: Hi havia molt de trull per xerrer o...?
7: Com trobat? Bueno,
9: hem arribat en temps, hem sortit en temps perquè entrar a Palma, per cap Palma, totes aquestes coses són un procés també de propi de Mallorca, sí. I hem arribat en temps, no hem trobat molt d'embull.
8: Ah, està fàcil.
7: Per vosaltres, que representa Mallorca, sent tan joves, perquè per aquí passa molta gent, hem parlat de 200, hem parlat amb el president del Consell de Mallorca, no, com a representant, però en el final, joves, que sou el futur, també, a vosaltres, que vos diu Mallorca?
8: Ara, justament, no és una resposta exacta, però justament veníem en camí aquí i m'ha dit Mateu, no, perquè hem d'anar al Consell, hem d'anar a cor, tal, no sé què, i m'ha dit, anirem, per si no hi ha aparcament, arribarem per un canal subterrani. I m'ha estat contant, per això que dic, no, de la tradició i de més, i m'ha estat rememorant un poc de la llegenda del drac de la coca.
9: Sí, realment, l'identitari mallorquí crec que és molt important i que no l'hem de perdre, tant el jovent com la gent de més gran.
6: Que molt gran, aquest jove, et fan de tot.
7: Els hi tires una lavadora i te fan això ara.
6: Te fan una bugueada.
7: Sí, au, una coca.
8: Ara m'ha fet enyorar Muriqui dient això.
7: Ja,
8: que
7: cosa trist. Era
6: ja, ara, ja m'he perdut.
9: Ara el Mallorca, ara ha estat un trasbassa de cine a futbol.
6: I me deies?
9: No, sí, que crec que realment la identitat mallorquina és important, no només en aquest dia assenyalat, sinó practicar-la dia a dia, seguir celebrant amb la nostra família, la tradició que van tenir els nostres predins, els nostres repredins, tot el que ha estat i ha significat la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, dels pobles, de la ciutat, crec que és importantíssima, i un dia com aquest per reivindicar-la crec que s'ha de sortir al carrer a celebrar.
6: Tu saps que si t'has sentit qualque polític en aquell moment te pitjarà.
8: No ho t'he escrit, no ha llegit res.
7: Sí, ara de moment ja surt el teu nom, les joventudes de... I ja veurem.
6: Però a vosaltres tots sou especialistes en xerrar de cinema. Falten 6 minuts per arribar a les 11 de matí. En aquests 6 minuts jo vull demanar què mos esperen aquesta temporada 2026-2027 que comença aquest mes de setembre.
9: Sí, ja vam fer aquella primera secció de la Vuelta al Cole, però ara ja sí que tornem pròpiament dit a la temporada i a tornar a xerrar de cinema, que és el que més nos agrada.
8: Exacte.
9: I és veritat que hi ha molt bones estrenes, sobretot d'aquí a finals d'any.
8: Sí, bé, ja mos va passar un poc l'any passat, no? Que mos costa a vegades pensar grans pel·lícules que s'esperen. Ara, per exemple, bé, ho han xerrat mil vegades, molts grans títols han arribat per l'estiu, ja han tingut la nova de Spider-Man, l'Odissea, no? Els grans blockbusters i tal, però encara que eren bastant d'estrenes molt interessants.
6: Per cert, l'Odissea ha estat tant com s'esperaven.
9: Hombre, ha fet bastanta caixa, sí, ha fet clash i...
8: En tema de taquilla, sí.
9: Sí, ha anat bé. Sí. Hombre, no és Spider-Man, que Spider-Man recordem que sí que ha fet una taquilla enorme perquè és una pel·lícula de Spider-Man que agrada molt i que ha funcionat molt bé perquè ha aconseguit connectar una altra vegada amb gent que potser no estigui tan connectada amb aquest Spider-Man d'en Tom Holland.
8: Bé, tenim també, ara que xerres de Marvel, una estrena de cara en el cap d'any. És vera que no és molt... Queden encara un parell de mesos, no? Que és aquesta Avengers Doomsday, no? La nova pel·lícula
9: de Vengadores.
6: Són fans, sí, de Avengers.
8: Que ja fa bastant d'anys que no tenim una pel·lícula de Vengadores per se. Però tenim també pel·lícules més petites, més, per exemple, en el cinema espanyol, que ho han xerrat moltes vegades, no? Han tingut ja l'estrena de, per exemple, El ser querido, aquest estiu, sí. Un pel·lícula amb en Sorogoy, en des que varen xerrar ja. Però ara, per exemple, en un parell de setmanes tenim l'estrena de La bola negra, aquesta pel·lícula dels Javis, que ha estat una sensació directament en el Festival de Cannes.
9: Sí.
8: I que, bé, personalment tenc moltes ganes de veure-la i que crec que és una, que cada és una experiència.
9: Sí, recordem que és una història, en teoria, rescatada d'un manuscrit perdut del Lorca, que adapta tres històries en tres moments històrics diferents, no? I segurament sigui l'altra pel·lícula, junt amb El ser querido, que competirà pels Goyas i per ser representant d'Espanya en els Oscars.
8: Exactament. Sí, perquè a més el que deia, a Cannes va ser una sensació, és a dir, que ja en el circuit internacional, que això és molt important...
9: Va guanyar millor direcció a Cannes, hem de recordar.
6: Sí, ja té s'empenta.
8: Hi ha un parell de passes donades. Hi ha una altra pel·lícula, crec que l'han comentat qualque vegada també, que ara s'estrena aquest divendres que ve. Tenc unes ganes des de fa molt de temps, perquè és una pel·lícula que ja hi existia. Era una pel·lícula que estava feta i que l'estudi va decidir que havia de desaparèixer. I per un moviment fan, no?, de la gent que sabia que existia aquesta pel·lícula, va recolzar i va dir, no, aquesta pel·lícula ha d'existir, ha de sortir, no?, s'ha de llançar perquè puguem veure-la, i mos arriba ja aquesta setmana, que és Coyote versus Acme, Coyote de Coyote i el Correcaminos. És una pel·lícula dels Looney Tunes que jo tinc moltíssimes ganes de veure-la perquè som molt fan dels Looney Tunes.
6: Però pel·lícula de dibuixos animats?
8: No, bé, no sé si vos en recordeu com Space Jam amb en Michael Jordan, que és una persona normal amb dibuixos,
6: no?
8: O Brendan Fraser va tenir també una, és a dir, aquesta pel·lícula que junta els personatges
6: mesclarà dibuixos en realitat.
8: I s'història, per jo no té desperdicis. El Coyote, com que mai no ha aconseguit casar en el Correcaminos, denuncia Acme, que és l'empresa que li dona totes les armes, perquè no funcionen, perquè està comprant material que no funciona, i denuncia a l'empresa. És a dir, és una història...
6: Hauríeu de veure la cara de veure la pel·lícula, que és una
8: cosa... Jo t'ho juro, jo l'espero moltíssim. A més, per això, perquè és una pel·lícula que ja existia, l'estudi va dir que no la trauria, i ara s'ha aconseguit que arribi a sales.
9: Ja saps el que diuen, no? Intenta enterrar alguna cosa i sortirà.
6: Sobreviurà.
9: Sí.
8: De fet, ha estat una pel·lícula que ha tingut rècords a pàgines de puntuació, Rotten Tomatoes i demés, només per fenomen o fan de hem aconseguit que la treguin. I potser la pel·li no és tan bona, però només el que ha construït en el voltant. Però sí, és un altre títol, bé, que personalment espero molt, però tenim estrenes importants d'altres sagues, tenim lo de sempre. Ara, a dia d'avui, sempre són segones parts i franquícies, però sí.
7: Pues volia demanar, perquè tenim poc temps, però per una de les pel·lícules que ja s'estan fent ara, perquè és una icona per molts motius, que és aquesta de Brad Pitt, no?, que va amb un cas, se perden, un ex-militar i han de sobreviure.
6: Què
7: no?
6: Se diu? Què és la pel·lícula?
8: Ara l'estic confonint perquè tenim també un altre d'un cas, que amb en Nico Pelordi, que és La constel·lació del perro.
7: Però... No és aquesta, no, La constel·lació del perro, efectivament, és, jo l'he vist també, que és, és una pel·lícula apocalíptica, però sé que Daim té un títol també amb un cas.
8: En el corazón de la bestia.
7: Exacte. I sobreviuen, no? Queden segons.
6: L'heu
7: vista?
8: No, encara no. Ara s'estrena crec que d'aquí una setmana i mitja, una setmana, però sí, és un altre títol que tenim apuntat.
7: Molt bé.
6: Doncs,
7: sí, de dia adéu, Mateu, Sergio, Mateu. Gràcies per haver vingut fins aquí.
9: Aquest
7: directe, mos escoltant la setmana que ve, ja amb un tema concret de cine, és que vulgueu vosaltres, i nosaltres, Miquel Àngel, mos hem d'acomiadar, perquè demà tenim més programes, seran 3 hores de 9 a 12.
6: De 9 a 12, IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies, adeu-siau a tots i molt d'anys.
7: Molt d'anys.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La Conselleria d'Educació apunta que hi ha més classes per davall de la ràtio màxima d'alumnes que fixa la normativa que no per damunt. El conseller del RAM, Antoni Vera, ha explicat als micròfons de la Gran Vida que el límit d'alumnes per aula s'ha de respectar, però que en ocasions és materialment impossible. En tot cas, afirma Vera, es dota els centres de més personal per atendre les necessitats específiques de cada alumne.
2: I d'aquestes 4.800, n'hi ha 25 que superen la ràtio permesa, i aquí sí que té una dotació addicional de personal per poder atendre aquestes 25 aules d'increment de ràtio que hi ha, però que hi ha més de 166 aules que tenen una ràtio molt per davall de, o per davall de la ràtio permesa.
1: Menorca rebrà gairebé 23 milions i mig d'euros de l'impost de turisme sostenible. Serviran per finançar diferents projectes estratègics. Se centren, de fet, en la millora d'infraestructures bàsiques municipals. Inclou actuacions a les xarxes de sanejament i abastiment d'aigua a diferents urbanitzacions de Sant Lluís, Maó, Es Mercadal i Ferreries, així com la restitució paisatgística de l'antiga depuradora de Cala Morell, a Ciutadella. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de Menorca.
3: Una gran part dels projectes que se'ns han presentat incideixen en el sanejament, en les canalitzacions d'aigua potable, però també d'aigües brutes. És important que aquesta infraestructura estigui el més nova possible per tal d'evitar pèrdues.
1: També es destinaran prop de 4 milions d'euros a recuperar patrimoni històric i espais culturals i a promoure el turisme esportiu. El Servei de Neteja del Litoral retira més de 6,3 tones de residus durant el mes d'agost en aigües de les Balears, entre les 23 embarcacions que conformen aquest operatiu. Els plàstics representen més de la meitat del material recollit, segons el comunicat. També s'han fet diverses actuacions especials, com casos d'embarcacions a la deriva, la retirada d'un dofí mort, també el rescat d'una cabra viva. A més, s'han rebut i atès 8 avisos del Servei d'Emergències 1-2 i de Salvament Marítim i d'institucions i particulars. La meitat dels casos de migranya no estan diagnosticats a les Balears. La Conselleria de Salut estima que són 110.000 les persones que pateixen aquesta malaltia crònica silenciosa a la comunitat. Avui, amb motiu del seu Dia Internacional, es posa en marxa la campanya Les paraules importen, que vol reflexionar sobre la incomprensió social i mèdica entorn d'aquesta afectació que en ocasions es banalitza. Així ho explica Isabel Colomina, que és la presidenta de l'Associació Espanyola de Migranya y Cefalalgia.
4: Cuando uno tiene una crisis, la vida se para. Tan discapacitante, según la Organización Mundial de la Salud, como una crisis de epilepsia o como la ceguera. Situaciones que nadie cuestionaría lo incapacitantes que son, pero sí lo hacen porque se confunde la migraña con un dolor de cabeza. Es un dolor que no te deja ni pensar, hablar, ni oír. Te tienes que esconder en una habitación a oscura, sin oír nada. El mínimo ruido te parece que es un estruendo. Mucha gente además tiene aura, significa que tiene otros síntomas previos al dolor, que a veces es pues, paralización de una parte del cuerpo, pérdida de visión.
1: Colomina insisteix en la necessitat d'un diagnòstic adequat i precoç per evitar que la malaltia vagi més, destacant que no s'ha de normalitzar viure amb dolor. Amb aquest punt acabam. Més notícies. El pròxim butlletí serà al punt de les 12. A continuació comença No venim amb manual.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, es programa per nens, joves i famílies d'Ivetes Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre la relació famílies-escola. Què agraeixen els professors de les famílies i què esperen les famílies dels professors? També parlaran sobre les tutories d'inici de curs en el cas de les famílies amb fills o filles en necessitat de suport educatiu i sobre el canvi d'etapa educativa amb estudiants d'ESO, batxillerat, FP i universitat. A més, com sempre, escoltarem propostes relacionades amb educació i criança. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual.

0: Aquest inici de curs es reprèn la relació entre famílies i escola. Una relació que la major part dels temps funciona bé, però cada vegada també apareixen dubtes, expectatives diferents o petits malentesos. Per això avui ens acompanyen els estudis en Javier Ferriol, que és pare, professor i president de FAPA Mallorca i que coneix aquesta relació des de diferents perspectives, com a pare, com a representant de famílies i també com a docent. Bon dia, Javier.
1: Hola, bon dia.
0: Ja estàs preparat pel nou curs?
1: Sí, aquí, a tope.
0: Molt bé. I d'avui volem aprofitar aquesta visió tan àmplia que tu tens del món educatiu per demanar-te que ens ajudis a entendre un poc millor què espera cada part de l'altre. És a dir, què agraeixen els professors de les famílies, què esperen les famílies dels professors. Així ens posarem una miqueta a la pell dels uns i dels altres i intentarem entendre millor el punt de vista de cadascú perquè aquesta relació sigui el més fàcil i fluida possible al llarg dels curs.
1: Exacte.
0: Tu estàs preparat ja?
1: Sí, he activat la meva empatia.
0: Al màxim.
1: Al màxim.
0: Vinga, i anem a començar. Ara començarem com a mirada de profe. Ara només pots ser profe, eh?
1: Sí.
0: Què creixen més, diries tu, els professors de les famílies? Tu què creus que creixen més?
1: Jo crec que inicien el curs amb una actitud de confiança i diàleg per evitar judicis i precipitats, crec que seria importantíssim. Aquesta confiança és bàsica, no? També crec que davant qualsevol dubte lo ideal seria contactar amb el tutor o la tutora per conèixer tot el que pugui haver passat tant durant l'estiu o durant, diríem, el curs passat. Superimportant que escoltin els seus fills, però també ajudin a contrastar la informació abans d'estreure aquestes conclusions.
0: Que no donin només per bona la versió del fill, no?
1: Totalment. Aquesta és una de les que han gelat molt de pits i tant m'agrada. També és important que informin el centre d'aquests canvis familiars o personals que puguin haver afectat el benestar
0: de
1: Sant Lot,
0: no?
1: Exacte, sí. Crec que és molt interessant que fomentin l'autonomia i la responsabilitat dels fills d'acord amb la seva edat. Parlant de que anant crescent, és un curs superior i des d'aquest punt de vista s'ha de mirar fins on poden arribar, no? No passar-nos ni per excés ni per defecte, no? Crec que també és superimportant i és un poquet xerrar de la comunicació, no? Millorar aquesta comunicació, que se respecti el temps de resposta del professorat i els canals oficials de comunicació.
0: Això parlant de no enviar un mail el dissabte i esperar que te'l responguin el diumenge,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment. Aquesta paciència de contestar al moment, hem de ser conscients que és dificultosa per tots, no? També jo crec que és important és reconèixer quan la feina se fa ben feta, no? Un agraïment sempre reforça la confiança i la motivació. I aquesta va un poquet en dues direccions, no? A tothom ens agrada que ens reconeguin quan feim una feina ben feta, no?
0: Clar.
1: Què més? Diferenciar un conflicte puntual entre companys d'un problema que necessita la intervenció dels adults. És que molt de pits, tant com a pare o com a profe, me fan bullying. Bueno, anem a veure si realment és això, si és un conflicte puntual i que la cosa no arribi a més de forma innecessària, no?
0: Ara anem a una part un poc espinosa, Javier.
1: Venga.
0: No? Com a professor, tu quines actituds de les famílies creus que poden complicar sense voler, o potser sense ser-ne conscients, la feina dels professors?
1: Sí.
0: Quines diries tu que són les situacions complexes?
1: Quan ens trobem, per exemple, famílies, pares, mares, que no donen oportunitat d'aprendre, no? Que no donen oportunitat a aquests seus fills, diríem, tinguin un conflicte i el puguin resoldre per ells mateixos. Això ens dificulta bastant perquè és una part d'autonomia que no arriben a adquirir i ara és difícil trobar un equilibri. En aquell moment deix que s'equivoqui i en aquell moment he d'intervenir, no? Però bé, intervenir immediatament en qualsevol conflicte sense deixar espai a diàleg entre els alumnes, pues això fa que el conflicte pues pugui ser més gran i el que dèiem, que no millori amb aquesta autonomia, no? Uh-huh. Crec que també és important des de les famílies quan centren tot únicament en les notes. O sigui, tot és nota. No, hi ha altres... moltes altres coses importants que s'han de valorar. Crec que també és un petit conflicte quan constantment hi ha comparacions, tant entre docents com entre grups o fins i tot entre germans, no? Tot el que es compara suposa una dificultat, no? I és dir, no, és que amb el meu fill l'any passat o el professor de l'altre any...
0: No ho feia així, ho feia d'una altra manera.
1: Exacte, no? I crec que posar etiquetes en el professorat, de dir, no, aquest m'han dit que és superexigent, aquest m'han dit que...
0: I ja avisant-te les filles,
1: exacte, no, amb aquest preparat, perquè m'han dit que... No, perquè a més l'experiència m'ho dona que hi ha molt de docents que a un alumne li agrada i a un altre alumne no li agrada. O sigui que també crec que és interessant les expectatives poc realistes que tenim de cara en els fills, no? I d'intentar o massa altes o massa baixes, no? I a més, que a lo millor pot passar que sigui a principi de curs. No, és que el meu fill és molt bo i no sé què... I el professor a principi de curs just està arrencant i encara no coneix el 100% de l'alumne. I això ja pot ser... No, és que el meu fill era de 10 i ara resulta que treu un 5. Bueno, anem esperant, anem poc a poc, anem a veure com evoluciona, no? Això també pot ajudar, no?, a ser conscient de tot això. I què més? Per exemple, el to a la comunicació és molt important. Un to acusatori, per dir-ho de qualque manera, abans d'escoltar totes les parts, també pot ajudar que el conflicte sigui més gran, no?
0: Clar.
1: O sigui, hem d'escoltar la part del nen, la part de l'alumne, però també la part del professor i un poc el que deia abans, no? Anem a veure si és de forma puntual, perquè just acabant de començar el curs i hem fet dos exàmens o anem a analitzar, no? Perquè potser no va en el mateix grup que anava l'any passat, tots els altres, tots han crescut, o sigui, se generen dinàmiques distintes cada any.
0: Molt bé, ara canviem de costat, Javier.
1: Vinga,
0: ara ja
1: m'està
0: no
1: costant,
0: ara ja no ets professor.
1: M'està sí, costant.
0: Se te mesclen les dues vessants, sí. Però ara ja no ets professor, ara ja ets un pare o un representant d'associació de famílies.
1: Sí.
0: Tu què creus que, això és important que ho coneguin els professors, què esperen les famílies dels professors dels seus fills?
1: Bé, jo crec que el primer que esperes és que coneguin a l'alumne, no? I a més, un poc més enllà del que és el rendiment, no? Uh-huh. Que hi hagi un petit vincle. Això és, crec que és una de la part que més mos agrada,
0: no? Que no sigui un número.
1: Exacte, que no sigui un o més, no? És veritat que en tenen molts alumnes, però quan xerren del teu, pues vol que sàpiguen el que necessita, no? Crec que també que comuniquin les dificultats de manera precoç, o sigui, abans de que succeeixi, no? I també, que ja també ho han comentat, també mos agrada que mos diguin els avanços que fem, no?
0: No només les coses negatives,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, no només lo negatiu, però les dificultats mos interessa, o sigui, crec que abans de veure una nota suspesa, mos agrada molt veure i dir, mira, el teu fill a lo millor no aprovarà perquè no s'està esforçant i en el mateix temps és un bé per ell, no? Més coses. Crec que s'expliqui en claretat què poden fer les famílies per ajudar els nostres fills. A nivell de secundària és important conèixer els criteris d'avaluació i qualificació de cara a les notes. Però a nivell de primària és molt important conèixer què és el que han de fer perquè el nostre fill pugui anar a un bon ritme en el curs que li pertoca. Les famílies ens han de sentir escoltades i quan demanem una tutoria, és veritat que no pot ser de forma immediata o molt de pits, però és el moment allà on podem analitzar, exposar, i molts punts que han dit antes en la comunicació milloren gràcies a aquesta tutoria, no? Necessitem que els professors també estiguin disposats a revisar una miqueta l'etiqueta que li podam a l'alumne, no? Perquè igual que hem dit tantes, que els professors quan deien, no, aquest professor és dolent, i el tens en guany, doncs pues el mateix, quan un alumne té l'etiqueta de, no, aquest l'any passat, no sé què, doncs pues, hem de començar com a de zero tots, no? Per què? Perquè sabem que la profecia autocomplida està demostrat, eh? Que si tu penses que aquell alumne és dolent, es convertirà en un alumne dolent. Igual que si penses que és bo, també succeeix, no? O sigui que és interessant tenir en compte tot això, no?
0: Revisar prejudicis, com dèiem abans, no?
1: Sí, crec que també és molt important, des de la part del professorat, que entenguin què pot aportar a la família, no? És vera que de vegades com a profes ens trobem famílies molt, entre cometes, pesades. No?
0: Ara ets família, no profe.
1: Ja ho sé, per això ho deia, no? I jo com a família, pues, també a lo millor a qualque moment puc... Però hem de pensar que la família és qui té el nin a casa, que el coneix, que ha sabut l'evolució dels altres cursos i que entre tots hi ha on s'ha de dirigir, no? I clar, hem de trobar una coherència.

0: dieu?
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
0: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
1: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
0: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
7: Aquest diumenge torna Esports 3 en joc.
8: Serà espectacular.
7: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
9: Que repique les que falen a la seu!
7: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
10: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
7: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
11: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: Voleu conèixer un poc més en els participants habituals de No Venim amb Manual? I t'han preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor. I avui és l'estorn d'en Eduard, un jove del programa que tothom ja coneix, que ja ha arribat a la vintena, però que va començar a fer ràdio en 14 anys i actualment protagonitza a un dels personatges més estimats i perillosos per les seves explosions del programa, el doctor Firulais. Hola, Eduard.
1: Bones.
0: Que volem saber més coses de tu.
1: Perfecte, jo aquí estic.
0: Estàs preparat?
1: Sí.
0: Vinga, ara anem a saber més d'en Eduard. Començant pels inicis, quines eren les teves aficions quan eres petit?
1: Doncs, quan era més petit, m'encantava, i encara m'agrada, desmuntar coses. És a dir, tenia molta curiositat per saber com de què estaven fent les coses, o simplement veure què hi havia de dins. I també m'agradava molt construir amb peces de blocs de construcció. I jo diria que sobretot aquestes dues coses, però i a partir d'aquí m'inventava històries i feies meus mons imaginaris.
0: Una miqueta de tot, idò. Vinga, i de gran te vas decidir estudiar economia per què?
1: Doncs he de dir que, com he comentat altres pics, no va ser la meva primera opció, però també era una cosa que me cridava l'atenció des que vaig fer economia a quart d'ESO. Tenia ganes de saber com funcionava aquesta part del món, perquè no només són dos bets economia, sinó que també és gestió de recursos, i això m'interessava bastant.
0: Molt bé. I ara anem a un altre tipus de preguntes ja relacionades amb el programa. Quan i com vas començar a participar en No Venim amb Manual?
1: Idò, vaig començar, si no m'hi malament, a l'especial estiu de 2018, és a dir, fa uns 8 anyets, i va ser una mescla entre que el meu padrastre va anar a un concurs a la tele, agafa'm si pots, amb l'Ida, una de les nostres mares estrelles programa.
0: Exacte.
1: I ella li va dir, vinga, tu-lo. I també perquè anava a ball amb la Serena, també una de les nostres companyes del programa, i entre les dues pues, un dia va dir, vinga, idò vendré. I justament vaig venir un especial, l'especial estiu.
0: Molt bé. I com ha anat canviant la teva participació a No Venim amb Manual al llarg dels anys?
1: Doncs a nivell personal he passat de participar amb un poquet de nervis, de sobrepensar molt les coses, ser més natural i simplement disfrutar. És a dir, quan ens hem de preparar una cosa, ens la preparam, però sempre en tranquil·litat de que serà una cosa guai.
0: Molt bé. Important, què ens pots contar del doctor Firulais?
1: Ah, el doctor Firulais és una de les millors persones que existeixen en el món.
0: Molt explosiu, ben com és, el seu nivell.

0: El doctor Firulais.
1: Aquí el tenim.
2: No, la veritat és un personatge que no me'n recordo bé com va sorgir, però...
1: Ni jo tampoc. No va sorgir algun dia i...
2: Va aparèixer i m'agrada molt, perquè em permet interactuar molt amb els nens i les nines del programa.
1: I amb actors, perquè tu te mescles amb actors professionals i fas un paper més i... I ets un mes, eh?
2: No sé, el doctor Firulais, de veritat, m'agrada molt.
1: És
2: part de jo.
1: Molt bé. Vinga, pregunta una mica difícil. A quin contingut del programa t'agrada més participar? Mira que n'hi ha molts.
2: En general, no podria triar perquè m'agrada participar tot, perquè el que m'agrada és la varietat i el dinamisme que hi ha en els programes. Però quan venen els especialistes, m'agrada molt.
1: Les tertúlies.
2: Exacte. Tertúlies especialistes i també quan, per exemple, ens fan tallers. És a dir, quan aprenen coses noves. Quan ve, per exemple, en Núria, l'arqueòloga, en Jaume Givert, quan ens expliquen aquestes coses que mai m'havia aturat a pensar, però que són curioses.
1: Molt bé. I ara ve una pregunta també important. Els dos moments més divertits a la ràdio han estat només dos, eh?
2: Només dos. Idò, començaré responent fent una trampa,
1: perquè
2: posaré quan hem fet totes les contes, quan gravàvem les contes, sempre hi havia preses falses i sempre hi havia moments que havien de tear perquè mos feia molta gràcia alguna interacció. Idò, tots aquests moments jo els posaria com a una de les parts que més m'han agradat. I després també me quedaria amb la emoció que transmeten els especials. Quan feim especial...
1: Halloween, Nit de les Ànimes.
2: No, diria de número de programes.
1: Quan fem especial, festes d'aniversari.
2: Exacte. Quan deim tant de número de programes. Doncs, en general, també faig un poquet de trampa perquè els incloc a tots. M'agrada molt perquè solen reunir amb molta gent que passa pel programa i és com un dia bastant més especial.
1: Els 10 anys van ser memorables i el doctor Firulais va tenir un gran paper, també.
2: Exacte,
1: no?
2: També va estar present.
1: Molt bé. I d'acabar amb consells. Vinga, un consell per pares, infants, adolescents que un dia venguin a participar a No Venim amb Manual. Quin consell els donaries?
2: Que vengueu a disfrutar, que aprengueu, perquè és una gran oportunitat, perquè sense ser conscient, simplement estar aquí, ja aprens un munt de coses. Només veient el que fa la directora, el que fas tu, veient com se comunica amb el tècnic, després com xerren les persones que estan a la taula. Ja aprens moltíssimes coses i, a més, després, quan tu participes, pots disfrutar. Així que venia amb moltes ganes d'aprendre i de disfrutar, sense nervis.
1: Molt bé, i ho apuntam i ja ho saps, Eduard, esperant com sempre tots els dissabtes fent una miqueta de tot.
2: Super.
1: Adeu.
2: Adeu.

0: Hi havia una vegada un grup d'amics que anaven plegats a l'escola i feien quart de primària. N'Eric, na Sara i na Neus eren molt bons amics i els agradava anar a l'escola, tot i que de vegades protestaven un poc.
1: Ai, quina peresa fer media ara!
2: Sí, jo preferia seguir jugant al pati.
3: I jo, cada dia estudiar és un poc avorrit.
0: Però un dia hi va haver una gran novetat a l'escola. Es va convocar un concurs de dibuix de com seria l'escola ideal i els guanyadors del concurs podrien ajudar a triar com havia de ser el nou pati. Els tres amics estaven molt emocionats.
1: Ui, ja m'encanten els Playmobil. Ja veureu ja quina escola m'imagino.
4: Ja sé què faré, però ja veureu. Sorpresa!
2: I de jo, encara no tinc clar.
0: Després de preparar i entregar els dibuixos, va arribar el gran dia. I a que no us endevinau, tots tres dibuixos havien estat seleccionats. El que ells no sabien és que al jurat hi havia un mag que els tenia reservada una sorpresa. Què passarà?
5: Primer final.
0: Tot d'una que el jurat va dir el nom de Neus, l'escola es va omplir de niguls i per art de màgia va canviar sencera. S'havia convertit en un parc d'atraccions.
4: És el meu dibuix! Iuhu!
0: El mag havia convertit l'escola en la del dibuix de na Neus i allò era increïble. El pati estava ple d'atraccions. Nòries, cotxes de xoc, cavallets... I a les aules les cadires pujaven i baixaven i els nens veien la pissarra en tres dimensions, amb les seves ulleres 3D. El més impressionant eren les escales per pujar i baixar a les classes, que eren muntanyes russes.
5: Cap a classe. El pati.
0: I així tot el dia. Al principi era molt divertit, però després d'unes hores...
2: Ai, quin maroig, sí. Entre les ulleres, els cavallets i les muntanyes russes, estic que no puc més.
3: I perquè encara no has entrat al bany, ahir vaig dibuixar un parc aquàtic.
2: Uf!
0: La diversió dels parcs d'atraccions estava molt bé, però tantes hores i cada dia... De sobte hi va començar a haver nous núvols. L'escola canviava.
5: Segon final.
0: I ara què? Què havia passat? Idò que era el torn de l'escola imaginada per n'Eric. Li agradaven tant els cavallers de Playmobil que havia fet una escola de cavallers.
1: Vinga, a classe!
0: Era el professor de Medi, que anava vestit com un cavaller.
1: Què farem, Medi, ara? Medi? Què dius? Ara toca lluita d'espases!
0: Mare meva, el professor estava ben ficat al seu paper.
1: Vinga, va, a posar-se les armadures.
2: Això pesa un munter.
3: Jo no me puc ni moure.
0: L'Eric estava una mica més animat.
1: I ara què hem de fer? Lluitar!
0: Mare meva, allò era esgotador. N'Eric, na Sara i na Neus gairebé no podien ni moure's amb aquella armadura tan pesada. I l'espada era com una roca.
1: Vinga, va! Profe, quan acaba la classe? Un bon cavaller no es cansa. Tots els dies practicarem fins que manegeu bé l'espasa.
4: No!
1: Ai, crec que preferia medi.
0: Ups, nou niguls.
5: Tercer final.
0: L'escola tornava a canviar, però... No, era igual que abans.
3: Tot ha tornat a ser com abans.
1: Que bé! Anem a classe.
0: Però quan varen tornar a classe, tots els professors estaven asseguts als seients i estiraven paperets i cometes fins que varen entrar. Llavors, els mestres varen dir...
6: Hola, profes!
0: I què estava passant? Llavors, na Sara va dir...
2: Ai, crec que s'ha fet realitat el meu dibuix. Vaig dibuixar que els professors es convertien en alumnes i nosaltres en professors. Em va pareixer divertit.
1: Jo pot ser.
0: Jo va ser al principi. Els tres nins manaven molts deures als profes. Els reganyaven si parlaven alt i posaven examen sorpresa cada hora. Però, passat una estona, allò va començar a ser avorrit i els profes convertits en alumnes cada cop els feien menys cas. Parlaven entre ells, estiraven paperats, jugàvem amb els spinners, inclús feien competicions de Bottle Flip Challenge tot el temps.
2: Ai, que cansat és això de ser profe.
3: Sí, jo crec que preferia l'escola de sempre.
0: I així va ser. Els Nígols varen tornar i tot va tornar a la realitat. Els tres amics varen quedar contents i varen estar al Manco una setmana sense queixar-se de fer deures. Ells tenien clar que la seva escola de sempre era la que més els agradava. I vosaltres, què en penseu?
7: En l'inici de curs arriba moltes vegades també el moment de començar les activitats extraescolars. I avui a la nostra tertúlia infantil volen xerrar amb els nins i nines sobre com les viuen, com les trien i què pensen que han de tenir en compte a l'hora d'apuntar-nos a una activitat. Hola a tots!
8: Hola! Hola.
7: Avui tenim nins des dels 8 fins a en Eduard.
9: Soc una unitat de referència.
7: Exacte, eh? Molt bé. Amem, heu provat alguna vegada una activitat extraescolar?
8: Sí.
7: I ara ve una pregunta important. Quan heu de triar una activitat, què penseu que és el més important? Que vos agradi, que hi vagin amics, que sigui prop de casa, que els horaris vagin bé tota la família? Amem, què penseu per aquí?
10: Que no s'agradi.
7: Que vos agradi. Més cosetes?
11: Horaris de família.
7: Horaris de família, diuen per aquí.
12: Que mos agradi, que no mos avorriguem.
13: Que no estigui junts.
7: Que no estiguin fora.
14: En el meu cas, que faci exercici, perquè si no, no hi ha manera.
7: Que facis exercici. Però penseu que els nins i nines en general tenen en compte totes aquestes coses, o no?
15: No.
7: En què sol... No, i és important, idò, decidir-les també en família. Què penseu vosaltres?
15: Sí.
16: Sí.
7: Per què?
14: I a la teva família el que faràs del tot, però sí, no pots tampoc demanar una cosa que no és possible.
13: El mateix, si un horari no va bé, o si el teu germà va a un joc, aprofita i vés-ne el mateix.
7: Clar, de pensar un poc també, perquè si no, després els pares van d'un lloc cap a l'altre. Molt bé. Més preguntes. Quan provam una activitat extraescolar, a vegades no sabem si ens agradarà o no. Vosaltres què penseu? Hem d'anar provant activitats diferents, convé provar-les durant un temps abans de decidir si ens agrada... Vinga, Marta, tu què penses?
17: Jo crec que una activitat... una activitat no pots fer-la un dia i ja decidir si t'agrada o no. Jo crec que has de donar un temps per veure si t'enganxes, si no t'enganxes, si és el teu, o si te... O si pots continuar fent això, saps?
7: D'acord, tu què trobes, Lucía?
18: Tipo, estàs com 2 setmanes haciéndola i si ja no te gusta, pues nada.
7: Quin temps donaríeu, vosaltres?
13: 6-8 anyets.
7: 6-8 anyets, això és un pan massa.
9: Sí. Quan arribes a les Olimpíades, ja dius...
7: Ja t'ho repenses, no? Vinga. I d'ara anem a fer una cosa molt pràctica, perquè hi ha molts nins i nines que ara volen triar una extraescolar, però no saben molt bé quina triar-ne. I com vosaltres tots heu fet extraescolars, vos han demanat que cadascun ens recomani un extraescolar. Ens heu de dir, l'extraescolar, què és el que més vos agrada de l'extraescolar i un consell per un nin o una nina que l'ha de començar. Esteu preparats?
8: Sí.
7: Amanda, tu quina recomanaries?
19: Teatre musical.
7: Molt bé. Què t'agrada del teatre musical?
19: Pues la verdad que a mí me gusta mucho cantar y bailar y también me encanta hacer teatro.
7: Molt bé, és a dir, que tot, eh?
19: Sí.
7: I quin consell donaries a un nin o una nina que comenci teatre musical?
19: Pues que, por ejemplo, puedes aprender muchas canciones y te diviertes porque además lo tienes que practicar y si tienes tiempo libre, pues lo practicas y es chulo. Y también, pues, que está muy bien y que...
7: Perfecto, molt bé. Ja tenim teatre musical apuntat. Amén, Paula, tu quina recomanes?
20: Manualidades.
7: Molt bé. I per què t'agraden?
20: Porque puedes crear algo nuevo.
7: Molt bé. I algun consellet per ser manualitats? Sort de... Algunes potser s'han de fer acompanyats, no? O no?
20: Sí.
7: Sí, és un bon consell, molt bé. Marta, tu què recomanes?
17: Jo recomanaria escacs.
7: Per què t'agraden?
17: Escacs, jo crec que encara que sigui de pensar i de pensar jugades, jo crec que si és algo que t'agrada, pots dedicar-te un temps a pensar en algo que a ti t'agrada i estar amb gent que juga el mateix que tu i passar un temps bo amb els teus amics. I encara si juguen amics teus...
7: Encara millor. Vinga, algun consell?
17: Pues que és un joc difícil i que encara comencis i, ai, mira, és que me guanyen sempre, pues, no te rendeixis perquè és practicar i practicar i practicar.
7: Perdràs unes quantes vegades.
17: Exacte.
7: No? Molt bé. Anem, vinga, no, Lucía.
10: Pues jo recomendaria el vòlei.
7: Vinga, per què t'agrada?
10: Pues me gusta porque no es un deporte tipo que, ah, pues lo hago solo, no, es un deporte grupal, o sea, puedes jugar con 5 personas y, o si quieres hacer vóley playa con otra persona más y la verdad es que es entretenido.
7: Molt bé, algun consell?
10: Ten buen control con la pelota, porque a la que no tengas buen control es imposible.
7: Molt bé, apuntat també. Amén, no, Julia, venga.
15: La natació.
7: La natació. Per què t'agrada?
15: Perquè estàs fresquita.
7: Molt bé, bon consell. I algun consell o recomanació?
15: Si te, bueno, si quieres trabajar todo el cuerpo, es el deporte en el que trabajas más el cuerpo.
7: Molt bé, oh, és integral. Amén, no, Zoe. Zoe, tu què recomanes?
16: Tempo libre.
7: També, també és important, eh? És molt important. Perquè en el temps lliure també se poden fer moltes coses, eh que sí?
16: Sí.
7: Això ho hem de tenir en compte. Vinga, Joel, tu què recomanes?
13: Capoeira.
7: Capoeira. Explica'ns què és, per si algú no ho sap.
13: És una és un art marcial que mescla ball, també toca instruments, i aprens portuguès.
7: I lluita.
13: Lluita.
7: Molt bé. I què t'agrada de ser capoeira?
13: Que és molt divers i que l'ambient és molt guapo i que no és només lluitar i pegar cops, també és la picardia, pillar l'altre, jugar amb cap, no ser impulsiu. I ara...
7: Molt bé. I alguna recomanació per algun que vulgui fer capoeira?
13: Que treballes molt el cos, elasticitat i que disfruta.
7: Molt bé. Vinga, Marina, tu què recomanes?
21: Bàsquet, perquè fas exercici i també perquè t'ho passes molt bé.
7: Molt bé. I a tu què t'agrada del bàsquet?
21: Que és divertit i que estic i que puc conèixer gent nova per fer més amics.
7: Vinga, i ara ve el consell, eh?
21: Que també tinguis molt de maneig de la pilota.
7: Molt bé. Mireu que tindran un catàleg ben gran tots els nens que ens escolten, eh? Vinga, Isabela.
22: Bueno, perquè és una manera on te pots calmar molt, es mira de la mà i és molt guai. I
7: a tu què t'agrada de ser bola?
22: M'agrada perquè pots estar es mira de la mà i també perquè puc manejar un vehicle.
7: Molt bé.
22: I un consell que donaria és que si vas en cest, no te posis nerviós quan es corres barco, perquè si te poses nerviós se pot complicar molt l'assumpte, pot volcar, te pot caure del barco. I doncs no te posis nerviós i apoya més en el costat que del barco on estigui escorant a dalt.
7: Molt bé, és un consell molt útil, eh? Vinga, Enzo, tu què recomanes?
23: Jo recomanaria taekwondo.
7: Molt bé.
23: Perquè és un esport molt complet, hi ha bastants coses i tot.
7: I a tu què t'agrada del taekwondo?
23: A mi m'agrada sobretot les competicions tipus combate, que te poses proteccions i tal, però hi ha, per exemple, pumses, és com un conjunt de patades.
7: Molt bé. I algun consellet?
23: Sí, pensar ara a l'hora de pegar les patades i tot.
7: En cap, eh? Molt
23: sí,
7: bé.
23: Sí, en cap.
7: Fèlix, què et recomanes tu?
24: Bufetjar.
7: Oh, molt bé. Tenim moltes coses de la mà, eh? I per què t'agrada?
24: Perquè pots veure peixos i moltes coses que hi ha al fons de la mà.
7: Molt bé. I algun consellet?
24: Aquí si te trobes un tauró.
7: Que te quedis quiet. D'acord. Manu?
14: Jo recomano el surf.
7: Surf?
14: Perquè...
7: Què t'agrada del surf a tu?
14: M'agrada l'acció, el moviment, que vas amb velocitat. M'agrada fins i tot quan la taula et caus. El meu
7: tot.
14: Germà diu que estic grillat, però...
7: Algun consellet?
14: Sí, fes cas al professor perquè has d'anar en compte amb les zones.
7: Un gran consell
14: sobretot
7: també.
14: Al principi. Entra per la corrent i ja està.
7: Molt bé. I en Mateo, vinga.
25: Doncs jo, la música, perquè pots innovar, provar noves combinacions de notes, i interpretar doncs,
7: cançons
25: que t'agraden molt.
7: Molt bé, això és el que t'agrada a tu, sobretot, sí. Interpretar, no? I a mi se pregunta, a quin consell donaries?
25: Doncs jo li donaria que ho intentéssim més, perquè, clar, tu vas i dius, ai, quina cançó més divertida, vaig a tocar-la, però això no et surt en 3 segons.
7: Clar, s'ha de practicar molt. Molt bé, i acabarem amb Eduard, però no com un consell, com persona que ha practicat un esport, sinó com a entrenador, perquè tu has estat un entrenador, has estat a l'altre costat, entrenador de bàsquet. Quins consells dones tu als nins i als pares, com a entrenador, sobre quan un fill practica un estrès escolar? Vinga, consell pels nins i consell pels pares.
9: Els pares, mentre els nins s'entrenen, anau a berenar. No, val, pels nins, començaré pels nins i nines, diré que no passa res si... Pues pensàveu que vos sortien les coses, per exemple, a vòlei, si la col·locació vos sortia superbé, la recepció, a bàsquet, si tiràveu estir lliure, si sempre us ficàveu, és igual si vos sortien i després no, perquè tots poden tenir una mala època. I no vos heu de desanimar perquè durant unes setmanes o uns dies no vos sortin les coses, d'acord?
7: Molt bé, bon consell.
9: I pels pares, recolzau els vostres fills i filles. Suposam que ja han passat tot lo de negociar quina extraescola poden fer, quina mos va bé tota la família, pels germans i el que sigui, i recolzau-los també en aquest moment, on no sàpiga on veure més enllà de lo que els ha passat en un entrenament, que potser els ha anat malament, donau-los aquests ànims per dir, escolta, que això ja està, són 2 dies. El que deia Isabela, no te posis nerviós perquè si no pot ser pitjor. I dir-los, ara no passa res, després ja sortirà. Tornarà a sortir i sortirà millor.
7: Molt bé, un fort aplaudiment. Ens apuntant tots els consells i ja poden dir adeu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquell temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: I després de la tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb voz infantil, juvenil i familiar. Començam amb Filocontes, tallers per a nins i nines de 10 a 12 anys.
4: Bon dia, som la Lluïsa de la Biblioteca Encarnació Vinyes de Palma. Us volíem contar que la biblioteca començà amb un nou cicle de tallers que se titula Filocontes, laboratori d'idees pròpies. Aquests tallers estaran conduïts per na Cris Peripècia i estan pensats per a joves entre 10 i 12 anys. A partir d'una història es podrà llegir, fer preguntes, conversar sobre temes com l'autoestima, les xarxes socials, les relacions afectives. La primera sessió serà dia 25 de setembre a les 5:30. Les places són limitades, així que si t'interessa venir, contacta amb nosaltres i te guardam una plaça.
3: I ara seguim amb una proposta juvenil relacionada amb la música.
5: Hola, sóc la Núria Cunillera, la directora de la Coral UIB. I com ja sabeu, a la família Coral hi tenim corals per a totes les edats. Avui us volem parlar de la Coral Juvenil i tenim amb nosaltres la seva directora, la Xisca Rosselló.
6: Si tens entre 16 i 20 anys i vols fer-te escoltar, vine a cantar amb nosaltres els divendres de 3:30 a 5:30 a l'edifici de la Riera. Ja ho saps, si vols que t'escoltin, canta'n la Juvenil. Consulta tota la informació a coraluib.cat.
3: I de música passam a astronomia. Pep Marcús, president del Club Newton, ens proposa una activitat per a totes les edats per celebrar la nit d'observació de la Lluna.
7: Dissabte, dia 19, se celebrarà a tot el món per part de la NASA, que ho organitza, la nit internacional d'observació lunar. És a dir, un vespre on s'organitzen activitats per observar la Lluna amb telescopis des d'algunes localitzacions de Mallorca, entre les quals podem trobar el Santuari de Consolació Sant Joan, en el qual, a partir de les 9:30, el Club Newton posarà telescopis a disposició de tothom qui vulgui venir, una activitat oberta i gratuïta per famílies, per gent encuriosida que vol veure la Lluna i que li expliquin quatre coses del nostre satèl·lit. Això és el que farem aquest dissabte, dia 19, a partir de les 9:30, en el Santuari de Consolació Sant Joan.
3: I acabam amb les recomanacions que ens expliquen directament infants. Toca l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
8: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per a infants, joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Comencem amb plans de biblioteques. Dia 16 de setembre hi haurà un taller d'escriptura creativa a partir de 6 anys a la Biblioteca de Simbioteria i dia 22 un taller sobre jocs de paraules a la Biblioteca de Sant Gotleu. Tenim més propostes. Per dia 19 de setembre, pel matí, Clean Wave Foundation ha organitzat una neteja a la platja de Calamajor. Hi haurà també tallers ambientals per a infants i joves. I acabem diumenge 20 de setembre, amb una bicicletada a Palma per la Setmana Europea de la Mobilitat. Sortirà des de la plaça del rei Joan Carles I. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
3: Gràcies, Amanda, i gràcies a tots per totes aquestes informacions. Són moltes recomanacions i propostes interessants. Avui, com ho heu escoltat, han fet molts continguts relacionats amb l'inici de curs. I sabeu com acabarem el programa? Idò, amb un altre que hi té relació. Escoltau.

0: Com ja ha començat l'escola, no venim amb manual, hem preparat una secció de cançons per anar en cotxe relacionada amb l'escola. Ué! Esteu preparats, nins?
1: Clar que sí!
0: Pares, vosaltres esteu preparats també?
2: Sí!
0: Ai, a què pares els hi falta energia, jo trob. A mi, m'ho tornaré a demanar. Pares, esteu preparats?
2: Sí!
0: Vinga. Amem. I dona'm a començar amb una cançó per acostumar-se que s'ha acabat l'estiu. Oh, que ja és tot un clàssic, que no venim amb manual, que és S'acaba l'estiu, de Do, Re, Mi, Fa, Bo.

0: Ara ja estan més animats per l'escola, que sí?
1: Sí! Sí!
0: I ara seguim en cançons que van dirigides als pares. Pares, les haureu de comentar, aquestes cançons, eh? Tenen un toc d'humor i són del grup Xiula. I tenen a veure amb aquell estrès que de vegades pateixen els pares quan torna la rutina. Com, per exemple, l'hora d'arribar a l'escola i la feina als matins. Escoltau.
2: Un dia més comença el ral·li només despertar. Un altre cop sense poder esmorzar.

0: Lida, tu t'hi sents reflectida?
1: Mucho, muchísimo.
0: ¿Cuánto has sentit?
1: Muy bien, muy, muy reflejado. Los niños se vuelven enormemente lentos por la mañana.
0: Costa.
1: Es inversamente proporcional a la prisa que tiene el padre, ¿sabes?
0: Claro.
1: Jo crec que lo hacen a posta.
0: És un moment estressant.
1: Sí, mucho.
0: Bé, anem a un altre, men, si vos sentiu reflectits, que és ses extraescolars. És un tema un poc més mogut, és com vivim o com viuen els pares, alguns horobages d'extraescolars. Tot ben planificat.

0: Pares, vos heu estressat? Un poquet, no? A mi, Alfonso, t'has estressat molt, o què?
1: Sí, però bueno, yo puedo permitirme dar un consejo, que es tener los hijos bastante seguidos y siempre apuntarlos a la misma extraescolar para optimizar los viajes.
0: Tu que en tens tres, vinga, tots allà mateix, no? Exacte. Molt bé, ja ho sabeu, eh? Els fills d'en Alfonso van de tres en tres. A mi, altre pare, a mi... Na Laura, que en té tres, que fan bàsquet tot tres, no?
2: Sí, jo coincideix que si els pot agradar el mateix, molt bé. I després, intentar cercar coses properes que tot d'una que puguin anar ells mateixos, anar i tornar,
0: i
2: perquè és que si no som Mami Uber i Papi Fai, tot serà baixa. I no cobrant la carrera.
0: Molt bé. Amem, sabeu una altra cosa que passa quan arribes a l'escola de vegades? A vegades hi ha uns visitants. Qui poden ser? Qui ho endevina? Els pois. Xiula té una cançó de pois que hem escoltat moltes vegades, però també en tenim una altra, que és el desalojo del piojo de Na Candela i los Supremos.

0: Us ha agradat aquesta cançó, a Nazoé li ha agradat molt, eh? La cantaràs a quanta mare? Com és la cançó, mem?
1: Les piojas!
0: Oh, molt bé.
1: Era rosca quan venga a casa.
0: Molt bé, molt bé, ja la podem fer cantant, eh? Hem xerrat de coses que passen, però també tenim aprenentatges. Tenim moltes cançons d'aprendre, de vocals, de paraules, de mil coses i de matemàtiques. Per exemple, tenim raps de les taules de multiplicar. Vinga!

0: Fort aplaudiment, molt bé! Que vos han agradat els nostres temes musicals?
1: Sí!
0: Quin vos ha agradat més, nins?
2: De Piojos.
3: De Piojos.
0: Pares, quin vos ha agradat més?
4: Extraescolars.
0: Extraescolars, eh? Cadascú tira cap al seu costat. Vinga, anem a dir adéu. Un, dos, tres...
5: Adéu! 12 por 12, 144. Bien. Ajá. Una vez más.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma culpa el govern de contribuir al creixement de l'aeroport en la promoció turística i l'obertura de noves rutes aèries. Reclama l'aprovació de la llei de cogestió al Congrés com a primera passa pel decreixement, tot i l'oposició d'AENA, que ja ha anunciat, recordem, que presentarà un recurs constitucional en cas que tiri endavant. Així s'ha explicat en roda de premsa en què s'ha anunciat l'adhesió a la protesta contra les ampliacions d'infraestructures aeroportuàries que s'ha convocat a diverses ciutats el 20 de setembre, que és diumenge de la setmana que ve. Queixes també dels veïnats de Jesús, a Eivissa, per l'increment del trànsit i la velocitat dels vehicles que passen per alguns dels carrers del poble des que el consistori n'ha tancat la via principal. L'Ajuntament de Santa Eulària defensa que es tracta només d'una prova pilot per convertir el centre del poble per a vianants i que durarà aquest mes de setembre. Ho explica la batllessa Carmen Ferrer.
1: És veritat que s'ha tingut una reunió amb els veïns, que s'ha hagut una pressió que no es desitja en el carrer Estruc i per això s'haurà de fer uns ajustos a lo que és aquesta primera posada, aquesta primera prova, veritat. No és res definitiu, la voluntat sí que és la peatonalització, se'n parla fa molts d'anys.
0: El consistori assegura que instal·larà una càmera de vigilància per controlar la circulació i les velocitats inadequades dels vehicles que passen per aquesta zona. I encara en mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca eliminarà el pas a nivell del Camí dels Moliners, el terme municipal de Santa Maria del Camí, mitjançant la construcció d'un nou pas superior sobre la línia del tren Palma-Inca. Amb una inversió prevista de 4,4 milions d'euros i un termini d'execució de 6 mesos per crear un pont metàl·lic i evitar que trànsit rodat i vianants hagin de creuar per damunt les vies, millorant així la seguretat. En els esports, des de fa mitja hora està en marxa la 20a etapa de la Vuelta a Espanya. Seguint la prova ciclista hi ha Joan Gabriel Bauçà. Bon dia.
2: Bon dia, som ara mateix a la Calahorra, a la línia de sortida, on a les 12:30 ha donat sortida aquesta penúltima etapa de la Vuelta a Espanya, una jornada de muntanya que pot ser decisiva per a la classificació general, amb Enric Mas defensant el lideratge. Hem pogut veure el ciclista artenenc confiat i amb ganes de donar batalla en aquesta penúltima etapa. Per davant, amb molts quilòmetres i una pujada final al Collado del Alguacil, que pot marcar diferències. Aquesta penúltima etapa ja està en marxa.
0: Gràcies, Joan Gabriel Bauçà. Tornant aquí a casa nostra, avui és la diada en diversos actes en commemoració del Regne de Mallorca. Al centre de Palma hi ha Joan Josep Sunyer. Bon dia.
3: Bon dia des de la Catedral de Mallorca, de Palma. Ara mateix ha acabat la frena floral a càrrec, sobretot d'associacions ciutadanes, també a càrrec de 9 dels 53 municipis de Mallorca i, evidentment, també a càrrec de les institucions, de les autoritats principals, de, només de Mallorca, sinó també de les Balears. Recordem que per desavinences en la data de celebració no hi ha hagut participació dels representants polítics dels partits de l'oposició. Hi ha hagut un sermó del degà de la catedral, Antoni Baran, que ha fet un clam, una crida a la sostenibilitat i protecció de l'identitat de l'illa, i també ha parlat el president del Consell, Llorenç Galmés, que s'ha referit una vegada més a la pressió migratòria per via marítima i de manera irregular. Escoltam dues participants en l'ofrena floral.
4: Tenim moltes maries, els clubs, sí.
5: I bueno, tot això és guapo, i fer un pot d'illa i venir a la seu, que feia estona que no veníem.
6: Sí. Som de l'associació de gent major d'Estura de Pòrtol, i ens van convidar a venir a la diada i això és el que fem, i ho vam present.
0: Gràcies, Joan Josep Sunyer, en directe des d'aquesta diada a Palma. Ampliarem tota aquesta informació a l'informatiu al punt de les dues. Ara, a IB3 Ràdio, Vida Saludable.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, el format radiofònic d'IB3 Ràdio de referència sobre la salut i el benestar. És dissabte 12 de setembre, fa només dos dies, és a dir, el passat 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. És una realitat que continua sent una mica tabú, però també un dels grans reptes de la salut pública. El telèfon de l'Esperança de les Illes Balears acaba de presentar el seu informe del primer semestre de 2026, que mostra un augment preocupant de les persones que demanen ajuda per ideació suïcida i també de familiars que conviuen amb el dol després d'un suïcidi. Avui en volem parlar sense por, en rigor i amb un missatge clar. Xerrar del suïcidi pot salvar vides. Per això contarem els estudis de la Ràdio Pública de les Illes Balears amb el seu portaveu, Lino Salas, per xerrar, com dèiem, obertament d'aquesta problemàtica. Això serà la segona part del programa, que serà el tema central. Però abans tractarem altres temes, com que Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòrea, conegut com a ECMO. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa, xoc cardiogènic o durant certes cirurgies complexes. A més, farem una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, que la veritat és que l'han nomenat metge emèrit del Servei de Salut i, a més, també xerrem una mica amb el seu substitut, el doctor Albert Rodríguez. Són només alguns temes de portada d'aquesta càmera d'un programa Vida Saludable que ja arranca. Benvinguts!
0: Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Iniciem l'informatiu sanitari de la setmana contant vos que l'Hospital de Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria, ECMO, que s'ha fet a Balears des de la posada en marxa ara fa un any de l'equip ECMO, un equip multidisciplinari integrat per professionals hospitalaris i del SAMU de Guàrdia Permanent. L'equip està integrat per més de 20 professionals entre metges intensivistes, cirurgians cardíacs, perfusionistes o infermers especialistes, entre d'altres. Estan formats específicament per poder aplicar la tècnica d'oxigenació per membrana extracorpòria, que és una tècnica complexa que dona assistència cardíaca i respiratòria al pacient mitjançant una màquina externa al cos. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria, per exemple. Per aprofundir una mica més, conversam ara amb la doctora Maria Riera. Ella és cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Bon dia, doctora, com està?
2: Hola, bon dia, com va?
1: No sé si té fills,
2: molt bé, gràcies.
1: No sé si té fills, però la tornada a l'escola sempre és una alegria, com a pares.
2: Des de luego, és un dia molt important. No, no tens fills.
1: Bueno, però sempre, però segur bueno, que en el seu entorn n'hi ha qui celebra la tornada a l'escola, no?
2: Sí, els meus companys i els nebots i tothom a escola avui, sí.
1: Maria, doctora, centrem-nos en la temàtica per la qual hem conversat amb vostè ara. Què suposa aquesta fita d'haver duplicat el nombre de teràpies?
2: Mira, per nosaltres és molt important perquè era una cosa que teníem pendent des de fa més de 10 anys. Nosaltres ja fèiem aquesta teràpia, però no diria que d'una manera esporàdica, però sí amb molt menys freqüència perquè no teníem l'equip tan ben organitzat. Amb el Covid va fer un boom, la teràpia, vàrem poder salvar moltes vides amb aquesta teràpia i després del Covid vàrem tornar pues, a replantejar la idea de menys si podíem aconseguir un equip consolidat per poder oferir aquesta teràpia les 24 hores del dia en l'Hospital de les Illes Balears que fos necessari. Uh-huh. I varen retomar una mica les converses i finalment pues, els nostres directius se varen convèncer de que era una teràpia que tenia el seu paper i que era pues, molt interessant pues, fer la inversió necessària per tirar endavant aquest equip i això ho varen fer i ara ja ho tenim des de fa un any.
1: Molt bé. Doctora Riera, com es du a terme la teràpia d'oxigenació per membrana extracorpòria que sona bastant a xines? Perquè la gent ho entengui. En què consisteix?
2: Mira, jo de vegades, per explicar una mica com funciona això, dic, tu saps el que significa quan un malalt que té una insuficiència renal li fan diàlisis, no? El que li fan és que li estreuen sang del seu cos, passa per una màquina, no? La depuren i torna, com jo dic, pues, ja neta en el seu cos, no? Pues una cosa semblant, és a dir, en aquest cas, el que necessita aquest pacient és bàsicament oxigen, o sigui, sang amb oxigen i, a més, que tingui força impulsada, no? Com si fos un cop. Pues aquesta màquina fa aquestes dues funcions, és a dir, nosaltres treballem la sang aquesta, que ja de dir que està sense oxigen, amb aquesta màquina pues, li donem oxigen, l'oxigenam, perquè passa per una cosa que deim nosaltres un oxigenador, i després s'impulsa i torna una vegada pues, ja oxigenada en el cos. Per això és que serveix tant si tens insuficiència respiratòria, que te falta oxigen, com si tens una insuficiència cardíaca i tens un problema, com deim nosaltres, de bomba, perquè es cona te bombeja bé. Mm-hmm. No sé si s'ha entès o vols que te especifiqui qualque cosa.
1: Es veu que no es vol explicar, que s'ha de veure in situ, però això és ràdio i no tenim color, però vostè ho ha explicat meravellosament. A més, l'equip ECMO Balears, doctor Riera, s'ha desplaçat per instaurar aquesta mesura de suport a altres centres sanitaris de les Balears i ha fet, a més, trasllats de pacients sota ECMO amb indicació de trasplantament cardíac o pulmonar a altres llocs.
2: Exactament, exactament. Perquè de vegades, o sigui, és el que jo explic, no? Aquesta teràpia, aquesta màquina, el que fa és que ens fa guanyar temps, no? Perquè els pulmons que estan pues, amb aquesta patologia, que pot ser una pneumonia, pues, se recuperin, o sigui, no és que la màquina directament te curi la pneumonia, sinó que el que fa és que fa guanyar temps perquè els antibiòtics pues, facin efecte i els pulmons se recuperin, no? O sigui, el que tens és una insuficiència cardíaca, pues, no te curen el cos que tens malalt, no? És el cos que en dies de repòs, pues, a lo millor se cura aquesta insuficiència cardíaca o no. És quan no se cura, quan nosaltres hem de cercar una solució definitiva. I el que fem nosaltres, en aquest cas, és que amb el malalt, amb la màquina posada, el derivant, per exemple, a Barcelona, perquè valorin si és candidat a fer un trasplantament cardíac, un trasplantament pulmonar, per exemple, aquesta és idea.
1: Mm-hmm. Quina és la clau de l'èxit d'aquesta teràpia d'alta complexitat, doctora? Tal vegada tenir un equip multidisciplinari altament especialitzat i qualificat?
2: Totalment. Jo crec que cada un aporta moltíssim. Tu ja ho has dit, cirurgians cardíacs, metges intensivistes, després també l'equip de trasllat de 061, molt important, i després el paper dels enfermers perfusionistes, que són els que controlen una mica tot el circuit, i després també molt important l'equip d'infermeria de cuidats crítics d'aquí de la UCI i també durant el transport amb el 061, molt important. I aquí, aquest equip multidisciplinari, pues, jo crec que fa que tinguem un cos de coneixement molt fort i que faci pues, que siguem un equip molt potent, la veritat és que sí.
1: I de bona hora bona, moltes gràcies, doctora Maria Riera, cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Fins un altre, i com dèiem, gràcies per haver assolit aquesta duplicitat, duplicació, en aquest cas, de casos. Gràcies i fins un altre.
2: Gràcies per a vosaltres. Vinga, bon dia, adéu.
1: Anem amb més qüestions. Els contem que el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, ha estat nomenat metge emèrit del Servei de Salut. Hem de dir que ho ha estat després de jubilar-se fins al mes de juliol als 70 anys d'edat i d'exhaurir diverses pròrrogues. La figura del personal emèrit constitueix un reconeixement institucional de caràcter excepcional adreçat a professionals sanitaris jubilats que han desenvolupat una trajectòria especialment destacada en l'àmbit assistencial, docent o investigador. Coordinador de trasplantament de Son Espases Condain, referent indiscutible de la donació i el trasplantament d'òrgans a les Balears, va començar a exercir el càrrec l'any 1989, en paral·lel amb els inicis de la ONT de trasplantaments, i per aquesta llarga trajectòria es va erigir com el coordinador en actiu més longeu d'Espanya fins a la seva jubilació. Bon dia, doctor Velasco, com està?
3: Bon dia, com esteu vosaltres? Molt bé, molt bé.
1: Bé, ens tranquil·litza a la població, als periodistes sanitaris, que continuï vostè col·laborant amb el Servei de Salut mitjançant activitats, en aquest cas, d'assessorament, consultoria, investigació, formació i traspàs de coneixements, no és així?
3: Exactament, sí. La meva idea és, bueno, la meva idea i la meva figura és, bueno, assessorar i sobretot a molts temes que em demanin els meus companys, no? Jo me quedaré en un segon pla, però bueno, sempre estaré per apoyar, per ajudar en el que vulgui, tant la coordinació hospitalària de Son Espases com la coordinació autonòmica de la comunitat de les Illes Balears.
1: Mm-hmm. També podrà formar professionals, que jo crec que això és un luxe i un regal per a noves generacions de metges, no?
3: Sí, és una, jo crec que és molt important que es vagin formant metges perquè tot acaba, no? I hi ha gent que d'alguna manera ens tindrà que durant el temps que substituir, no? Jo estic content amb el sentit, per exemple, que de la mà del doctor Alberto Rodríguez, que és el nou coordinador de trasplantament, estem a la Facultat de Medicina, i és molt important, amb l'assignatura de coordinació de trasplantament. Això ajudarà, doncs, ja a formar als estudiants de medicina. Jo crec que i d'aquí és com una piràmide, no?, que va pujant. Sí, jo que a mi la labor, el treball de formació, tot m'ha agradat tota la vida, i també jo crec que serà una de les meves funcions importants.
1: L'altre dia, doctor Velasco, fèiem un obituari del doctor Javier Cortés i entrava el doctor Miquel Roca, exdegà, i ens
3: Sí. Sí.
1: deia que tenia aquesta espineta que hagués arribat la creació de la facultat amb un Javier Cortés ja amb problemes cognitius i ja major, que li hagués encantat aquest traspàs de coneixements, no?, que el doctor Cortés hagués pogut fer, no?, a la facultat també.
3: Sí, jo el coneixia personalment, era una persona fantàstica, una persona que, bueno, de fet, jo quan vaig arribar aquí de Barcelona a fer la residència, no?, la meva formació, vaig estar amb la tutela del Cortés. Jo ja el coneixia des de fa ja molt de temps, i és una persona que li hagués encantat, una persona molt vital tota la seva vida.
1: Doctor, serà vostè emèrit fins al 31 de juliol del 2028. Es pot tornar a ampliar aquest període?
3: Jo crec que es pot tornar, crec, t'ho dic, perquè crec que es pot ampliar fins als 75 anys. Jo el que vull és aportar, m'entens? En el moment que vegi que, bueno, ja ha arribat, que la gent ja, bueno, tot el que és gestió també, que hi ha un component molt important, i quan jo vegi que he arribat a on volia arribar, m'aniré. És a dir, que no vol dir que jo ara quedi de mèrit fins a l'any 75. Anem a veure com comença això, anem a veure què puc aportar, anem a veure com puc ajudar els companys, al servei de salut, i llavors, bueno, a poc a poc, no? Jo encara em sento bé, des del punt de vista, doncs, de poder ajudar, des del punt de vista físic, i per això he tirat endavant, m'entens?
1: Hem de dir que aquesta figura de mèrit s'utilitza de forma continuada per donar informació als nostres oients al Servei de Salut des de l'any 2015. Des de la seva implantació s'han format de 7 nomenaments i actualment hi ha 11 professionals amb aquesta condició vigent. Coneix altres companys en la mateixa situació, ja que vostè du, com se diu un mallorquí, molt d'any d'escola, de professió?
3: Sí, bueno, coneixo, sí, coneixo a tots, pràcticament a tots, i després han entrat en mi de mèrits, però dues persones també fonamentals, dues persones amb una trajectòria professional extraordinària, com són el doctor Alejandro Adrover, que és

0: sobretot, és que ens ho hem trobat sense explicació, sense justificació.
1: Nunca en la vida había esperado a salir de la calle, del parking. Es que no podemos salir ni de casa.
2: A l'Ajuntament de Santa Eulària asseguren que es tracta d'una prova pilot que es perllongarà tot el mes de setembre amb l'objectiu de convertir el centre del poble en una zona per a vianants. Carmen Ferrer n'és l'alcaldessa.
3: Que s'ha hagut una pressió que no es desitja en el carrer Estruc i per això s'haurà de fer uns ajustos a lo que és aquesta primera posada, aquesta primera prova, veritat. No és res definitiu, la voluntat sí que és la patronització, se'n parla fa molts d'anys.
2: Assegura que s'instal·larà una càmera de vigilància per controlar la circulació i les velocitats inadequades dels vehicles que passen per aquesta zona.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Recte final de l'informatiu. Tota la part forana de Mallorca ja està llesta per encarar una nova edició de la pujada Lluc a peu. Avui, a partir del capvespre, començaran a sortir grups de 45 municipis de tota l'illa, des de Son Servera a Campos, passant per Esporles o Santa Margalida fins a arribar al Santuari de Lluc.
6: La majoria de pobles faran la sortida oficial des d'inc a les 4 del matí. Molts seran els que arribin fins a la capital del Reguer en bus per començar el camí, tot i que també n'hi ha que optaran per fer la via feixuga. És el cas de 19 valents de Son Servera, com explica el regidor d'Esport, Raül Cardoso.
7: Havia estat una sèrie d'anys que no s'organitzava a Son Servera i no trobàvem recuperar la pujada de Lluc i, bueno, tenim la sort que cada any la participació va més. Cada any eren 60 persones i enguany són 140 i pico persones. De 9 persones que surten des d'aquí, des de Son Servera, valents que se tiren al ruedo. Són 70 quilòmetres per carretera que se fan llats i feixuc.
6: Un d'aquests valents és en Pepe, que a més surt des de la costa, des de Calabona. Suposa que farà 4 quilòmetres més.
8: Jo crec que aquesta serà la quarta vegada que ho faig. I bé, l'any passat bé, vaig dir que no tornaria, i aquest any una altra vegada tornaré.
6: S'espera que en aquesta edició de la pujada de la part forana a Lluc participin 5.000 persones de tots els municipis de l'illa.
5: Així arribarem a les 2:22. Fem una petita pausa i tot d'un als esports.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
7: Salutacions, bon dia, temps pels esports a IB3 Ràdio des de les 12:30, tots pendents de la 20a i penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, amb un recorregut duríssim, amb un final superexigent pels supervivents d'una ronda, on el mallorquí Enric Mas es pot proclamar avui de forma virtual, alerta, forma virtual, guanyador de la Vuelta. Cal dir que no ho tindrà gens fàcil, ni per ell ni per cap dels integrants d'una etapa, la d'avui, que és tota una bogeria, una jornada que resumeix així: 4.890 metres de desnivell acumulat, 5 pujades des de l'inici a la Calahorra, amb un desenllaç inèdit al Collao del Guacil, després de fer 187 quilòmetres. De tot el que està donant de si la jornada d'avui, pel ciclista artenem, per Enric Mas, mos informa el nostre enviat especial, Juan Gabriel Bausà. Bon dia!

0: Com anar? Molt bon dia des de Granada. Ja està en marxa la penúltima etapa de la Vuelta a Espanya, la número 20, una jornada de muntanya que pot ser decisiva per a la classificació general. Els corredors han sortit de la Calahorra i tenen per davant 186 quilòmetres fins al Collado de l'Alguacil, aquí a Granada. És una etapa molt exigent, amb prop de 5.000 metres de desnivell positiu acumulat, diversos ports de muntanya i una pujada final que pot marcar diferències. El gran protagonista és una vegada més Enric Mas, el corredor d'Artà, defensa el mallot vermell de líder amb 1 minut i 37 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, i avui, abans de començar aquesta jornada tan important, han volgut viure de prop l'ambient que s'ha respirat a la línia de sortida. Allà hi ha hagut aficionats arribats des de Mallorca, seguidors d'Enric Mas, que no s'han volgut perdre aquest moment.
1: Veiem a tope, segur que guanya i serà una passada.
2: Històrica.
1: Sí. No m'ho passava mai. O sigui, ja feien comptes venir d'un principi perquè passava per allí, però ara, Enric, el líder, pues, més que més. Sí, un orgull per Mallorca i serà una cosa, vull dir, històrica, si pot arribar a guanyar la volta.
0: I també hem pogut parlar amb José Machín, director esportiu de l'equip UAE Team Emirates, una persona que sap moltíssim de ciclisme, un autèntic veterà, i que ha valorat com es troba ara mateix Enric Mas.
3: Bien, merecido, porque Enric es un corredor que tiene mucha calidad, que ha sido siempre un corredor que tiene una muy buena recuperación, que tiene una gran mentalidad y que en momentos de fortaleza, él mentalmente se crece. Es un corredor que se merece porque ha pasado lesiones, problemas y situaciones complicadas, y el tiempo pone a cada uno en su sitio y Enric se merece este sitio que le corresponde.
0: I com no podia ser d'altra manera, també han volgut escoltar Chente García Costa, director del Movistar Team, l'equip d'Enric Mas, per conèixer com afronten aquesta etapa tan important i com veuen el seu corredor davant aquest repte.
4: Se lo merece pues porque es un tío superprofesional, es un tío que trabaja como nadie, se cuida como nadie, y bueno, y esto le viene muy bien a Enric y muy bien a todo el equipo, ¿no? Tanto los que estamos aquí como los que están en Italia, como los que están en Canadà i els que estan en casa també, que ens venen molt bé a tots.
0: Per tant, tot preparat, tot està en marxa per a una jornada que pot marcar un abans i un després en aquesta Vuelta a Espanya. Enric Mas defensa el lideratge, Roglic i la resta de rivals intentaran posar-lo a prova, i el Collado de l'Aguacil serà l'escenari del gran desenllaç de la muntanya. Això és tot des d'aquí, des de Granada, molt pendents del que està passant en aquesta penúltima etapa de la Vuelta.
5: Passam al futbol. El Real Mallorca rep demà a les 6 la visita del Centre d'Esports Sabadell, sorprenent tercer classificat amb 8 punts, un més que el conjunt de Luis García. Un partit on una jornada més Jan Sala, Justic, Calumba i Abdon Pras seran els grans absents, tot tres per lesió. Diferent la situació tant d'Arnau Puigmal com d'Albert Moreno, que podrien estar a disposició del tècnic mallorquinista de cara al partit de demà. El que a bon segur hi serà i jugarà serà el migcampista Àlex Sala. Ell ho té clar, s'ha de guanyar el Sabadell i punt.
6: Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, entonces cuando llegue el fin de semana ganaremos y ya está.
5: Un partit que serà oferit en directe, també a la sintonia, no només d'IVT Ràdio, sinó també d'IVT Televisió.
0: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
7: Serà espectacular.
0: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que repiqui les campanes a seu!
0: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
0: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: En quant al futbol de la Primera Federació, tercera jornada de grup segon, amb l'UD que torna a repetir com a local. Serà a partir de les 4 i mitja i en directe per IVT Ràdio demà d'un Sant Andreu, que està amb els mateixos punts que l'Eivissa, 3 gràcies al triomf del passat cap de setmana davant l'Àguiles per 2-0. En bàsquet, la selecció espanyola femenina, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello afronta a partir de les 8 un repte pràcticament inaccessible, guanyar als Estats Units a les semifinals del torneig mundialista. Cal recordar que les nord-americanes mai han perdut un partit des de que es juga la Copa del Món. En qualsevol cas, tractaran de donar la sorpresa davant les vigents campiones del món. Parla la capitana Alba Torrens.
10: Sabemos que unas semifinales de un mundial son difíciles, te toque quien te toque, y por eso nos estamos preparando para salir a competir, porque las ganas están, la ilusión está, la fuerza está, y ahora también estamos ultimando esos detalles que son muy importantes para prepararnos lo mejor posible, ¿no?
5: I ja va anar tancant, destacant que Elias Balears Palma Futsal es va estrenar ahir amb solvència i amb un triomf clarificador per 2-4 a una pista sempre complicada com és la del Santa Coloma. El doble de Charuti i les aportacions golejadors de Lucau i Fabinho van decantar el partit des de l'inici cap al costat dels mallorquins. Segons perquè siguin les 2:30, ho deixem aquí de moment els esports, però tornant, recordin, a partir de les 4:30 amb l'Ou d'Eivissa, que juga també a Can Mises.

0: La Peixera. IB3 Música.
1: Si pogués dir-te una cosa...
2: Som en Pasqual.
3: Ja sóc en Fabi.
4: I jo en Josep.
2: I nosaltres som Negre.
0: Inici de projecte.
2: Bé, doncs, Negre va ser en Fabi que va dir que havia fet un projecte bé, que començava a fer cançons en català i me va demanar veurement si jo hi volia participar. I vàrem arrencar així. Després, al cap d'un parell de dies, vàrem dir, hòstia, hem de mester un baixista. I vàrem cridar en Josep, vàrem quedar a un bar, li vàrem explicar el projecte i se va sumar. I aquí va començar Negre.
3: No, i el mateix.
4: Jo hagués partit del bar.
0: Primera cançó.
3: La primera cançó que se va gravar a casa va ser minimalista, és la primera composició, però després, igual nosaltres, la primera que vàrem tocar i assajar i això... bé, n'hi havia una, crec que va ser la primera, que la vàrem tocar poquet, però un dels concerts. Però ara no me'n recordo del nom.
4: Falten miralls.
3: No, aquella de Galàxia...
2: Galàxia.
3: No sé què de Galàxies.
2: Algo de Galàxies, sí.
3: Altres...
2: Altres...
3: Pot ser altres Galàxies.
2: No,
3: pot ser.
2: Jo crec que era Galàxies, si no vaig malament.
3: Vale, Galàxies.
0: Gènere on emmirallar-se.
2: Sempre molt han posat l'etiqueta de synth-pop.
3: Però no és oficial, mai, perquè no m'ho deixen registrar la nostra música com a synth-pop. Llavors és... pop.
2: Sí, pop amb un caire electrònic.
0: Sensacions abans d'escenari.
3: Concentració, 100%, no sé.
2: Jo que se mescla de molt i tot, sé que es senti igual.
4: Jo que no falli res. El moment que sé que no falli res, ja estic... És el que em preocupa.
2: Bueno, no, que la maquineta que emplem per tirar set seqüències no me'l falli i arrenqui bé, i vagi tot bé.
0: Emocions cap al públic.
3: A mi, sorpresa, el primer... i que és una cosa que a mi m'agrada molt quan vaig a festivals o a mig, a concerts, que es veure coses diferents o que d'alguna manera m'apareixen noves, i després connectar d'alguna manera amb la gent a diferents nivells.
0: Play en bucle.
2: Jo crec, ho he estat pensant, i crec que Spanish Sahara, de Fouls, perquè és llarga i va com a pujant tot el temps i com que no te cansa. I crec que la podria aguantar bastant de dies.
3: Jo, qualsevol de Future Islands, perquè són totes iguals.
0: Artista inconfessable.
2: Jo no, és a dir, ja m'és igual, ja si m'agrada, me'n regal i m'és igual el que diguin. És a dir, ja m'agrada molt d'estil de música i si qualque dia m'apega per escoltar flamenquito, escoltaré flamenquito, ja m'és igual.
4: Sí, igualment, de fer tan gana el que sigui.
3: A mi de petit sempre un pare me posava en Barry White, i tinc una estima especial en aquell home.
0: Artista recomanable.
3: De War on Drugs, a mi, per exemple, li recomano a tothom. De National, també.
2: De National. Jo és que jo tinc una... que sempre m'ha agradat molt la música com a molt americana, no sé per què, i com un pot de cowboy. I ara hi ha un que avui li hem mostrat en Fabi, que és en Stephen Wilson Jr., que el vaig descobrir per Instagram i estic enganxat en aquest tio i recomano que l'escolteu.
0: Com peixos fora de l'aigua.
2: Jo quan he de xerrar davant molta gent i només estic jo tot sol davant. Me costa moltíssim. Però moltíssim m'atrap i mir per avall i és una sensació que no m'agrada gens. I me costa moltíssim, sincerament.
4: Jo quan hi ha molta gent que no conec, gent nova, m'atabala. Sí, sí.
3: I jo, o quan he d'anar alguna vegada a punxar reggaeton, alguna festa, o també, per escut, quan hi ha gent, però igual dins els teatres, li tenc un respecte molt gran als teatres.
0: Com peixos dins l'aigua.
2: Jo, amb una càmera, és a dir, no sé, part de la música, com que també m'ha dit que s'ha de visual, no sé, la càmera és com a... com a la meva extensió.
4: Jo també, quan hi ha música, o assajos, o concerts en directe, o també la feina. No sé, molt bé.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
5: un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homar.
8: És una provocació darrere l'altre.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la a prop.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta el programa a movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Música, la casa de les cançons.

0: La Peixera. I vetres música.
1: Hola, som en Jaume.
2: Som na Laia.
1: I tot som Jansky.
0: Inici de projecte.
2: Bueno, Jansky en realitat es va crear una mica de manera orgànica perquè convivíem amb en Jaume a Bunyola i a un cantó del menjador ell estava estudiant producció i començava a fer els seus temes així electrònics, tecno, tal, i jo a l'altre cantó estava escrivint, estava traduint i de cop un dia, cansats de que hi hagués com aquesta mena d'interferència en els mons creatius de cadascú, però també com emocionats, perquè ens estava, a tots dos ens estava molant el que feia l'altre, vam dir, ostres, per què no entrem al menjador i ho fem junts directament, en comptes de sentir-nos de rebot.
0: Primera cançó.
1: Jo diria que la primera composició és Limonium.
0: Gènere on emmirallar-se.
2: I vam decidir inventar-nos un gènere o un subgènere que és l'electrovers, que és aquesta mescla d'electrònica, poesia i controvèrsia.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: En el fons sortim a jugar a l'escenari, a compartir els nostres experiments amb la gent que m'haurà vengut a veure i això sempre és una pujada d'adrenalina abans i després de l'escenari.
0: Emocions cap al públic.
2: L'emoció que ens agradaria transmetre'ls és la mateixa que estem sentint nosaltres quan estem actuant, que és aquesta joguera absoluta.
1: Ja que feim experiments damunt l'escenari, que experimenti tothom en nosaltres.
0: Play en bucle.
1: No ho sé, tenim uns enregistraments que hem fet aquest estiu d'ultrasons, que en el fons són enregistraments gairebé silenciosos, però que llavors els manipulam i per sentir ultrasons estirar més temps, de manera que una hora de gravació se pot convertir en dies, i llavors dins aquests dies de gravació ens poden passar setmanes i mesos. Investigant els diversos ritmes, sons, patrons que surten dels ultrasons, i crec que sí, que faríem un pot de trampa i ficaríem aquesta gravació manipulada que ens duraria quasi tot l'any.
2: Tot un any, segur.
1: I més.
0: Artista inconfessable.
2: Se fa una mica de vergonya confessar que ens passem hores i hores entusiasmats i embadalits darrerament amb un hidròfon connectat davall l'aigua entre les roques al capvespre, escoltant les gambetes, les reboes, els crancs,
1: les copinyes,
2: sí. Totes aquestes bestioles que fan com una espècie d'orquestra que no s'entén res, però que s'hi pot trobar una música o un art molt, molt particular.
0: Artista recomanable.
1: Jo m'he quedat en Seixigà a la Mediterrània, molt recomanable. I, a més, cada estiu toca gratis a qualsevol pinar.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: On no podem ser realment nosaltres mateixos, on ens hem marcat molt unes línies estètiques que no podem creuar, això no ens sol agradar gaire, ens incomoda.
0: Com peixos dins l'aigua.
2: Ens agrada estar sols a l'estudi, a la biblioteca, mos agrada estar amb un munt de gent a l'escenari, mos agrada estar a l'aire lliure amb tots aquests altres éssers, no? que dèiem ara, que escoltam, no ho sé, estem bé a moltes bandes, som eclèctics, sí.
1: Dins aigua també, eh?
2: Dins aigua també.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma reclama aturar les actuacions previstes per a Aena a Son Sant Joan perquè, segons denuncien, permetran incrementar el nombre de passatgers. El col·lectiu ha fet avui una crida a participar a la manifestació convocada dia 20 de setembre. A les 6, la protesta reclamarà no només frenar el creixement de l'aeroport, sinó també reduir el nombre de passatgers i limitar les accions de promoció turística. Però Joan Família és el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
2: Estem parlant d'una ampliació perquè s'augmenten el número de fingers, l'espai segueix sent el mateix, però suposa un augment del nombre de passatgers al llarg de l'any, també del número d'avions que arriben a les Illes Balears. Veiem com aquest estiu s'han superat la capacitat operativa de 66 vols sols durant més de 8 dies a l'agost i més de 8 dies al setembre. Per tant, estem parlant d'una ampliació encoberta.
1: Avui, 12 de setembre, és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, una malaltia crònica que afecta 6 milions de persones a Espanya. A les Balears, Salut estima que són unes 110.000, però la meitat no estan diagnosticades. El lema d'enguany és «Les paraules importen», amb l'objectiu de visibilitzar la incomprensió que encara envolta la malaltia, que sovint es banalitza. A més, és una patologia molt feminitzada. 8 de cada 10 persones afectades són dones. Des de l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalàlgia, alerten que aquesta realitat també contribueix a infravalorar els efectes de la malaltia. Així ho explica la seva presidenta, Isabel Colomina.
3: Yo creo que el sesgo de ser mujer en este caso va a nuestra contra, porque muchas veces, pues por ejemplo, todos los cambios hormonales influyen mucho en ese número de crisis. Estoy pensando en mujeres en la menopausia. Pues muchas veces en ese periodo de la perimenopausia hay mujeres que luego se les va la migraña, o les aparecen las crisis, pero en cambio hay otras muchas que eso les altera todavía más. Entonces van al médico y es como, bueno, no te preocupes que esto es una crisis, pero se te pasa enseguida. No hay esa empatía hacia la enfermedad.
1: Tota la part forana ja està preparada per a una nova edició de la pujada de Lluc a peu. A partir d'aquest capvespre començaran a sortir grups de 45 municipis de Mallorca, des de Son Cervera fins a Campos, passant per Esporles o Santa Margalida, per arribar fins al santuari de Lluc. S'esperen 5.000 persones, la majoria de les quals es desplaçaran fins a Inca per començar la pujada a les 4 de la matinada. Però alguns han optat per fer tot el recorregut a peu des del seu municipi. És el cas dels 19 veïnats de Son Cervera. Així ho explica el regidor d'Esports, Raül Cardoso.
4: Havia estat una sèrie d'anys que no s'organitzava a Son Cervera i no trobàvem recuperar la pujada a Lluc i, bueno, tenim la sort que cada any la participació va més. Cada any eren 60 persones i en guany són 140 i pico persones. De 9 persones que surten des d'aquí, des de Son Cervera, valents que se tiren al ruedo. Són 70 quilòmetres per carretera que se van llats i feixuts.
1: En internacional, les autoritats de l'Aràbia Saudita han anunciat el tancament de l'oleoducte Est-Oest com a mesura de precaució després de diversos atacs contra la infraestructura energètica que han deixat diversos ferits. Una mesura amb repercussions perquè és l'únic pas que permet traslladar petroli evitant l'estret d'Hormuz. Els autors del bombardeig amb drons haurien estat milícies xiites a l'Iraq aliades de l'Iran. I per acabar, recordar que IB3 Televisió retransmetrà avui a les 7 del capvespre la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca, que se celebrarà al Teatre Principal de Palma amb motiu de la Diada de Mallorca. Entre els principals reconeixements, Relsby serà nomenat fill predilecte, Concha Buica, filla predilecta, i l'actor Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt i us deixem ara amb Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Els estàndards del jazz, les figures més rellevants d'aquest gènere, sonen a les sessions de migdiada entre les 3 i les 4. Jazz en totes les seves variants i fusions, tot i que m'ha arrencat amb un dels grans, pianista, compositor i director d'orquestra Edward Kennedy, conegut com a Duke Ellington 1899-1974, considerat una de les figures més importants i rellevants de la història del jazz del segle XX, i de la música popular. L'instrument era la seva orquestra, a diferència d'altres compositors. Ellington escrivia, composava, pensant en les habilitats i la personalitat dels músics de la seva banda. Amb ell hem començat a viatjar per al món musical. Dissabte i diumenge, durant el capvespre, a IB3 Ràdio, la música i les cançons són protagonistes, conduint aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical, Tito Fuster davant el micròfon. Seguim recordant en el gran pianista i compositor Duke Ellington, en aquest cas acompanyat d'un altre dels grans, Count Basie.

Durant els primers minuts hem escoltat una de les figures més importants del jazz del segle XX, és a dir, Duke Ellington. Després, Cal, nascut a Catalunya, que l'any passat va celebrar el seu 45è aniversari. La vella Dixieland recupera el jazz tradicional nascut a principis del segle XX a Nova Orleans, un so enèrgic i festiu que fusionava us i amb el característic so de la secció de vents i el frenètic ritme...

0: Clàssics a Òrbita 3.
1: Say love me, leave me, let me be loved.
0: Amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és música.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
6: amb
3: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Fora.
6: Oh, no. I en puga et sent.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tita Fuster.

0: Barry Mulligan, un dels saxofonistes més influents de la història del jazz, una figura clau en la creació del conegut com a cool jazz i el so de la costa oest nord-americana. Podríem afegir reinventor del saxo baríton. Va demostrar que era un músic àgil, suau i profundament expressiu amb aquest instrument. Mulligan, un dels essencials de les sessions de migdiada d'Òrbita 3 d'aquest 2026, enguany es compleixen 30 anys de la seva pèrdua, moria el 1996.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Una peça més del senyor Mulligan. Després donarem pas a l'exquisit Houston Person.

0: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3, amb Tita Fuster.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa.
3: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
3: I doi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. A IV3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

Seguim escoltant i punxant personalitats del món del jazz que sonen a les sessions de migdiada entre les 3 i les 4 a Òrbita 3. Abans de la pausa, Count Basie, Duke Ellington, la vella Dixieland, Jerry Mulligan i ara el torn de Houston Person. Tot just acabam d'escoltar la peça titulada Who Can I Turn To? Reconegut per al seu estil i so càlid, expressiu i altament influenciat per el blues i el gospel. Podrien definir la música de Houston Person, soul jazz i hard bop. Un músic amb una discografia prolífica, gravant més de 75 àlbums. El moment de màxima producció, anys 60 i 70, i a més també és coneguda la seva tasca com a productor musical. I arribàvem al punt horari de les 4 i completàvem aquesta primera sessió d'Òrbita 3 amb l'esmentat Houston Person i la seva adaptació del clàssic de Bobby Hebb, Sunny. Gràcies per orbitar davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Palma sumarà les protestes de Barcelona i Eivissa contra les ampliacions aeroportuàries previstes en el pla d'Hora 3 d'Aena, que destinarà 1.000 milions d'euros a les Balears. Així ho ha anunciat la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, que ha convocat una manifestació per al pròxim 20 de setembre, a les 6 de l'hora baixa. La marxa sortirà de la delegació del govern i acabarà al consolat demà per exigir-li també la fi de la promoció turística. Des del GOP, Jaume Canals adverteix que l'ampliació suposarà un augment insostenible en el consum de recursos i protesten contra el macroparc fotovoltaic que Aena vol construir a Sant Mónat.
2: Requereix que Aena hagi de camuflar, maquillar aquesta gran contaminació i per això torna a posar en marxa de manera una estratègia de greenwashing que és el megaparc fotovoltaic de Sant Mónat, i el que volen denunciar és que les cases setmanes que s'hagin pronunciat el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Marratxí en contra d'aquesta mega infraestructura, Aena torna a posar en marxa aquest projecte.
1: Més temes. Cada mes tanca un forn tradicional a les Illes Balears. Segons l'Associació de Forners i Pastissers, en els darrers 5 anys han baixat la persiana prop de 60 obradors atrapats per la competència de supermercats i benzineres. De fet, segons el darrer informe del consum alimentari del govern central, el pa de supermercat ja representa el 60% de la quota de mercat, mentre que les vendes dels forns tradicionals cauen un 4,2% anual. El president de la patronal, Miquel Àngel Torrents, denuncia que aquests grans establiments venen el pa sense marge de benefici per atraure clients, un model amb el qual els elaboradors artesanals no poden competir.
3: Lo que és la barra bàsica, que fan, com aquí diu, dumping, no? Que és que venen a 50 cèntims d'una barra, quan una barra és un escandall, hauria de vendre un 30 o 40, i la gent sempre allò que té és que una barra de vol a 50 cèntims. Si tu igual li vas cobrar un euro i pico, l'està robant. O sigui, aquesta sensació, això que han fet per el producte reclam, que és la barra bàsica, això sí que m'ho fa mal. I això, però clar, aquí luchar contra els supermercats és una batalla perduda, això és David i Goliat.
1: Joan Monàs, des d'avui el nou batle de Costitx. Ja ha estat durant molt de temps la mà dreta d'Antoni Sales, que ja ha estat 20 anys al capdavant del consistori. Monà, que ara té 36 anys, va entrar com a regidor de l'Ajuntament quan només en tenia 21. El seu objectiu és continuar la línia traçada pel seu mentor, padrí polític i predecessor.
4: Sí, fa 15 anys que estic dins les regidories i és veritat que ja havien donat un pas en banda. Antoni ja m'ho havia comentat, que la seva intenció era deixar-ho, i vaig dir quina manera, i ara ho provam. Seguirem en la mateixa línia que hem seguit ara amb Antoni, fent costat a tots els costitxers, fent feina de vocació i ajudant a tot el que puguem. Millorar infraestructures en el poble i sobretot la qualitat dels costitxers, que és el que més ens interessa ara mateix.
1: La primera i única dimissió per la crisi a Ceuta del delegat del govern no satisfà el PP. El seu portaveu, Borja Samper, ha reiterat la petició al govern central d'assumir responsabilitats.
5: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados. ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y por supuesto tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
1: La rèplica ha arribat de boca de Montse Mínguez, portaveu socialista en el Congrés. En declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, retreu als populars l'ús electoralista de la crisi humanitària.
6: Es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
1: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà en el descans del partit entre l'U d'Eivissa i el Sant Andreu. Us deixem ara ben acompanyats en Gavi Fortesa amb Esports 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a la primera federació, tercera jornada avui des de Can Misses amb la UD Eivissa. A partir de les 4 i mitja, UD Eivissa-Sant Andreu, segon partit consecutiu de l'equip pitius a casa després de guanyar el Rayo Majadahonda. L'equip de Raül Llona, recordant, suma 3 punts en 2 partits i avui vol confirmar la seva fiabilitat jugant de local contra el recent ascendit equip català que està en ses mateixes, guanya a casa i perd fora. Tot d'una saludam Raül Medrano i Toni Torres, però estem molt pendents de la Vuelta a Espanya i d'Enric Mas. Ara mateix, la penúltima etapa, aquesta trencacames que hi ha a Granada, té la carrera a 41 quilòmetres de l'arribada a la meta. El grup on està Enric Mas i tots els favorits a 8 minuts i mig de distància i sense el perill de que el grup 2 i el grup 3 posin en perill qualsevol dada de la classificació general. Tot d'una, quan puguem, establirem contacte amb Joan Gabriel Bausà, que és allà a la línia de meta d'aquesta etapa espectacular, que està sent molt guapa, però que de moment no deixa cap novetat respecte de la classificació general i tot quedaria igual per fer un passeig demà per Granada i veure Enric Mas coronar-se com a guanyador de la Vuelta 2026. Vagi per davant que estirem fins a les 6 i mitja en tota l'actualitat de ciclisme i futbol entre l'UD Eivissa per un costat i aquesta Vuelta i Enric Mas per l'altra. De moment, vos vull fer saber quin era l'ambient avui a la sortida abans de començar l'etapa entre aficionats mallorquins que estaven ja molt pendents d'Enric Mas.
2: Bueno, hem vingut, nosaltres tenim una tia d'aquí de vora, vull dir, tenim familiars per allí, ja t'hi passava per allí, hem aprofitat per venir a veure en Enric i a veure si guanya la volta.
3: De bon sou, de Mallorca?
2: De Manacor. De Manacor, sí.
3: I que, com el veus?
2: El veiem a tope, segur, segur que guanya i serà una passada.
3: Històrica.
2: Sí, sí, sí, sí, no, no m'ho passàvem mai. O sigui, ja feien comptes venir d'un principi perquè passava per allí, però ara en Enric el líder, doncs, pues, més que més. Bueno, hem de fer l'avió i si tenim temps mirarem de ser-hi, si no, pues, avui, i ja veurem.
3: Imagina que això, veiem molt d'aficionat mallorquí, molt de mitjans de Mallorca, un orgull, no?
2: Sí, un orgull per Mallorca i serà una cosa, vull dir, històrica, si pot arribar a conyar a la volta.
3: Pujar, després d'aquí
2: anar a veure final... Sí, sí, la nostra intenció és veure l'altre sortir i després anar a veure a Guadix, allà on donen la volta per entrar dins el poble de Guadix i després anar a darrer port a veure l'arribada.
3: Què li diries a en Enric?
4: Ara, no ho sé, li desig molta sort i a veure, no sé, a veure si guanya.
1: 4 i 8 minuts, Collado de l'Alguacil, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Com anem? Molt bon dia des d'aquesta penúltima etapa de la Vuelta a Espanya. Som a la línia d'arribada, a la línia de meta. No exactament a la línia, sinó que ens hem hagut de moure bastant d'aquesta línia d'arribada per trobar cobertura, per poder entrar des d'aquest port, des d'aquesta muntanya, en un dia molt especial. Des de primera hora hem estat al costat d'Enric Mas, des de la línia de sortida, en aquesta etapa tan exigent amb diversos ports de muntanya. I atenció, perquè han pogut fer l'ascens abans dels corredors d'aquest port del Collado del Alguacil. Atenció al final d'etapa que els hi espera. Un autèntic trencacames amb pendents molt pronunciades que pot ser el punt d'inflexió a la general entre Enric Mas i el seu perseguidor, recordem, Primo Roglic, a 1 minut i 37 segons. Veurem com encara Enric Mas el darrer port fins a arribar aquí a la línia de meta. Durant el camí ens hem trobat, i de pocs quilòmetres de la línia d'arribada, a un grup d'aficionats al ciclisme de Mallorca que han vengut a donar suport a Enric Mas i també durant la carretera, i de moltíssimes pancartes donant suport ara mateix en el líder d'aquesta Vuelta a Espanya, Enric Mas. Per tant, allà Enric Mania aquí a la Vuelta a Espanya. Com dic, moltíssima gent ja està venint cap a aquesta línia d'arribada per veure el que passarà, qui serà el guanyador de l'etapa, i si Enric Mas aconsegueix i segueix mantenint aquesta distància amb el seu perseguidor i, per què no, donar un cop definitiu en aquesta general i deixar molt clar abans de l'etapa de demà que campionarà en aquesta Vuelta a Espanya, i seria de produir-se el primer ciclista balear que ho aconsegueix, ser líder de la general i guanyar-la.
1: Juanga, tal vegada la millor notícia és que no hi ha notícia. Han cabalgat tots junts, Roglic i Enric, tota l'etapa. Ningú ha votat del grup. Només Carapaz ho ha intentat un parell de vegades. Sí. No ha tingut èxit, però és el que dèiem, no? Que la millor notícia és que no hi ha notícia.
5: Efectivament, hem vist com Richard Carapaz ha intentat una escapada, connectar amb el grup que hi havia per davant d'aquesta carrera, però hem vist Roglic i Enric Mas junts, vigilant-se. Avui parlàvem amb el director del Movistar i li demanaven com es plantejava aquesta carrera. A priori, evidentment, una carrera al món del ciclisme com aquesta, de 168 quilòmetres, a vegades és bastant imprevisible i pot passar qualsevol cosa, però ho plantejaven des de la tranquil·litat, des de sobretot anar vigilant-se un en els altres, i sobretot dosificant bastant, perquè, com te dic, els darrers quilòmetres i pujar fins aquí és d'una exigència bastant important. Aquest port que és inèdit, que mai s'havia pujat aquest ascens aquí al Collado del Alguacil. És un ascens preciós de veure les imatges, però, com dic, molt, molt exigent pels ciclistes, amb tot el que duen ja acumulat en el que duim de Vuelta a Espanya.
1: Jo crec que l'Alguacil del Collado és l'únic que té bona cobertura en aquest cas. Resumim molt ràpidament. Un port de tercera, el Puerto de los Blancares, al principi, 1.298 metres, i després tres ports de primera, el Puerto del Purche dues vegades, un port de 1.483 metres, i el darrer, que és el Puerto del Duque, que és l'arribada en aquest Collado de l'Alguacil, de 1.674 metres. Tot això en 187 quilòmetres de recorregut en aquesta penúltima etapa que donarà pas al passeig de demà a Granada. Anem a escoltar precisament el que deia el director del Movistar, Chente García Costa, avui matí, abans de la sortida.
6: Bueno, un día y duro, ¿no? Queda un día, es muy duro y bueno, vamos a ir con tranquilidad, los chavales están bien y a ver cómo vamos hablando el dia.
1: Josan Machín, que és el responsable tècnic també de l'UAE, de l'equip de Pogacar, parla sobre Enric Mas i de que l'1.37 d'avantatge que té només és una xifra.
7: Bien, merecido, porque Enric es un corredor que tiene mucha calidad, que ha sido siempre un corredor que tiene una muy buena recuperación, que tiene una gran mentalidad y que en momentos de fortaleza él mentalmente se crece. Es un corredor que se merece porque ha pasado lesiones, problemas y situaciones complicadas, y el tiempo pone a cada uno en su sitio y Enric se merece este sitio que le corresponde.
8: Queda la etapa de hoy durísima, ¿cómo la veis?
7: Durísima, la verdad es que él tiene que defenderse, el resto tienen que buscar, ¿por qué no?, atacar. Habrá corredores que se lo pongan difícil, por ejemplo, como Carapaz, que es un corredor muy combativo y que realmente tiene un puesto en la general que no valora y que tiene más que arriesgar que perder, y seguramente, bueno, pues le pongan las cosas difíciles. Y hay otros dos corredores que tienen que intentarlo, pero que también creo que con hacer podio van a estar en una posición buena y él tiene que defenderse. Creo que lo puede hacer porque tiene una mentalidad para hacerlo y sé que Enric tiene esa fuerza mental que tienen los campeones en los momentos importantes y esto es un momento importante para él y un momento para demostrar la calidad que atesora. El minuto 37 es simplemente una cifra. Realmente él tiene la capacidad para que no se le marchen los mejores corredores del mundo porque él es uno de los mejores ciclistas del mundo y, como he dicho anteriormente, es alguien que psicológicamente se crece en momentos buenos y él está en un buen momento y estoy convencido que va a salir victorioso d'esta gran vuelta.
1: M'avançava, Joan, al final de les declaracions. Josep Machín, responsable també de l'equip UAE, de l'equip de Pogacar, l'home que en la seva caiguda i retirada va possibilitar que Enric Mas es posés al front d'aquesta Vuelta a Espanya. Només ells dos han duit el mallot vermell en aquesta Vuelta 2026. Juanga, quin ambientàs a les carreteres i a les poblacions durant l'etapa d'avui, no?
5: És increïble l'ambient que han pogut veure i viure mentre puja a línia de sortida, com també aquí a la línia d'arribada. La veritat és que la gent està gaudint i està entregada en aquesta Vuelta a Espanya i, com han comentat, amb Enric Mas, amb banderes d'Espanya, amb el nom del propi Enric Mas, també han pogut veure alguna bandera de Mallorca aquí preparada i demà serà el dia gran. S'espera una gran expedició que vengui de Mallorca, no només d'aficionats, sinó també representants de la política i de l'esport, que arribin a Granada per veure com esperem que Enric Mas es converteixi en campió d'aquesta Vuelta a Espanya. Queda no res, queden 37 quilòmetres encara perquè arribin els ciclistes. Veiem ara mateix la situació de carrera. Tres homes per davant, com és Ramsès De Bruin, Miquel Landa i Tobias Johansen. Per darrere, un altre ha escapat també Sepp Kuss i després ja el gran grup on es troba Primo Roglic i també el líder Enric Mas. Per tant, encara queda molta cursa en aquesta penúltima etapa, on pot passar qualsevol cosa, però per ara Enric Mas té l'etapa controlada i, per tant, això li dona moltes possibilitats de deixar quasi sentenciada l'etapa d'avui i deixar quasi sentenciada aquesta general a l'espera del que pugui passar demà.
1: Gràcies, Juanga. No te moguis massa, que tot d'una tornem amb tu. 4:17, Monanama Eivissa, Parca i Mitja, comença aquest partit entre la UD i el Rayo Majadahonda. Raúl Medrano, Toni Torres, bon dia.
9: Molt bon dia, Gavi, molt bon dia, oients de TV3 Ràdio, en aquesta tarda tan especial, amb aquesta possible, bé, victòria, no va dir victòria, encara no, però victòria virtual d'Enric Mas a la Volta a Espanya, i a veure si també podem explicar una altra victòria, en aquest cas, la de la Unió Esportiva Eivissa, que disputa, com deies, a les 4:30, en 13 minuts, el partit corresponent a la tercera jornada del Campionat de Lliga Primera Federació Grup 2, que enfrontarà la UD amb la Unió Esportiva Sant Andreu. Una recent ascendit, igual que la setmana passada en el cas del Rayo Majadahonda, també aquí a Cambises.
1: No sé per què dir Rayo Majadahonda quan és el Sant Andreu, però bueno.
9: Sí, jo no t'he corregit, perquè som així. No, era perquè t'estim molt, no volia deixar-te en evidència. Això, la setmana passada, té lògica la confusió, la setmana passada, victòria aquí contra el Rayo Majadahonda, un recent ascendit, la UD torna a jugar a casa, repeteix, ara ho fa contra un altre equip que ve de la segona federació, en aquest cas un Sant Andreu que va dominar, recordem, amb mà de ferro el grup 3, el grup on estan els nostres, a la segona federació. L'any passat va pujar com a campió, un Sant Andreu que manté el bloc de la temporada passada i amb incorporacions també de nivell. Però parlem dels nostres, parlem d'una Eivissa que va començar la Lliga amb derrota a Antequera, dolorosa perquè no l'esperàvem, amb la bona pretemporada que havíem vist, les bones sensacions que havia deixat la UD en aquestes setmanes de pretemporada, però que la setmana passada va aconseguir un triomf agònic, com deien, contra el Rayo Majadahonda amb un gol de George Masella al descompte, que va servir per tranquil·litzar les aigües i dur els tres primers punts de la temporada a la Sarró. Avui, si guanya, es posarà 6 de 9, començarà coronarà o potser ja ocuparà posició de playoff de descens i sobretot el que deia, començarà a aplanar un poc el camí en aquesta temporada. Saludo Gavi a Toni Torres que tinc aquí, que ell sí que te corregia, me deia, no, s'ha equivocat, però no l'he deixat parlar. Toni, bona tarda, com estàs?
10: Bones tardes, com estem?
9: Com ho veus avui?

0: Banqueta al costat de Raúl Jona, porters suplents Estamataquis i Rares Blat, Fadel, Calavera, Manu Justo, Joldi, Masella, Astals, Hugo San, Gonzalo Almenara, Eric Ruiz i el futbolista amb fitxa del filial Goria. Per part de la Unió Esportiva Sant Andreu, el tècnic Nacho González, un vell conegut, molt conegut, de la categoria, ha estat en moltíssims equips de la...
1: I de diverses categories.
0: De la segona B i de diverses categories. Deia, per part de Sant Andreu, a la porteria, aquest un altre vell conegut, Ramon Juan, qui fou el porter titular de l'UD les dues darreres temporades. Aquesta temporada ha tornat a casa seva, ha tornat a Barcelona per defensar la porteria del Sant Andreu. Línia de, en principi, de 4, canviaria el dibuix, Nacho, perquè el Sant Andreu acostuma a fer-ho amb 5. Al darrere, avui en teoria 4, amb Jordi Méndez al lateral dret, Nil Jiménez lateral esquerre, Blanco, i a la ciutadallenc Andreu Hernández, parella de Sant Transmill del Camp, per Carrasco, Delgado i Darbra, Alexis, banda dreta de l'atac, Bermejo, una futbolista que també té prou trets pagats a categoria superior a l'esquerra, i com a referència ofensiva un altre que segur que als nostres oients li sona moltíssim, com és el futbolista mallorquí Jaume Tobar Seguí, l'ex, entre d'altres, del Mallorca B, de la penya esportiva, torna a Eivissa, i sobretot l'any passat, les dues darreres temporades, millor dit, a l'Atlètic Balears. A la banqueta, al costat de Nacho González, porter suplent Iñaki Álvarez, Félix... Martí, Lucas Viña, ara havia perdut la banqueta, tu. Lucas Viña, Albertito Torices, Agudín, Anaya, Armero, Carles Garrido, Javi Gémez, Sergi Serrano i Javi Gómez, perdó, Sergi Serrano. Mira, m'ha sortit Gémez, Mira, m'ha traït el subconscient ara.
2: El subconscient t'ha traicionat,
0: Javi, l'anyor, tu. Javi Gómez, Sergi Serrano i Jeremy De León, que és un futbolista.
2: Una cosa, no, és que ara parlant d'entrenadors, vull afegir un detall. Fa un moment has dit que hi ha 5 canvis respecte del partit anterior. Raúl Jona ja va dir a la roda de premsa que ell faria canvis i que aquesta alineació fitxa no... depenent del rival, que canviarà cada setmana. Ho va dir obertament.
0: Jo crec, Toni, no sé si estàs d'acord, jo crec que és més... En aquestes alçades de temporada, jo crec que la cosa va un poc més. De testejar un poc què li poden donar els 25 tios que té...
1: És a dir, jo...
0: Que no per, i que, òbviament, encara no té clar quin és el seu 11 tipus i ha d'anar fent provatures.
1: Jo crec que ell, en sus dos partits que duim de campionat, de Lliga... El que està intentant és buscar l'equilibri que ell quizá no ha trobat en el que ha vist en les dues jornades. Jo crec que canvis en seguirà fent fins que trobi un equip que li doni rendiment que ell realment busqui. Jo crec que això és normal, i encara és més normal quan vens de fer 20 fitxatges. És a dir, que no n'ha fet 5 o 6, n'ha fet 20.
0: Sí, home, la plantilla és molt nova, queden 4, només recordem, 4 futbolistes de la temporada passada, de les quals deixem ja 2 a l'11 titular, com són Slava i Deo Baix. Moltes peces a conjuntar, moltes peces que encara s'han de conèixer. Avui, per exemple, primera titularitat, ja ho diré, de Víctor García al lateral esquerre, primera titularitat també de Pablo Busto, si no vaig errat, a la lateral dret, primera titularitat de Javier Slava...
1: a partir d'en els descans del darrer partit.
0: Sí, exacte, van entrar en aquell doble canvi al descans. També primera titularitat per Javi Slava. Sí. Fins ara havia actuat Manu Justo com a referència. També Lazo s'estrena avui com a titular.
1: I ha canviat els mig descans. Ha deixat jugadors com a Josep Calavera des de la banqueta. És a dir, jo crec que està intentant buscar un equip que li generi suficient credibilitat i que siga prou solvent per intentar buscar aquest equip fixo, però que crec que possiblement aquest canvi d'alineacions es veurà en més partits, sobretot fins que repeteixi duguem diverses jornades de campionat.
0: És un partit, Gavi, atractiu, perquè tot i que el rival vingui amb aquesta etiqueta de recent ascendit al món, a Radio Patio, un poc de primera federació, molta gent aposta per Sant Andreu com a que sigui la revelació i que estigui dalt a la classificació. És un bloc que l'any passat, com deia, va dominar amb mà de ferro la segona federació, que sap molt bé a què juga, a les idees del míster, que s'ha reforçat bé, que té darrere un inversor amb sous, amb dubes, i que jo crec que com a mínim no patirà per baixar, tot i ser un nou vingut a la categoria. Fitxatges, per exemple, com el de Ramon Juan, que era el porter titular de l'Eivissa.
1: I a més, independentment dels temes estrictament deportiu, té un respaldo social important.
0: Sí, de fet, ja veiem... Jo pensava que vendrien més.
1: Jo també.
0: Hi ha uns
1: El que 30... passa que no és fàcil el tema del fin de setmana 30... combinacions.
0: És que estan molt cars els vols, eh? Encara sort que tenim descompte resident, perquè mare meva.

0: Deia, hi ha uns 40 aficionats del Sant Andreu, que és una parròquia, la Quadribarrada, que acostuma a viatjar molt, i recordem que Sant Andreu té un estadi al barri de Sant Andreu, Sant Andreu és un barri de Barcelona, té un estadi d'haver 6.000 espectadors en Narcís Sala, i que s'omple des de, amb aquesta nova moda que, a la que han tornat el Sant Andreu i l'Europa, sí. A més de la mà, no? De la mà d'aquesta rivalitat, tots dos han
1: Són
0: recuperat...
1: Són dos camps completament diferents, però Narcís Sala és un històric a Barcelona.
0: Sí, és un camp molt polit. No sé si havies estat mai al
2: no,
0: Narcís Sala.
2: No he estat mai, però sí conec l'ambient i aquesta rivalitat amb l'Europa, que és espectacular, eh?
1: Jo sí, he estat, allò està en Sant Penya Esportiva, allí.
0: Curiosa, tu sí que has estat. Sí. Jo he estat a algun partit suelto del Sant Andreu. T'anava a dir que, curiosament, la rivalitat, però el Sant Andreu compartint estadi amb l'Europa, ara sí. Mateix, perquè sí. Cap dels dos té la gespa feta, tots dos l'estan... Bueno, l'Europa sí. Jugarà tota la temporada, perdó, a Can Dragó, i el Sant Andreu...
1: I cap dels dos... El camp és molt atractiu,
0: no,
1: aquest.
0: No, clar, és curiós perquè cap dels dos juga al seu estadi, ni el Sant Andreu al Narcís Sala ni l'Europa al Nou Sardenya. Tots dos juguen a un camp habilitat amb gespa natural per l'Ajuntament, que és Can Dragó, que és un poc com el Sánchez i Vivancos d'aquí, una pista d'atletisme que li han posat gespa natural i grades supletòries. L'Europa quedarà, ja va acabar la temporada passada allà i quedarà tota la temporada. El Sant Andreu sí que ja està instal·lant la gespa i me comenten que jugarà 5-6 partits com a molt a Can Dragó.
2: Perdona, Raül, just abans de començar el partit farem una passada una altra vegada per la Volta a Espanya. No sé si manté la seva ubicació, crec que sí, Joan Gabriel Bausà. Juan, endavant. I doncs sembla que no mos escolta Joan Gabriel Bausà, o sí. Juanga a la una, Juanga a les dues, Juanga a les tres, són les 4:30 i no mos sent. Bé, continua el grup dels favorits Mas, Roglic, Gal i Carapaz, tots junts. Continuen a 8 minuts del grup que encapçala ara mateix aquesta etapa, a manca de 33,5 km per arribar a la meta, per arribar en aquest collado de l'Alguacil, on acabarà aquesta segona, aquesta penúltima etapa. Anem a veure si encara podem establir comunicació amb en Joan Gabriel. Sí, Juanga, endavant. No. La cobertura, ja, ahir ja varen tenir problemes amb en Tolo Leal, intentant comunicar amb ell. Avui també és impossible en aquest moment amb en Juanga, el que hem sentit fa uns minuts. Res, 4:30, tot preparat, tot a punt, Raül, perquè comenci aquest partit entre l'U d'Eivissa i el Sant Andreu.
0: Sí, voten en aquests instants els futbolistes de tots dos conjunts l'Eivissa amb la seva camiseta, lògicament blau cel, com a local pantalons blancs, el Sant Andreu amb la seva primera equipació, aquesta Quadribarrada. Jo he de dir que la suplent de Sant Andreu la vaig veure l'altre dia a Instagram i és absolutament preciosa. De fet, si la duien, li volia demanar una, perquè és amb la creu de Sant Jordi, és blanca amb la creu vermella de Sant Jordi i serigrafiada la silueta de la muntanya de Montserrat, i a més és de marca, ara faré publicitat, però m'ho permet, no, Gavi? És d'una marca que no acostumem a veure en equips de futbol, és de la marca Múnich, la camisa del Sant Andreu. És, per això me va fer especial la marca que duia els Barça i l'Espanyol als anys 90.
1: Que és la que du l'Eivissa ara, crec jo. No, és l'Auta Eivissa.
0: Ah, la S d'Eivissa. Exactament, sí. La camisa de la S d'Eivissa. La de la UB és Brain Dead.
1: No, que no, per ja, cert, ja.
0: Ara que parlem de camisetes,
1: millor que no en parlem.
0: Mentre procedeixen al sorteig de camps i tal, jo vull explicar a Gavi, a la nostra audiència, que l'Eivissa encara no ha presentat ni la segona ni la tercera equipació.
2: Ah, no?
0: És a dir, si avui, en lloc de fer ser un U d'Eivissa Sant Andreu, tinguéssim un Celta Fortuna Eivissa, que el Celta va de blau cel.
1: Escolta, no tenim roba, no tenim roba.
0: Desconec.
1: Que no tenim roba, digue-ho clar.
0: I a més, no pot jugar amb la camiseta suplent de la passada temporada, com va fer fa poc el Barça, que va jugar amb una taronja, perquè ha canviat de firma,
1: la qual cosa no podria. Algun repai tindrà que buscar si realment li passa.
2: Tot és imprevisible. Mira, ara te contaré una molt, molt guapa també que t'agradarà. Ahir el Palma Futsal va començar la temporada a la pista del Santa Coloma. En acabar el partit, ni els jugadors del Santa Coloma ni els jugadors del Palma es varen poder dutxar al pavelló nou de Santa Coloma perquè una bactèria tenia infectada l'aigua i tots dos equips van sortir al carrer a cercar les dutxes del camp de futbol. I ara li diuen Lliga Prime, sí, Prime i Second i Third.
0: El Prime en el que estem nosaltres, que estem
2: desastre.
0: En el nostre Prime.
2: Un desastre. Tot es fa amb els peus. I amb els peus, el que s'ha de fer és jugar.
0: És a punt.
1: Són
0: a punt de començar a jugar amb els peus. De fet, estaven per començar, però

0: L'àrbitre li ha dit que no, però no entenc per què, perquè són i 31, encara no comença, no sé què estan. Mirant, estan els futbolistes ja preparats.
1: Està xipant, mira'l.
0: Els de la U d'Eivissa, a la dreta, estaven mirant la xarxa de la porteria, eh? L'assistenta, sí, en aquest cas, per cert, no hem repassat els àrbits. L'àrbitre és Álvaro Cánovas, a les bandes José Valerio i Rita Cabañero. Rita Cabañero és la que estava comprovant la xarxa de la porteria que defensarà Andrés Prieto. Ara sí, dona l'okay per a que comenci i ho farà en aquest instant la U de la dreta de la senyal televisiva, a la dreta també per a nosaltres, el Sant Andreu a l'esquerra. Comença en aquests instants el partit i comença Toni Torres a fer-me signes amb les mans, que no acabo d'entendre què volia
1: que
0: dir.
1: Que juguen quatre darrere avui.
0: Ah, bé, el Sant Andreu. Mira, ha canviat el dibuix, ens tenen sí. Por, Toni Torres.
1: Sí, sí,
0: a la Unió Esportiva Sant Andreu, pilota per a la Unió Esportiva Eivissa, és Eric Curbelo, que juga amb Víctor, la defensa, Toni. Ha canviat 3 de 4 de la que va sortir l'altre dia.
1: Sí. No, és a dir, els dos partits que ha jugat...
0: Parlo ara.
1: Els dos partits que ha jugat en línia de 3 centrals.
0: No, parlo de l'Eivissa.
1: Ah, no, l'Eivissa, perdona.
0: Que ha canviat 3 peces de 4, deia.
1: Sí, no, l'Eivissa, és que els dos partits que ha tingut ha tingut errades importants. I ja no m'estanya que segueixi buscant i que segueixi canviant per buscar la millor opció. Sí que és veritat que avui, sobretot els dos centrals, s'atraquen molt en els que tenen que tenir importància. A quan intissar amb una altra opció que és de Eric García,
0: sí.
1: que és un jugador que...
0: No, Eric García, no. Tant de bo tinguéssim Eric García. Eric Ruiz.
1: Eric Ruiz.
0: No?
1: Pues, bueno,
0: has mesclat Víctor García i Eric Ruiz. Jo t'entenc.
1: Pues Eric Ruiz és un jugador que tindrà que esperar una miqueta més perquè a la seva arribada... Pues venia de pràcticament ell cuidar-se per ell tot sol i, vulguis o no, el ritme de competició és diferent.
0: I ara...
1: Però jo crec que la defensa avui ja dona molta més visió del que pot ser aquest equip en defensa.
0: Ara juga l'únic supervivent de l'11 titular a la defensa de l'Eivissa l'altre dia, Jeremy Blasco, el futbolista francès de Bayona, del País Basc francès. En aquest cas, l'obertura per a Víctor García, aquest de l'Hospitalet de Llobregat. Intentava combinar amb José Carlos Lazo... Serà banda favorable al bloc blau cel amb una entrada, Toni. Pobre, la que hi ha al camp, la gent no s'acaba d'animar. És que ara podem començar tot el ramillet d'excuses. Quina posem avui? Que fa calor? L'hora és dolenta. Els eivissencs estan celebrant aniversaris, no? Estan fent paelles.
1: El que tu vulguis.
0: Vinga, que juga ara Pablo Busto, a la futbolista provinent del filial del Betis. Bones sensacions, Pablo Busto, les que ha deixat fins ara,
1: sí. Sobretot
0: per temporada, perquè avui és la seva primera titularitat, també bons minuts quan ha sortit des de la banqueta en Lliga. La pilota per a Eric Curbelo, d'aquest no tantes, perquè va debutar sent expulsat amb una expulsió en Tequera bastant innocent.
1: Sí, bastant evitable.
0: Bastant evitable. Les dues grogues, sobretot la segona.
1: Jo crec que la primera és molt exagerada, però la segona és una falta d'atenció en su joc tremenda.
0: Jo tenia dubtes si avui tornaria... És a dir, si ja havia tingut prou càstig en l'administratiu i que no calia fer-li càstig esportiu per part del míster.
1: Jo crec que ha buscat la posició lògica de cada jugador. És a dir, si no posa avui Eric Curbelo, té que posar a Genaro de central, el més probable, i entonces té que posar un mig centro de central. Jo crec que ha optat per dur-lo en el mig camp i juntar-lo en Teo Valls, buscant una miqueta de possessió en el mig camp, que aquest dia ho vam notar molt en falta.
0: És que t'he dit una cosa, Toni, Gavi, jo crec que potser amb l'únic dubte de que potser Manu Justo és un nou més titular que Slava a priori, igual aquest 11 que tenim damunt el camp, ara mateix sigui l'11 més titular de l'Eivissa. No sé si... Bueno, potser Pablo Busto amb Gonzalo Almena a l'Abastals
1: i
0: ja està.
1: No, jo crec que hi ha un altre jugador que s'ha guanyat es comptar amb aquesta gent, que és Ander Yoldi.
0: Però Lazo a priori és més titular que Yoldi. Hauria de ser-ho, és un jugador molt més caché.
1: Els números de la pretemporada no diuen això.
0: Sí, però mira per què li han servit els números avui de moment. Vinga, i a mi me sap mal que no jugui Masella. Quin golaç va marcar l'altre dia. Raúl Medrano...
1: Arrastra molèsties, jo crec que no està a disposició. Ell
0: no,
1: va
0: però
1: dir
0: està
1: que...
0: a la banqueta, eh?
1: Sí, bueno, però tots els que va dir que tenien molèsties estan a la banqueta, vull dir.
0: He de dir
1: llavors
0: que...
1: veuràs a qui juga o no juga.
0: He de dir que Raúl Medrano Parera era l'única persona que confiava en George Masella i l'altre dia va sortir al 85, vaig callar boques durant tota la nit, tu.
1: Aguantar Medrano aquest dia després del gol de Marsella, no t'ho pots ni creure.
0: Vinga, pilota de servei de banda per a... Com és Enric Mas de segon, Gavi? O t'he pillat ara?
2: M'has pillat, però ho sabia, però no me'n record.
0: Enric Mas,
2: no me'n record.
0: Què? Que mal col·lega, que mal company acabo de ser. Fa ràbia quan te fan això a l'antena.
2: I doncs mira, ara me vengaré.
0: No.
2: A 9.44, el grup de perseguidors on estan els favorits, Mas, Roglic, Gall i Carapaz, amb un detall que per jo és molt important. Enric Mas, Roglic i Gall van tots sols, no tenen cap ajudant del seu equip. Sí, Carapaz, que té un company de l'Education First que està amb ell en aquest darrer tram. Ja han coronat per darrera vegada el Puerto del Duque. Ara començarà l'ascens al Collado de l'Alguacil. El darrer tram queden 28 quilòmetres i mig. Encara es mantenen tots junts, però, com dic, només Carapaz té l'ajuda d'un company d'equip. Els altres, Mas, Roglic i Gall, van tots sols a cercar aquesta arribada a meta. Per davant, un grup que els adu 9 minuts i mig d'avantatge, grup que no té cap incidència a la classificació general. Tornem al futbol a Can Misser, Raül.
0: Enric Mas, Nicolau, curt.
2: Nicolau, curt, això mateix. Això
0: favorable. Mateix. Saps que quan ho he llegit he dit, clar que sí, Nicolau, saps que ho sabia. Que jo vaig aquí de llest, però tampoc queia, quan t'ho he demanat. De fet, t'ho he demanat no per deixar-te en evidència, sinó perquè ho volia
2: no
0: recordar.
2: No passa res, Raül Medrano de Blas.
0: No tindràs en compte, gràcies. Corna segon per a l'Eivissa, que ha tingut la primera mitja arribada en un intent de rematada de tisora d'Iker Varela, que ha topat contra l'esquena d'un futbolista de Sant Andreu anant la pilota de nova treta de cantonada. Anem a veure si l'Eivissa també comença a millorar també a la pilota aturada. El corna, la rematada! La pilota al travesser, mare meva, com no ha entrat aquesta pilota, la rematada a la segon pal. Crec que era Curbelo, no? No, Víctor García, que ha rematat al segon pal i la pilota després ha anat a parar, no sé si a l'esquena d'un jugador de Sant Andreu o a l'esquena d'un jugador de l'Eivissa. La vull, l'he de tornar a veure. I s'estavella contra... No, remata amb el cap. Remata amb el cap Pedro Ortiz en segona instància a un pam de la porteria i topa contra el travesser. Mare meva, ara l'acabo de veure repetida. És Pedro Ortiz qui a un pam de la porteria ha rematat. És cert que molt incomodat per la defensa. Ha ficat el cap com ha pogut i s'ha estavellat contra el travesser abotat. El camp no era gol, ni molt menys fantasma. Quina ocasió que ha tingut l'Eivissa. En una mira, estava demanant jo que creguéssim un pot de perill a pilota aturada. Espera que va la centrada. La rematada ara innocent amb el cap de Varela a les mans de Ramon Juan. L'ha tenguda l'Eivissa, Toni.
1: Sí. Sobretot una pilota que ha atacat molt bé Víctor en segon pal i en compte de buscar porteria directament en el seu remat, el que ha buscat és caiguda justament a l'altre pal i allí no ha pogut contactar amb la pilota Pedro Ortiz, però va, no ha tingut la claritat ni la contundència suficient per poder dirigir i la pilota finalment s'ha estallat en el pal.
0: Ara és a banda favorable a la Sant Andreu. Banda o falta? Falta favorable al Sant Andreu. Quan ja s'han jugat, s'ha fet el silenci. A Can Misser, quan s'han jugat 7 minuts i mig, ja ha tingut la U d'aquesta gran ocasió. Al cap, no va dir a peus, al cap de Pedro Ortiz, el futbolista de Solla. Un dels tres, no? Balears, exacte, que hi ha damunt la gespa de Can Misser. Els altres dos estan... Toni Torres a Sant Andreu.
1: Sí.
0: Comença Andreu Hernández. I espera la passada. Llàstima, s'ha equivocat Teo Valls, perquè veia, li havia tirat la desmarcada.
1: Que bona era aquesta pilota.
0: Sí, estava molt sol. Llàstima, perquè la passada de Teo Valls ha estat dolenta directament a les mans de Ramon Juan. Deia que hi ha un Solleric, Pedro Ortiz, un ciutadallenc, com és Andreu Hernández, i un palmesà, com és Jaume Tobar. És curiós, perquè ja no hi ha ningú d'Eivissa. Hi ha mallorquins i menorquins i no hi ha cap eivissenc. El camp, la passada llarga. Atenció, que ara qui ho intenta és precisament Jaume Tobar. Jaume Tobar, que pot entrar a l'àrea, protegeix bé, es guanya l'espai per fer xut, s'ha quedat sense angle, la centrada cap endarrere, la rematada, atura Prieto! Quina aturada, Andrés Prieto, que acaba de salvar un gol que ja cantaven els 30-40 aficionats de Sant Andreu. La jugada de Jaume Tobar, boníssima, perquè era difícil protegir-la amb el cos. S'ha guanyat, finalment s'ha quedat sense angle per fer. Ara tira a porta en el mà a mà, però ha fet una passada boníssima cap endarrere al punt de penal. I jo no sé qui és que ha arribat a rematar, no sé si era Bermejo. Al punt de penal i Prieto, que ha volat al pal que estava més lluny per ficar una mà i enviar una pilota a corna. Quina aturada, Prieto. Si la de l'Aude havia estat clara, jo crec que aquesta és més clara encara, eh?
1: Jaume Tobar, que li ha tret els colors
0: Sí.
1: A Jeremy Blasco i quan s'ha quedat sense poder dirigir i buscar estir, ha posat una pilota morta, sobretot el punt de penal, en su porter tot escurat a la banda esquerra de la seva porteria, i intuint que li anava a rematar l'altre pal, li ha dat temps a poder tapar-lo.
0: Aquí tens la rep, Alexis. Ah, no sé si toca Prieto o el cul...
1: No, ha tocat Prieto.
0: Jo no sé, ara veiem la tercera rep, és entre la mà de Prieto i el cul de, sí. Crec que era Pablo Busto.
2: Jo crec que és més cul que mans.
0: Ah, que sí? Sí, ah, que sí? Sí. A l'altre rep, en directe ha semblat...
2: El porter no arriba, el porter no arriba, el porter no arriba.
0: Sí, oi? Però Prieto ho celebrava, eh?
1: Sí.
0: Per això, i en directe, al nostre camp visual, al nostre tir de càmera, anava a dir, tir de mirada, semblava clar que era una mà de Prieto, però ara en la repe tens raó, jo crec que finalment toca el cul del jugador que té darrere, Prieto, i Prieto jo crec que era gol, si no passa aquell futbolista per allà, Gavi, tu l'has vist a la repe també,
2: era,
0: jo crec que si no toca el cul de...
2: Anava entre pals, eh? Sí.
0: Sí, jo crec que si no toca el cul del jugador de la Eivissa
1: era
0: gol,
1: eh?
0: Sí, però li ha adjudicat una aturada a Prieto i no, i espera, que ara queda al terra, mira, s'ha pres mal, és Varela, no? Un jugador de la Eivissa està estès a l'altre... No, no és Varela, és Pedro Ortiz, me pareix, no? Toni?
1: És...
0: No, Varela no és, perquè està per aquí. Sí,
1: és
0: Pedro
1: Ortiz.
0: Ha quedat a la gespa, criden a l'àrea petita del Sant Andreu quan intentava arribar a una centrada, que era impossible. Jo no sé què ha passat, però s'ha tirat a la gespa amb gest de...
1: Algo deu haver passat, perquè també s'ha dat pressa l'àrbitre en aturar el joc.
0: Se posa les mans a la panxa, no?
1: Seguir, si no és una cosa greu.
0: No, mira.
1: Normalment la deixen seguir.
0: No, el turmell, és el turmell dret. Anem a veure si ell es posa la mà al turmell dret. I és, no sé si li han... No? Ah, posa el peu, trepitja malament. Surt el porter, bloca, no topa amb ningú, i ell en l'intent de rematada trepitja malament i està amb gestos de dolor, a veure si pot continuar Pedro Ortiz. Una jugada absolutament fortuïta. Ell salta i en caure trepitja malament, i li fa el peu dret, li fa gira així del turmell, com no toca, i anem a veure si és només això, si és només el cop, però el cop, el mal gest, i pot seguir... Pedro Ortiz està el joc aturat quan s'han disputat 11 minuts i mig.
1: Aquestes jugades de turmells així, si
0: ara està provant.
1: En el moment que et passa, pot ser que pugues intentar continuar. Els problemes després en el descans a quan t'atures.
0: Anem a veure, de moment està fora, ara està trepitjant, el joc ja es juga, té la pilota de Sant Andreu momentàniament amb un futbolista més, mentre Pedro Ortiz es prova i prova darrere de la línia de Cal, a veure si pot continuar, darrere de la porteria de Ramon Juan, més concretament, ara hi ha falta favorable a l'Eivissa.
1: Que... Recupera molt ràpid l'Eivissa avui, molt més ràpid que l'altre dia.
0: Sí, jo crec que estem jugant millor que l'altre
1: dia.
0: Sí,
1: no, tenim molta més presència en el centre del camp, cosa que et diu que ho vàrem enyorar molt.
0: Però mira, tot i estar jugant millor, jo crec que sí que podrà seguir. Mira, ara salta, fa uns botets, sí, afortunadament fa l'efecte que Pedro Ortiz només ha estat el mal gest i que tornarà, ja demana a tornar. Deia que tot i estar jugant millor, han tingut una ocasió claríssima perquè Jaume Tobar li ha tret, efectivament, li ha tret els colors ell sol a la defensa de l'Eivissa.
1: A la defensa de Jeremy Blasco.
0: I a més...
1: És l'únic que ha encarat.
0: A més, Gavi, hem de dir que no tenim proves, però aquí és un secret a veus, un poc entre la gent que seguim l'Eivissa, que Jaume Tobar va ser ofert a l'Eivissa. Espera, que no hi ha falta. Sí que hi ha falta. Deia que Jaume... Toni, supos que tu també ho hauràs sentit.
1: Sí.
0: Que Jaume Tobar va ser ofert al mercat d'hivern l'any passat a l'Eivissa per ser un representant o per algú proper.
1: Una de les coses que ha de tenir en compte és que Jaume Tobar, en els números que va atesorar la temporada passada, no només l'Eivissa, jo crec que el varen preguntar per ell la meitat dels equips d'Espanya.
0: No, però a mi el que m'han dit, no és el que m'ha arribat, desconec si és 100% real, no? Però el que m'ha arribat no és que l'Eivissa fos per ell, és que el seu representant, l'Eivissa, estava cercant un nou, clar, l'Atlètic Balears estava a segona ref, l'Eivissa estava a primera ref, i el gener cercava un nou i que va cridar, va ser el propi Tobar o el seu entorn, el seu cercle, qui va cridar a tocar la porta de la UD i que la UD va considerar que no era el davanter que necessitava l'equip.
2: Una incís, Raül, perquè a 20 quilòmetres de meta i el pas pel Puerto del Duque continuen aquest grup de favorits perseguint els que van per davant. D'aquest grup davanter ha caigut Ivan Romeo, no, ha caigut, vull dir que s'ha deixat agafar pel grup de favorits Ivan Romeo, que ara ja li fa l'ajuda a en Enric Mas, que serà la darrera pujada fins al Collado de l'Alguacil. Es manté la distància de 9 minuts del grup de favorits del grup d'escapats on està precisament Mikel Landa i De Bruyne, els dos que comanen la carrera ara mateix. Mas ja té l'ajut d'Ivan Romeo, continuen amb en Roglic, Gal i Carapaz cercant arribar de la millor manera a la línia de meta i mantenint les distàncies a la classificació general. Estan a menys de 20 quilòmetres de meta en el pas pel Puerto del Duque en aquesta Volta 2026. Tornem a Can Mises, endavant.
0: Aquí a l'estadi de Can Mises són 15.
1: Un petit detall, Raül. Després de ser jugada aquesta oportunitat que ha tingut el Sant Andreu, ha canviat la posició dels dos centrals. Ha posat a Eric Curbelo a banda esquerra i Jeremy Blasco a la dreta.
0: Ara juga Jeremy Blasco. Cap endarrere, cap al seu porter. Per tornar a començar. Ara estem a punt de complir el primer quart d'hora de futbol aquí a Can Mises, amb una ocasió ben clara per a cada equip, aquella rematada del travessat. Atenció, ara Prieto acabada, la recupera Sant Andreu, és falta. Ha marcat a Sant Andreu perquè Jaume Tobar li ha pres la cartera a Prieto per darrere. Tobar que es llança al terra, no sé si lamentant-se o és que s'ha pres mal. L'àrbitre ha assenyalat la falta. Jo suposo que com la pilota acaba en gol, s'haurà de revisar, tot i que el quart àrbitre de moment no mira res.
1: De totes formes, aquesta jugada, el que més pareix és que en sus gestes que fa un porter per agafar impuls per xutar la pilota, molt possiblement hagi compactat en su cos o en sa cara de Jaume Tobar.
0: Ara, ni tan sols es mira, Jo crec que consideren que la falta estava assenyalada. Sí, a mi també. Torna a jugar-se. Passa el perill a Can Mises, ara va pel terra Blanco, el dorsal número 4, Carlos Blanco, del Sant Andreu, és banda de nou favorable.
1: Tu saps que aquest jugador va estar en el filial de la Juve.
0: Carlos Blanco, eh?
1: Sí, senyor.
0: I ha acabat a la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: Sí, bueno, però ja té seus anyers, també.
0: No s'assemblen gaire, ni la Juve ni el Sant Andreu. Ara la pilota per al conjunt quadribarrat, el conjunt de Sant Andreu de Palomar, que és com es diu oficialment. Bé, el barri és de Sant Andreu, però abans era un poble. No, no sé si tens aquesta cultura. Per què obres la porta tota l'estona?
1: Jo no he tocat la porta.
0: Cada vegada que em gira està la porta oberta.
2: Vol fugir,
0: no,
2: vol fugir.
1: No,
2: de tu.
1: Ho he fet
0: 5 vegades ja. No,
1: no,
0: sé.
1: No, jo no toco la porta.
0: Deia que Sant Andreu de Palomar era un municipi independent fins que fa no tant un segle, així va passar a formar part de Barcelona, exactament igual que Gràcia, que també era un municipi, i ara és un barri de Barcelona, per això tenen ajuntaments.
2: Perdona, diguéssim. Raül, crec que podem establir comunicació amb Juanga a Granada. Endavant. No, torna a caure.
0: No.
2: La llei de Murphy, saps que te diuen, ja està, ja estic, l'escoltes i després quan li dones pas ja no t'escolta. En fi,
0: jo sí que t'escolto, no te preocupis.
2: Continua tu, Raül.
0: Vinga, que va Sant Andreu, perdona, que entra a l'àrea com una moto, Bermejo, la centrada. La treu Curbelo. Mare meva, ja ficant la moto, Bermejo.
1: Ells quan roben, cuidado, eh? I saben molt bé buscar la posició entre el lateral i el central, i ja li han pigat dos carreres a Jeremy, de cuidado.
0: Ara la treta de bandes de Nil Jiménez a Sant Andreu, que està millorant amb el pas dels minuts després d'un bon inici de partit de l'Eivissa. Va pel terra ara Nil Jiménez, recupera de nou, però torna a quedar-se a l'Eivissa. La pilota per a Teo Baix, l'autor de l'1-0 la setmana passada contra el Rayo Majadahonda. Torna a jugar l'Eivissa, Teo Baix, que intenta ficar pausa, calma, al futbolista francès de Nims. Has estat a Nims, Toni Torres?
1: No.
0: Jo sí, és molt polit, Nims, eh? Hi ha un temple romà, no sé si ho sabies, hi ha un coliseu, un teatre romà.
1: Ja m'estàs exigint una mica massa, eh? Antes havia de ser el poble aquest de Sant Andreu i ara m'has enviat a Nims.
0: A Sant Andreu sí que has estat, no?
1: Sí, home, passa.
0: Que no és un poble, ara ja és un barri, un districte de Barcelona. Vinga, la pilota per a Víctor García cap a Jeremy Blasco. El de Bayona, que segur que tampoc has estat a Bayona. Eh?
1: A Bayona sí he estat.
0: A Bayona sí.
1: Sí.
0: Vale.
2: Quin repàs geogràfic. Quin repàs geogràfic, extraordinari.
0: Sí. I a l'Hospitalet de Llobregat també, no, que és Víctor García.
1: També.
2: I a Santa Coloma de Gramenet.
1: Sí, a Santa Coloma també.
0: He estat al futbol allà, veient un Gramenet Xerez vaig estar mirant, tu. Fa molt, eh? Jo tenia, igual te parlo, el 96 o així. Vinga, la pilota que la juga Jordi Mendes.
2: Com seria Raül en el 96?
0: Jo tenia 16, tu quan tenies?
2: Ostres, jo ja tenia un munt més.
0: Sí, no? Jo som del 80, home. Clar. Que semblo més jove, eh? Ja. Vinga, que jugo.
2: Vamos, ánimo.
0: Pedro Ortiz amb Víctor. Víctor amb Iker Varela. Avui de moment, mira, ara torna a perdre. Avui de moment Iker Varela, que ha estat segurament el jugador més brillant des que va començar la UD a entrenar. Avui de moment que no
1: ha
0: està trobant la manera.
1: Ha recuperat sensacions aquest Sant Andreu en sí, els darrers minuts.
0: Sí, està creixent amb el pas
1: dels
0: minuts.
1: Està molt més visible a la zona de mitjos. Molt bé Marc Delgado, un jugador que m'han parlat molt bé d'ell, és cedit de l'Eibar. I un equip que ara cada volta agafa més presència en possessions llargues i tenint molt més control dels que ha tingut en els primers minuts.
0: La torna a Cícer, la pilota és totalment del bloc català, la pilota la juga Blanco, intentava combinar amb d'arbre, la recupera la parola a Eivissa, anem a veure si pot sortir, però mira que poc ens dura la pilota, torna a jugar el Sant Andreu, és Carrasco, el mig centre de Sant Andreu, que combina amb Jaume Tovar. Jaume Tovar, que està molt actiu, barallant-se, la veritat és que té perxa. És un futbolista que se li quedava clarament petit a la segona federació. Mira, la titular aquí a Sant Andreu.
2: És un futbolista, Raül, que per físic això me recorda Morata.
0: Sí, pot ser, no? Sí. El pentinat és el mateix, veus?
2: El pentinat, sí. La forma de moure-se, el seu físic així una mica acotadat.
1: És un jugador que d'esquena és determinant.
0: Sí, igual és més alt, Tovar, que Morata, pot ser. És curiós el cas de Jaume Tovar perquè a la penya esportiva tampoc va brillar tant com a l'Atlètic Balears.
1: No va brillar tant, però es va inflar a fer gols.
0: Sí, però tenia, de vegades, bueno, no tants, espera, que tinc per aquí, si vols ho busco. Va marcar, mira, és que jo som un home que veu documentat. El Mallorca va jugar 28 partits, va fer 6, era molt jove.
2: Sí.
0: La penya esportiva, 34 partits, 12 gols, no està mal. Espera, que va Iker Varela, que m'ha sentit, va pel terra, no hi ha res. Deia 34 partits, 12 gols, a l'Atlètic Balears 48 partits, 25 gols, que en realitat és gairebé exactament que la penya, perquè són... la mitjana...
1: No, de totes formes, 12 gols, un campionat no és mal...
2: No està malament,
0: que no va brillar com a l'Atlètic Balears. Per a la passada ara d'Eslava, Eslava cobra a l'esquerra per a Lazo, Lazo que entra a l'àrea, venga, va José Carlos Lazo que li pega contra les cames, la pilota que li acaba a Tovar, i va pel terra. Penal, penal, penal, penal favorable a l'Eivissa i targeta groga, no m'ho acabo de creure perquè una jugada xuta a Lazo, li pega al cos d'un jugador del Sant Andreu, la rebot, la pilota que surt rebotada, li acaba a Eslava que li pega de volea, l'intent de rematada. Això no és penal, Toni. L'intent de rematada. Van a taponar-li el xut. Seria un penal d'aquests residuals. Però és que jo crec que el jugador de Sant Andreu no fa absolutament res. Ja ens va bé, però si el revisen... El que passa que mai corregeixen la seva pròpia decisió. En tot cas, de moment és penal favorable a l'Eivissa. Un penal que si ens el xiulen en contra estaríem enfadadíssims. Toni, això no és penal.
2: Per això és una topada.
1: Allà on va, sí, però el jugador no va en cap moment a la pilota. El jugador va a tirar el jugador que remata.
0: Lògicament, la banqueta de Sant Andreu està obligadíssima a demanar la revisió, però és que l'àrbitre mai canvia d'opinió. Cap allà que va el senyor, espera, que ho tinc per aquí, Álvaro Cánovas, té a les seves mans, o al seu ull, o al seu cervell, la possibilitat de que l'Aude tingui l'ocasió més clara que es pot tenir en llançament des dels 11 metres. Mirarà la jugada.
1: Ramon Juan ve a demanar consell a la banqueta.
0: Sí, sí, però escolta, jo te dic una cosa. Jo per mi no és penal,
2: Això t'ho piten en contra i...
0: Sí, sí. Per
2: i emprenya un munt.
0: Clar, el problema és que, òbviament, contacta allà, el jugador de Sant Andreu va al terra, però va taponar clarament amb intenció de taponar, no va amb intenció de fer falta.
2: No.
0: Clar, ningú té intenció de fer falta, lògicament, dins l'àrea.
1: M'apareix que es que tira espedal, s'ha quedat la pilota per ell.
0: Espera un moment, que estem mirant aquí la revisió. De fet, els jugadors de l'Eivissa sí que l'havien protestat. A mi no m'havia semblat en directe que la protestaven. Algú sí que aixeca els braços. És cert que la caiguda d'Eslava és com molt exagerada.
1: També és veritat que Sàbit l'agafa molt prop. A un metro i mig com a molt.
2: Escolta, Raül, Toni, jo vos diré una cosa. A la jugada d'origen, per jo, hi ha un penal més clar que aquest.
0: A la d'abans, no? La caiguda aquella.
1: Sí. A Iker Varela.
2: Per jo, sí.
0: Espera, que encara l'àrbitre l'encara mira, té al costat del quart àrbitre demanant-li consell. Seria molt estrany, ja t'he dit, a primera federació, com l'àrbitre s'ha de corregir la seva pròpia decisió, costa bastant més de veure canvis de decisions, canvis de xiulades, que no passa al futbol professional. Però bé, tant de bo no passi ara tampoc. Vinga, va, àrbit, regala'ns aquest penaltet, va. Passen els minuts, de moment som al 24, es compleixen ara. L'àrbitre que segueix mirant, no ho té clar, perquè porta estona, mirant. Porta estona, estona, I fa estona que li estan posant la presa bona. Mira, l'àrbitre diu que és penal. Penal favorable a l'Eivissa, molt bé. Vale. Em lleva el capell.
1: Ara l'ha mirat dos vegades i és penal i tu segueixes dient que no és penal, però és penal.
0: Vinga, penal favorable a l'Aude. Vinga, ara sí, Toni, qui va? Pedro Ortiz.
1: Pedro Ortiz.
0: Pedro Ortiz, que té la pilota agafada fa una hora.
1: No, és que la que havíem agafat tantes no era Pedro Ortiz.
0: Ah, no?
1: No,
0: és que estava
1: era Juan Carlos Lazo. Doncs
0: pues va, Pedro Ortiz. Pues a mi no m'agraden aquests canvis de...
1: Quan t'he dit jo que un que ha agafat la pilota t'ho deia per Lazo, no per aquest.
0: Penal favorable a l'Eivissa, el 25 de la primera. Un penal, si més no discutible. Favorable a l'Audé, tant ens queixaven l'any passat dels àrbits, a tu, Gavi, que t'agraden tan poc els arbitratges.
2: Sí.
0: I mira, ara ens han vingut perfecte. A mi, jo aniré a dormir pensant que això no pot ser. Bé, mira, però en aquesta repa sí que sembla més,
1: eh? Ala, mira qui tira.
0: Espera, mira, va Lazo finalment, han fet l'estratègia. Finalment serà José Carlos Lazo, el futbolista de Sanlúcar de Barrameda. Localitat de futbol. Escolta, acabo de veure una altra repe i ara sí que m'ha semblat, tu.
1: A veure, això no és sèrio, per favor.
0: Ara parlem, que va Lazo, va.
1: Per favor.
0: Anirà Lazo, sota pals, Ramon Juan. L'any passat volíem que aturés, ara no. Minut 25 i mig de la primera. L'àrbitre que assenyala. Ala, que li dona el seu xilet. Va, Lazo, tira, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Ha marcat l'Eivissa, ha marcat José Carlos Lazo, una execució perfecta des del punt de penal. Ramon Juan, que s'ha vençut a la seva esquerra. Lazo, que ha xutat amb potència i a la seva dreta. S'avança l'Audi al 25, s'estrena com a golejador José Carlos Lazo. Esperem el primer de molts. Minut 25, Eivissa 1, Unió Esportiva Sant Andreu 0.
3: Esports 3, en joc.
2: Arriba el primer des del punt de penal. De moment, la U d'Eivissa està per davant en el marcador. Mig polèmic el penal, l'ho ha assenyalat l'àrbitre, que havia revisat el VAR, ha donat el penal, ha convertit Lazo 1-0. Guanya l'Eivissa, Raül.
0: Guanya l'Eivissa amb aquest penal, que ara ja m'ho ha semblat. M'ha semblat un moment perquè li fica la planxa.
1: Pausa
0: per a la hidratació.
1: Però aquí jo tinc clar una cosa. Jo aquesta jugada no l'he vist massa bé, però... Després de les explicacions que ha dat Raúl Medrano, estic convençut que és penal.
0: Però com que no l'has vist? Si tens la pantalla aquí davant.
1: Perquè
0: he de dir, Gavi, que després de...
1: Això no pot ser que digues tres vegades que no i una que sí.
0: Escolta...
1: A veure, sí o no?
0: Però a l'última rep m'ha semblat més penal que a les anteriors. Escolta, he de dir que després de... Quants anys duim fent la Eivissa i B3 o per la tele?
1: Jo he perdut la compta.
0: Aquesta UD, 8 o 9 temporades, no? Des que va pujar a segona B. I fa dos partits exactament que he incorporat a l'ordinador portàtil. O sigui, el Medrano 3.0 moderní. Fins ara ho veia al mòbil, els partits, me'ls posava allà de fons.
1: Lo que passa que...
0: Ara m'he portat un portàtil que he de dir que veig carregadíssim.
1: Que que mires camp primer, perquè si no estàs... Autoborde.
0: També he de dir que la retransmissió, com tu bé saps, Gavi, televisiva, en la tele que tens drets, va com amb un minut de retard.
2: Sí, no, i tant que sí.
0: Va per veure repes va bé, però per seguir el que passa immediatament. No ve pausa per a la hidratació, Toni, està guanyant l'Eivissa. No sé si t'agrada el que estàs veient.
1: Bueno, jo crec que veiem un Eivissa una miqueta diferent del que ens va deixar la setmana passada. És un equip que vol tenir més presència sense pilota, vol tenir més pilota, sí, és veritat. Que té que, sobretot, sobreobrir molt més en banda i crear superioritats per banda. Hem vist molt poc arribar a línia de fondo tant a Paulo Bustos com a Víctor en banda esquerra, però és un equip que avui està molt més equilibrat i que, independentment de la jugada que aixeca clara que ha tingut Jaume Tovar, tampoc el rival li ha creat masses oportunitats. Jo crec que està en su bon camí i segueix convençut de que en sa pilota tenen que controlar els partits molt més del que han fet, inclús fins ara, que avui està molt millor.
0: Ja està, s'estan jugant ara alguns partits més de la Lliga de l'Eivissa i dic que l'Hèrcules està guanyant per 0-1 al camp de l'Europa, el camp que ara mateix també és el del Sant Andreu, com deia, però que l'Hèrcules duia 0 punts fins ara. És un dels teòrics favorits, està a dalt, sí, està al play-off, i de moment duia 2 derrotes.
2: I un apunt, Raül, perdona, un apunt a la vuelta, perquè a 10 quilòmetres de meta, a 10 quilòmetres de meta, Mikel Landa, que fa uns anys que va guanyar a Andorra,
0: sí, sí,
2: De Bruyne i Johansen són els tres homes que lluitaran segurament per la victòria d'etapa. Per darrere continuen a 9 minuts i mig de distància els grans Mas, Roglic, Gal i Carapaz. De moment sembla que avui la millor notícia és que no hi haurà notícia i que tot quedarà per demà al passeig de Granada per la victòria d'Enric Mas. O sigui que de moment la cosa va molt però que molt bé i damunt de tot guanya l'Eivissa.
0: No trobes, no trobes que Roglic ho intentarà, no? Mira, ara vull fer tertúlia. Doncs no,
2: pues mira, ho de moment no?
0: No
2: ho han intentat cap d'ells. Sí, un parell de vegades ho ha intentat Carapaz, que és la seva especialitat, però Roglic, és que Roglic ja està major, Raül.
0: Sí, però
2: Roglic
0: és
2: avui, ja no està per segons què.
0: Però per ell és avui o mai.
1: No, és que Enric Mas no ha ensenyat cap dia dubtes.
2: No, s'ha mantingut a un ritme espectacular.
1: Molt firme.
0: El que dic que als 10 quilòmetres que queden, jo crec que sí, Roglic, a poc que tingui un 5% d'energia, ho hauria d'intentar, perquè és avui o mai.
2: És que clar, estem parlant d'un minut 37 segons. I en aquestes alçades d'aquesta carrera, tal vegada, si ho intentes, el premi pot ser molt gran.
1: Jo crec que la dificultat que tenia important era el dia de la contrarrellotge.
2: Exacte.
1: I ara m'apareixeria molt estrany que li poden retallar alguna cosa, però un minut 37 són molt de temps.
2: Continua tirant d'aquest grup Richard Carapaz, que és l'home més afassat en aquestes circumstàncies de carretera, però de moment no passa res en aquest grup on són Mas, Roglic, Gall i Carapaz.
0: O si passes l'Eivissa aquí a Can Mises, que tenia una falta lateral. La posada Víctor García, que té bon peu, però res, sense perill. En segona instància, finalment se la queda Ramon Juan, que no ha pogut fer res. Per cert, que bé ha tirat el penal Lazo, eh?
1: La tira molt perfecta, bé, molt bé.
0: Com s'ha de tirar un penal, imparable. Molta potència.
1: Un penal d'aquells que els porters tiràs en aquella banda, molt sí, difícilment el podria aturar.
0: No només l'ha enganyat.
1: L'ha enganyat, però aquest penal en sa distància, en sa força que estava tirat i sa direcció que duia, és molt difícil que un porter pugui arribar-hi.
0: És d'aquests penals que quan els veus dius que fàcil és ficar un penal, no? Perquè
1: sí,
0: no es tiren així sempre. No? Forta i a una banda imparable.
1: Perquè les càmeres no són les mateixes a voltes.
0: Però jo ja sé que és molt fàcil dir això, però tu no penses de vegades que un futbolista de primera federació cap amunt, o de segona, amb lo difícil que és, amb la quantitat de centenars de milers de boixos que es dediquen al futbol, i és molt difícil arribar a ser un dels que arriben a primera federació, no t'ho dic a les Champions. Tothom hauria de ser capaç de tirar un penal així, arribes en aquest nivell.
1: Jo sempre dic una cosa, que jo sé que hi ha gent que no està d'acord amb jo, però per jo, un porter no para un penal, és que el falles que el tira.
0: Sí.
1: Per jo sempre el falles que el tira, per molt que el porter faci molt.
0: Jo t'entenc.
1: Si tu tires un penal ben tirat, no te'l pares porter.
0: Però, home, si va a l'escaire, clar, a l'escaire, ja 100 per hora, no, segur que no. Però és cert que els porters cada vegada són més alts, les porteries són les mateixes, és a dir, el ser humà ha crescut. Les porteries són les mateixes que l'any 40 i els porters ara és estrany que facin menys de 1,90 m.
1: Si vas fallant penals, com fas un gol?
2: En la teoria de Toni Torres, en la teva teoria, Toni, jo me'n record que vaig llegir i he vist qualque imatge, Di Stéfano mai celebrava un gol de penal, perquè deia que ell tenia tot l'avantatge i que havia de marcar.
1: Claro.
2: I no celebrava els gols de penal.
0: Ara si ens posem a vuelo cebolleta, això a mi m'impacta. Jo crec que de les coses, el típic que hi ha molts futbolistes, tu més, vosaltres més perquè sou més vells, no? Menys, volia dir. Però hi ha molts de futbolistes que només els has vist en vídeos, no? Com és el cas, jo que sé, de Pelé. Pues a mi sempre el que més m'impacta és Jacint, perquè és que les aturades que feia en l'època aquella són absolutament inversemblants i impròpies de l'època. O sigui, sembla que estàs veient un porter actual. És increïble i a mi sempre m'ha impactat moltíssim, més que un jugador de camp.
1: A voltes, les imatges que es veuen d'aquests anys que tu estàs comentant...
0: Sí, perquè a Di Stéfano sembla que camina.
1: Cuidado, en su futbol d'ara... És que és un autèntic...
0: Sí,
1: hi ha tanta diferència.
2: És ridícul.
1: És que no es pot pot comentar.
0: Veus Di Stéfano, veus Cubola i sembla que vagin mig trotant.
1: Tu veus aquells gols que tiraven en espal llarg i els porters i ni siquiera es tiraven. Però,
0: però estàs amb mi que el Jacint, sí. No? Que el Jacint sembla un porter modern, que de vegades sembla Courtois. Sí. O sigui, unes coses molt boies. Sí. Si hi ha algun espectador jove, Gavi, mira, aquí també este... això és servei públic també, no? Explicar a la gent, fer-li cultura.
2: Cultura futbolística.
0: Si hi ha algun espectador jove que ens està... espectador no, oient, ara en aquest cas, que vagi un dia, ara no, que ara està amb la Eivissa o amb Enric Mas, però que es posi vídeos de l'Ef Jacint, perquè de veritat que al·lucinarà a un porter dels anys 60, no? 60 era, no? I, sí, sí. I les aturades que feia...
2: L'únic porter pilota d'or.
0: Exactament. Mira, per una vegada la pilota d'or va estar ben donada. Sí. No? Vinga, que va al Santander després d'aquesta masterclass de dinosaures. Minut 34, guanya l'Eivissa per 1-0. Val el gol de José Carlos Lazo de penal. Espera, que va al Sant Andreu. És Alexis. Alexis cobra a la banda esquerra per a Bermejo. Bermejo que fa la centrada al segon pal. Intentava arribar d'arbre. La treu la defensa de l'Eivissa. Li ha sentat un poc malament al Sant Andreu el gol de l'UD, perquè sí. Estava, era el millor moment del Sant Andreu.
1: Sí, però també en aquests moments no té que passar el que va passar en su darrer partit, que quan, després del gol va ser quan millor va estar rival i quan més concessions van andar en possessió de pilota.
0: Espera, que va Sant Andreu, que bona era la triangulació ara.
1: I una vegada més...
0: Entre d'arbre i Alexis, però res, pilota per a Prieto.
1: Una vegada més, en un partit, quan el tens a favor és quan més tens que tenir paciència per defendre'ns a pilota, has de tenir, intentar tenir posicions llargues i de desactivar la necessitat de rival en intentar igualar el partit.
0: Vinga, que va. Ara de nou l'Eivissa, uf, la passada un pèl arriscada per a Prieto, que la treu, però...
1: No, mira com m'apreten ara, més amunt, eh?
0: Sí, ara es pitja en la pressió el Sant Andreu en la sortida de pilota, ah. Però ara l'Eivissa que surt bé per mitjà d'Uriker Varela, que gairebé no ha tocat la pilota, eh? Mira, sí, ara va...
1: Però això és falta, té que... aquesta darrera falta a favor del Sant Andreu, però és que n'hi ha dos antes, que s'ha capitat ara.
0: Ara serà pilota per l'UD, que ha assenyalat una falta a favor del conjunt blau cel... I només blau cel perquè no sabem de quin color. No, a veure, a mi m'ha arribat, mira.
1: Hi ha algú de verd per
0: exacte,
1: aquí pendent.
0: M'ha arribat que la segona serà una cosa com verd i negre, com si fóssim el Joventut de Badalona, quasi. I la tercera serà, estic donant una primícia, la tercera no ho sap ningú, eh? La tercera serà, me diuen, daurada amb detalls negres. T'agrada? És guai, no? Sembla?
1: Quan la vaiga...
0: Mira, aquí és que no aturem de donar informació, tu. La segona i la tercera que el club encara...
1: Ahí va Lazo.
0: Allà va Lazo, venga Lazo, que retalla, mare meva, s'està vella. Contra... Ara hi haurà gent ja enviant mails a la UD demanant que volen la samarreta daurada, aquesta.
1: Sí, bueno.
0: La pilota directament a Amadeo Salvo. Se la queda pilota a la llotja, la bloca el president, tu.
1: Si no tenen camisetes per jugar, volen vendre camisetes, no vols que no?
0: No, per cert, Gavi, és que la botiga de la UD...
1: Està tancada.
0: Roman tancada des de fa...
2: Què dius?
1: Més i mig. Claro, sí, des que van començar a canviar el lliç de decoració...
2: Tres jornades de lliga.
1: Sí, no hi ha res per vendre.
0: La botiga física, que està a l'estadi, i la botiga online. Tu entres al web de l'Eivissa i està, diu, closed, cerrado, però fa, la online igual porta dos mesos. És a dir, has perdut tota la campanya d'estiu amb la il·lusió, no? Perquè és el típic, la gent, molta gent es compra la camiseta quan surt, perquè li fa il·lusió, perquè és nova, a més és una marca nova, i a més, aquest també t'has perdut la possibilitat dels turistes estrangers que de vegades compren camisetes de l'Eivissa, perquè ja sabem el que mou la paraula Eivissa, no? Al món, i l'Eivissa no ha venut ni una sola camiseta.
2: Un apunt de la
0: vuelta, no,
2: perdona, que Miquel Lassa se'n va, ha votat del grup que encapçalava l'etapa, Miquel Landa se'n va a cercar la victòria a 6 quilòmetres i mig de meta.
0: I ara, perdona Sant Andreu, que l'ha tanguda una pilota que havia quedat morta i crec que ha estat Carrasco allà mig caient, remata en semiarrada, però li ha sortit a porta, afortunadament mossegada, i sí. Prieto que ha ficat una bona mà, eh? Ha tocat a la cama d'un jugador de l'Eivissa.
1: Jo no sé si tenia direcció a porteria, però ha fet una bona mà.
0: Prieto que s'ha llançat, no era Bermejo, no era Carrasco, era Bermejo que li ha pegat amb la cama dreta, mossegadíssima, però Prieto... Bona estirada, ara sí. Ara sí que ha estat ell. Ara no ha estat cul del defensa, eh? Envia la pilota a corna, espera, 38 de la primera, la centrada del corna, la pilota que es passeja i el gol. El gol...
1: No, que no ha entrat,
0: perdona. Pensava que estaven celebrant. Espera, no ha estat
1: que no,
0: gol.
1: Que no.
0: No, és falta. No, pensava que havia entrat.
1: Fora de joc.
0: Pensava que havia entrat la pilota. Mare meva, estic, m'he de cuidar la vista, Toni.
1: M'estàs arreginant, eh?
0: Pensava que havia entrat aquesta centrada xut, però a veure si veig la repe. Mira, l'ha tret damunt mateix la línia Prieto, eh?
1: L'ha tret.
0: I m'ha fet la sensació que celebrava.
1: Va sortir per enfora.
2: Sí, molt bona aturada.
0: No, però m'ha fet la sensació que celebraven el jugador de Sant Andreu i no, era que aixecaven els braços demanant alguna... M'havia semblat que entrava, hi havia, en la meva defensa, ajuda'm, Toni. He de dir que hi havia com 20 jugadors
1: sí,
0: entre nosaltres i la pilota.
1: Però ja tornem a estar amb un equip que concedeix de massa en defensa.
0: A, dir, a la pilota
1: no
0: aturada, la pilota aturada.
1: Tu no pots amb pilota aturada deixar-te rematar en dues jugades, una de, després de l'altra.
0: En tot cas, que... si hagués estat gol, l'anul·lava, perquè no
1: s'ha passat. Ara...
0: Espera, que sortim a la contra, que va Iker Varela, té les seves carres lava, Varela que retalla, Varela que s'entreté, acaba perdent la pilota. Era difícil, s'havia ficat en un jardí. Tremendo, havia sortit bé de la primera, jo, però la difícil, jo llàstima.
1: Crec, jo crec que li ha faltat claridad d'un bon desmarque que no li ha fet, que no li ha fet ningú.
0: Ja, Slava li ha fet, però massa lent i massa tard.
1: Però no, i molt aferrat a ell, que no, sí, no tenia línia de passe per fer-li.
0: Escolta, tornant a l'ocasió aquesta de Sant Andreu, valia si hagués entrat? És que no sé què assenyalar. Fora de joc?
1: Jo crec que s'ha anat fora de joc.
0: Idò, en tot cas, no hagués valgut, efectivament.
1: Però és fora de joc que jo dic, és per mort de qui vist el braç aixecat, entens?
0: Però no l'ha tocada ningú, no? Jo crec que és la centrada directament que quasi entra i se l'empassa. Però, bueno, si és posicional, igual l'hagués anul·lat igual, perquè, lògicament, estaven... És una centrada del corna molt... El treuen en curt, l'acaben centrant amb molta potència a mitja alçada, no toca ningú, crec... I Prieto damunt mateix la línia fica la mà, demano disculpes
1: no sent...
0: perquè he cantat el gol, demano disculpes, bueno, no, arrada de... Sembla mentida que porti 20 anys narrant i encara em passin aquestes coses. I crec que hagués estat anul·lat potser per un fora de joc que només ha vist l'assistent.
1: Però de totes formes és que no ha set gol, vull dir...
0: Ja. No, la pilota no entra. No, he estat jo, mea culpa. La pilota no entra, ha estat l'efecte òptic que m'ha semblat que entrava. No. La pilota clarament, Prieto la treu la mà... Una bona aturada havia fet,
1: sí,
0: perquè
1: no,
0: era molt difícil,
1: bona,
0: estava
1: molt
0: tapadíssim.
1: Bona. Aquesta sí que és bona aturada. Sí,
0: perquè estava molt tapat Prieto.
1: No, jo,
0: Prieto i jo estava tapat.
1: I pràcticament d'alça línia gol,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Vinga, que va el Sant Andreu que s'estira, tant de bo arribem al descans amb aquest mínim avantatge. Escolta, guanyar avui és importantíssim.
1: Sí, eh?
0: Ficar-m'ho 6 de 9 ja fa una altra cosa, eh? I fa molt de temps que no estem a dalt a la taula, eh? Perquè fa de temps que no mirem... cap a baix per veure arribat, perquè l'any passat va ser...
1: El problema és Muscrea, aquest Àlex Jiménez.
0: Espera, que va, Alexis, no Àlex. És Alexis García i li ha dit Àlex Jiménez, tu. Toni està pitjor que jo. Espera, que va, Alexis, que entra a l'àrea, la rebenta Curbelo.
2: Què vos passa avui amb els noms?
0: Alexis García.
1: Que n'hi ha molts desapareguts.
0: És que li ha dit Àlex Jiménez, o sigui, ha estat brutal aquesta, eh?
1: Falta
0: favorable al Sant Andreu, 41 de la primera...
1: Sí que estic d'acord amb
0: tu,
1: que seria...
0: No, ha de l'avantatge, no?
1: Que això es té que acabar.
0: Vinga, que va el Sant Andreu, sí, perquè estàs pitjant ara,
1: sí,
0: clarament.
1: Sí.
0: A veure si podem caçar una contra,
1: però... Ja altra vegada hem perdut una miqueta sa possessió, no tenim tanta possessió en el centre del camp, i conseqüentment mos arriba molt més fàcil.
0: I mira que tenim futbolistes de bon tracte amb la pilota,
1: però
0: eh?
1: Però no,
0: tenim...
1: és que aquí jugadors com Genaro, com Teo Vall, són els jugadors que tenen que aparèixer i que en pilota tenen que defendre.
0: Vinga, que va... A la pilota para Andreu Hernández. Cap endarrere. El Sant Andreu que toca i toca la pilota cap endarrere per Ramon Juan, que ha fet una passada de mals amic, eh? Cap a Carrasco, però ha solventat bé a la mig centre del conjunt quadribarrat. S'equivoca ara i l'àrbitre diu que són mans. Llàstima la passada de Nil Jiménez cap al centre, que era molt defectuosa, però Teo Baix que l'ha tallat, ajudant-se amb la mà, així que es pilota per al Sant Andreu. I jo crec que la posaran al llarg. No, la toquen, una falta gairebé al centre del camp. Està l'àrbitre dient a Iker Varela que deixi treure. Ara ho fan en curt. Cap endarrere per a Blanco. Blanco amb Carrasco. Carrasco que torna a jugar amb Blanco. Aquest que fa la puntada llarga cercant la incorporació de Jordi Méndez al lateral dret. La rebenta Curbelo, serà pilota de banda per al conjunt que entrena Nacho González, que té menys cabells que quan el vaig conèixer a la segona B. La pilota a banda, serà de nou servei de banda, ha anat pel terra en contundència Víctor García Marín, l'exfutbolista del Màlaga, un jugador que va jugar bastant a segona divisió l'any passat amb el Màlaga, va pujar a primera... I ara torna a primera federació, eh? Com, que bé paga, la Eivissa paga bé. Espera, que va, la pilota a la línia de fons, cap endarrere, la rematada de Bermejo, que estava bastant sol, toca a l'esquena de Curbelo, una altra clara per Sant Andreu, eh? La torna a tenir Alexis, que fa la centrada.
1: Quants sí, de problemes tenim amb Prieto, aquesta banda esquerra, eh? A la banda, dreta,
0: a la banda
1: dreta del Sant Andreu.
0: Banda esquerra de l'Eivissa, Víctor García, que...
1: quants de problemes, tots aquests pilotes a línia de fondo l'han atacat dos o tres vegades.
0: És que igual és que Lazo tampoc ajuda gaire a la defensa. Espera, espera, la passada cap a Eslava. Eslava que entra a l'àrea, que retalla, pot marcar Eslava. Topa contra Ramon Juan. Ara qui ha badat és la defensa de Sant Andreu, eh? Perquè amb dos passades s'ha posat Eslava a l'àrea sol. És cert que
1: ara
0: seria...
1: ho ha fet bé Eslava, eh?
0: Sí, però se li ha fet un pont de nit amb la sortida de Ramon Juan. Sí,
2: perdoneu, bueno, companys, perdoneu, companys. Sí, sí. Monaram cap a Granada. Juanga, endavant. I torna a caure, no hi ha manera. Bé, ho diré jo molt ràpidament. La carrera està ara mateix a 4 quilòmetres i mig de la meta. Mikel Landa s'aperfila com guanyador de l'etapa. No guanyava des d'Andorra fa 11 anys i alerta que si no passa res, a 8 minuts arribarà el grup del Mallot Vermell, on està Enric Mas, juntament amb en Roglic, Gall i Carapaz, i ja comencen a sortir informacions que recorden que des d'Alberto Contador el 2014... És a dir, fa 12 anys no guanya un ciclista espanyol la Vuelta a Espanya. Això està a punt de complir-se amb la figura d'Enric Mas, que continua en aquest grup perseguidor sense problemes i aguantant l'estirada dels seus rivals Roglic, Gall i Carapaz. Així que, de moment, tot sembla que tindrem avui victòria de Mikel Lassa, Mikel Landa a l'etapa, sí, i d'Enric Mas a la Vuelta. 4 quilòmetres i mig per meta, a 8 minuts està el grup d'Enric Mas, tot apunta a la victòria del mallorquí en aquesta Vuelta 2026.
0: I com estàvem parlant de Jacinto, has tret Mikel Lassa aquí a col·lació.
2: Sí, sí, ja m'he afegit a voltes amb els noms avui.
0: Estaves... Ara tinc un dubte, però no te vull tornar a fer una pregunta d'aquestes que deixen malament. Però jo crec que sí, eh? Has dit que... I de fet ho estic confirmant amb el nostre amic Google per no ficar-te tu... Per no ficar jo la pota, no ficar-te tu en un embolic. Espera, espera, que va la Eivissa a la centrada, llàstima!
1: Quatre minuts d'afegit.
0: Havia quedat la pilota morta a l'àrea petita. Vinga, que la Eivissa està espitjant la centrada de Víctor García. Mira, és la va que la controla. Al punt de penal va pel terra, reclama un penal, la pilota que li queda morta. Pedro Ortiz, llàstima! Encara pot arribar Iker Varela, no. La treu la defensa, ara ha reclamat un penal, però ja si li assenyala aquest,
1: no.
0: Li pot enviar un xoriço pel Nadal, com a mínim ibèric, eh? Perquè això no era penal. Mira, ara aprofito per mirar això, per confirmar. Has dit, Gavi, que la Vuelta a Espanya, l'última edició que va guanyar en espanyol va ser Contador 2012, has
2: 14.
0: Dit?
2: 11. 14.
1: Vale, 14.
0: Estava confirmant, i encara sort que no ho he dit, perquè estava...
1: Ja t'està buscant, eh?
0: Estava equivocat, que no només feia tants anys que no guanyava un espanyol la Vuelta, sinó que no guanyava una gran volta, però no, perquè veig que la darrera va ser el Giro de Contador 2015.
2: Exacte, així que... el Giro, sí.
0: Però mira, però fa...
1: T'estava buscant...
2: Però la Vuelta, no, la Vuelta tampoc... sí, la Vuelta sí.
0: Ho deia de memòria jo, Gavi, eh? Pues mira, fa 11 anys que no guanya una gran volta un espanyol. Ja, hi ha hagut de ser un mallorquí, tu.
1: Ja toca.
2: Mira, aquí havia de ser un corredor que ja, després de tant de fracassos durant 10 anys, mira per a on ha arribat aquesta possibilitat.
0: Que tan poca gent confiava en ell ja, sí, la veritat. Hi havia molta gent que s'havia baixat un poc d'aquest barco. Ens alegrem moltíssim per al bo d'Enric Mas. A veure si... Però no el vull agafar, espera, a veure encara passarà alguna cosa. Tu, vinga, de moment no el felicitem. Va, a Sant Andreu, a tot això, aquí ha donat, com ha dit Toni Torres, 4 minuts, s'han jugat gairebé 2, la centrada, queden 2 més. La centrada de Sant Andreu la rebutja... Jeremy Blasco, és encara viva Carrasco, que li pega l'aturada de Prieto, mare meva, quin cacau que s'ha tret de la màniga Carrasco. Encara és viva la pilota cap endarrere, la té Delgado que prova xut contra les cames de Curbelo. Mira, no havien tirat de fora l'àrea en tot el partit i li han picat dues vegades, però torna a la càrrega Sant Andreu a la tercera, la centrada de Jordi Méndez, la rematada fora, ha anat pel terra.
1: Allà me perdonaràs, però tornem a tenir un partit exactament calcat des de la setmana passada. Des del moment que han fet el gol han perdut tot el control del centre del camp i el rival en quatre passades se fica a frontal. I a més, mos han seguit creant oportunitats cada volta que arriben a l'àrea.
0: Jo he de dir una cosa, jo crec que jo venia amb un poc el coll cascadet, no sé si es nota gaire, escoltant-me, però amb l'aire condicionat que tenim aquí ja acabaré, ja veuràs quina nit passaré, tu. I demà he de fer el penya esportiu a Lleclano, eh? Si demà no estic, que sabeu que és per això. Ara què passa, Toni, que protesten? Hombre, ha pitat
1: falta a favor de l'Eivissa i ara l'ha canviat de banda.
0: Exacte, és això el que està protestant Iker Varela, que pensava, no sé si ha assenyalat, ell pensava que era falta a favor seu i al final li ha caigut de falta Iker Varela. Bé, queda un minut perquè som al 48. Em protegiràs la gola, tu, Toni? Que m'has dut

0: Jo crec que 5 igual, no? 5 o 6 igual, eh?
1: 9.
0: T'has quedat cura en 4. Vinga, la pilota.
2: Sí, tu ves llargant, home.
0: No, que ja veuràs que... Sí, la pilota la té Torices. A retalla, Anderjoldi en tasques defensives, també passa per allà Stars. La pilota finalment que se la queda Torices. Torices que s'ha equivocat amb la passada. S'ha equivocat i està recriminant el company. Porta per a l'Eivissa.
2: Menys mal que se sona de tres quarts, sobretot quan s'atranquen a l'àrea, no tenen cap precisió en su passe.
0: No.
2: Perquè fins a s'afrontar arriben en certa claredat. Ara, les darreres tres jugades han set pilotes que s'han perdut per línia de fons sense cap jugador que vagi per ella.
0: L'Eivissa probablement ara ens vengui una altra cosa a la roda.
1: Hola. Sembla que han perdut la connexió a mitges, a Can Misses, perquè el so ambient sí que ens arriba. El que no ens arriba és en Raül ni en Toni Torres, però el so ambient sí que ens arriba. Estem en el minut 89 a Can Misses, s'apropa al final del partit. Anem a veure quin és el temps afegit que dona l'àrbitre del partit. De moment està guanyant la UD per 1-0 gràcies al gol de Lazo de penal a la primera part al Sant Andreu. Pilota que jugarà ara precisament el conjunt eivissenc. Pilota que posarà en joc el porter. De moment es manté aquesta 1-0 en el marcador, a punt de complir-se al minut 90. Encara no hem vist el temps afegit que donarà el col·legiat. Avui és el dia de les connexions. Amb en Juan hem fet el que hem pogut a la línia de meta de Granada en la Vuelta 2026 i ara hem perdut la comunicació amb Can Misses, però ja dic, una comunicació a mitges, perquè no sentim en Raül, no sentim en Toni Torres, però sí sentim el so ambient de Can Misses. O sigui que de moment juga l'Eivissa, de moment pilota al mig del camp, pilota jugada en llarga, cercant la posició d'atac per banda dreta, alerta que pot arribar la centrada, taponat molt bé el jugador del Sant Andreu, que ha evitat inclús el corna. La pilota que surt per la línia de banda, tornarà sa pilota per als homes de Raül Llona, per al conjunt blau-cel. Jugarà l'Eivissa des de la banda dreta, molt a prop de la cantonada de corna, treta de banda per al conjunt d'una Eivissa que no té cap pressa per treure de banda. Anem a veure qui ve a la curta a rebre aquesta pilota. Pilota al retall, alerta, la centrada que pot arribar des de la línia de fons, la rematada, no, rebutja la defensa, pilota que treu com pot el Sant Andreu, tornarà a sortir per banda, ara l'àrbitre diu que es pilota per el Sant Andreu, minut 91 de partit, pilota per el conjunt català que traurà de banda, pilota dividida al mig del camp, la recupera l'Eivissa, pilota... Jugada de control, oberta a banda, posició de 8 de l'interior, és bona la jugada, alerta que pot arribar la centrada des de la línia de fons, la centrada, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Eivissa, gol de l'Eivissa, gol de l'UD, gol... de l'Eivissa per tancar i sentenciar el partit i els 3 punts ha marcat l'UD Eivissa al 2-0... La pilota centrada des de la banda dreta, la rematada, així com venia la pilota, acompanyada amb la cama dreta, arriba el segon, ha marcat l'Eivissa en el temps afegit, que és de 5 minuts, 1 d'Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: Esports 3, en joc.
1: Ha marcat l'Eivissa el segon, a les acaballes del partit. Veiem la jugada repetida, la centrada, i abans d'arribar al punt de penal, pràcticament des de la frontal de l'àrea petita, la rematada que ha sentenciat el partit i la victòria del conjunt Pitius. 2-0 al marcador, ara sí que es pot donar per sentenciat el partit. Han sentenciat la Vuelta amb Enric Mas i han sentenciat el partit amb l'UD Eivissa, Marco Justo, l'autor d'aquest segon gol, que ha posat el 2-0 en el marcador. Traurà de centre el Sant Andreu, ja sense gaire minuts per davant. Estem pràcticament entre el 93 dels 5 que ha afegit l'àrbitre, només en queden 2. Manu Justo el segon, Lazo el primer de penal. Han sentenciat el partit i els 3 punts a favor de l'UD Eivissa. Juga el Sant Andreu, intenta ara aguantar pilota, però ja no els hi va la possibilitat de l'empat. Només retallarien el marcador en cas de marcar. Això sí, apretaria una mica al final de partit, però de moment, mira, recupera en defensa la pilota l'UD, pilota que traurà com pot el conjunt Eivissenc, evita el corna, continua jugant la pilota.

0: pilota, surt a tranques i barranques, finalment assenyala falta l'àrbitre dels atacants del Sant Andreu, pilota per l'UD, 93 i mig de partit, cercant el 95, els aficionats del Sant Andreu, que estan a la graderia de Camp Missa, ja han davallat els braços, els punts seran per l'equip de Raül Llona, dues victòries i una derrota en tres jornades. No és un mal balanç per començar la temporada. 6 punts per l'equip. Alerta una altra pilota a l'àrea, una altra rematada. I ara atura el porter del Sant Andreu. Ha estat a punt de marcar el tercer. L'UD Eivissa ha rebutjat el porter. Juga en defensa el Sant Andreu. Pilota encara dintre de l'àrea. La treu com pot. Hola. Això és un dir. Sembla que han recuperat en Raül Algan Medrano.
1: Ara en Raül, però no Antoni Torres, eh? He tingut un problema tècnic.
0: No passa res.
1: Però i ara estic amb un altre paell, però estic jo sol. Què t'anava a dir?
0: Endavant, partit sentenciat.
1: Gol, no?
0: Sí, partit sentenciat, Marco Justo ha fet el segon i ara ja tothom tranquil.
1: Escolta, abans deia que porto no sé quants anys narrant, doncs no vaig a passar mai que se m'apagui el quàntum.
0: Tu, passar,
1: tu ho saps,
0: no? Passar,
1: estàvem
0: sí.
1: Parlant i de sobte no ens escoltàvem.
0: Sí, efectivament.
1: Però bé, a grandes males, grandes remedios. Escolta, el 2-0, una centrada boníssima de David Astal, si no ha rematat, Manu Justo, molt bona, eh? També la que ha fet
0: sí, està molt bé, està molt
1: davanter.
0: Bé.
1: Una rematada a nou pur, la que no ha fet Eslava, no? En tot el partit és a punt d'acabar, sí. També ha tingut gaire, ha estat a punt de marcar a la tercera, espera la passada, a la llarga, mira l'Eivissa com ha espavilat amb lo malament que pintava, eh? Ara ja va falta, no? Joder, em semblava falta claríssima, Gonzalo. Almenara, al límit de la frontal, i al final l'assenyala...
0: Ja han passat els 5 minuts, no?
1: Sí, al final l'ha assenyalat l'assistenta, perquè l'àrbitre deia que no, una falta clara de Gonzalo al límit de la frontal, quan entrava a l'àrea, queda en targeta groga, l'àrbitre que no l'havia assenyalat en primera instància, però al final l'assistenta li ha dit que era falta i ha acabat traient targeta groga a Jordi Méndez. Sí, jo crec que deu estar a punt. Jo crec que votarem aquesta falta, igual s'acaba aquí. A la partit tindrà una bona l'Eivissa per al 3-0, eh? Una falta
0: sí,
1: de res,
0: sí,
1: a metre
0: sí.
1: I mig de la frontal. És a David Astals i Víctor García. Si fos Astals seria amb la dreta. Víctor amb l'esquerra. Som al 95 i 40 segons.
0: Ja passa d'un minut.
1: Així que entenc que després d'aquesta falta s'acabarà aquí el partit. Que bonic seria, acabar amb el 3-0, va. Víctor amb cama esquerra, Bastals amb la dreta, 4 homes.
0: Seria guapo per arredonir el marcador, vinga.
1: 4 homes, i a més estic jo per narrar-ho, tu. 4 homes per formen la tanca. Cama esquerra contra la tanca, això serà corna si l'àrbitre el deixa treure. De moment assenyala a la... corna, de moment sí que sembla que es treurà, puja cap allà Fadel.
0: Però ara ja no és un patiment, amb 2-0 ja no és un patiment.
1: No, ara ja no vull que s'acabi, jo vull que traiem aquest corna, que fiquem un altre. Ara podria estar aquí una bona estona. De moment, 96 i mig, guanya l'Eivissa 2-0, el gol de Lazo i de Manu Justo, allà va el corna, la treu la defensa de Sant Andreu, la pilota queda morta per Estals, que li pega! Mare meva, quin cacau, que s'ha tret Estals de volea des de 25
0: ara.
1: Metres, i ha aturat Ramon Juan, i aquesta ha estat la darrera jugada del partit. L'àrbitre que marca el final, aplaudiments a l'estadi de Can Mises, ha guanyat l'Eivissa els gols de Lazo al 25 de penal i ja les acaballes del partit de Manu Justo, un gol que no he pogut sentir amb la meva veu. Mira, m'acabo de creuar a Michel Sanz, content, amb la victòria de l'Eivissa. La UD que se situa amb 6 punts d'aquestos 9 possibles, segona victòria consecutiva. Anem a veure si puc parlar amb Toni Torres, home, que li he abandonat aquí. Toni, una anàlisi d'aquest partit. Tu, Toni, no podrà escoltar perquè no té cascos, em queda, però és igual.
0: Molt ràpidament, Toni, que sense temps, vinga.
1: Sí, molt ràpidament, què t'ha paregut el partit?
2: Bueno, sí, és veritat que el partit ha tingut altibaixos, però sí que és final de partit. Avui hem vist una Eivissa molt diferent, però només en el tram final. Hem vist una molt bona jugada en su gol i després han tingut dues ocasions molt clares. Un tir d'Alder i Oldi en el travesser i una jugada a final de David Astals que ha cuidat ser gol. També jo he notat molt l'entrada de David Astals en el centre del camp. Crec que l'equip ha millorat molt més en soltar tota la pilota que havia fet durant el primer tram del partit, i crec que aquest és el camí a seguir. És tenir molta més pilota, és tenir molta més control del partit i no deixar, quan el partit el tens encarrilat, com quan ja has fet un gol, tantes coses, tanta pilota en el rival. Bon resultat, 3 punts que es queden aquí i esperar la pròxima.
0: Acomiadant,
1: amb l'alegria de l'Eivissa ho deixem. Recordem, propera aturada serà dissabte que ve a les 9 a l'estadi de la Victòria de Jaén, l'Eivissa, que suma la segona victòria del curs.
0: Gràcies, Raül Medrano. Gràcies, Toni Torres, des d'Eivissa. Joan Gabriel Bausà, des de Granada. Enric Mas ha farmat la Vuelta 2026 perquè demà sigui una jornada de festa. L'AU d'Eivissa ha sumat 3 punts guanyant 2-0 al Sant Andreu gràcies a l'assistència tècnica de Facundo Tenaglia i Miguel Soler. Això ha estat Esports 3 en joc. Una jornada més de dissabte, demà diumenge, molt més. Fins demà.

Són els de Barcelona, Marc Ros, Jess Senra i Axel Pi, és a dir, Sidoni, que avui descarregaran els seus clàssics, com ara aquesta Sierra i Canadà, a més de presentar el seu darrer àlbum d'estudi, Catalan Graffiti, en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. No és la primera vegada que actuen en aquest local i ja s'ha convertit en un clàssic de final d'estiu. Per tant, avui vespre a Ciutadella serà una nit intensa, emocionant i absolutament èpica. Una banda que connecta molt bé amb els seus fans i públic i han demostrat en més d'una ocasió que aquests directes se converteixen en un autèntic festival. Sidoni, que varen començar cantant en anglès, després es varen passar al castellà i el seu darrer disc cantat íntegrament en català. Tot i que, recordem, un dels singles que s'ha convertit en indispensable en els seus concerts, Carreteres...

Hola, què tal? Soc l'Àxel Pi, bateria de Sidoní. Francament, si miro enrere, m'adono que portem molts i molts anys tocant. Però de tots aquests anys tocant, els últims 20, durant els quals hem estat orbitant. Orbitant gràcies a qui? Gràcies a aquest programa. Òrbita 3. Gràcies per posar-nos, gràcies per cuidar-nos, gràcies per estimar-nos. Un petó molt fort.

0: Són el trio barcelonès Sidoní i aquesta cançó del seu darrer àlbum català en grafiti, cantat íntegrament en català, primera vegada que ho fan, i el tema que acaba de sonar, Aquesta nit és la nit, inspirada en una nit de festa precisament a Menorca. Avui actuen en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. El trio que en més d'una ocasió han demostrat que els seus concerts són una autèntica festa, una de les bandes més estimades de l'indie i del pop-rock estatal.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: I seguim a Menorca. El proper dijous arranca a Mahó el Festival Cranc, que es durà a terme fins al proper dissabte de 9 de setembre. Festival que enguany celebra el seu desè aniversari. Els caps de cartell del divendres seran els gallecs Triángulo d'Amor Bizarro, banda que agafa el nom d'aquest clàssic del combo de Manchester New Order.

0: Són els gallecs Triángulo d'Amor Bizarro, versionant Bizarre Love Triangle, tema original de New Order, mítica banda de Manchester. De fet, el grup agafa el seu nom precisament de la mítica cançó dels anglesos. Un tema amb una xispa fundacional, un clàssic melancòlic que transformava la tristesa en celebració. Una peça que anys després va inspirar Rodrigo Camaño i a Isa Cea a formar Triángulo d'Amor Bizarro cap allà l'any 2004. Una banda carregada d'indie rock, de ritmes guitarrers i molt de renou. Dos dècades després, la banda tanca el cercle versionant per primera vegada aquell tema que va impulsar a formar el seu propi grup i univers musical. Un tema que han traduït al castellà i que també serveix per retre homenatge en els New Order. I com abans apuntava, el Cranc Illa de Menorca arrencarà el proper dijous, dia 17, actuacions durant el primer dia que es duran a terme en el Bandido del port de Mahó, el gruix del festival divendres i dissabte en el claustre de Mahó. Pel que fa a divendres, hi seran Tristan, Triángulo d'Amor Bizarro, que actuaran a les 9:30 del vespre, i també destacam l'actuació de Shame i Al Capone Selector, entre d'altres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I una cançó més abans d'arribar en el butlletí informatiu de les 7 en punt. Recorda que després de la informació seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest dissabte 12 de setembre. Ho farem fins a arribar en el punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs. I escoltam un altre tema de Triángulo d'Amor Bizarro actuant en el Cranc Illa de Menorca aquest mateix mes de setembre. Aquesta cançó du per títol Vigilantes del Espejo.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 7.
1: Bon vespre, l'actualitat informativa passa en aquests instants per l'esport i en concret per les dues rodes, ja que tenim molt bones notícies des de Granada. Gavi Forteza, bon vespre.
2: Bon vespre, Enric Mas ha format la Vuelta a Espanya 2026 amb l'arribada al Collado de l'Alguacil a Granada després d'una penúltima etapa duríssima en 4 ports, 3 de primera categoria i una arribada final molt feixuga amb 187 quilòmetres a les cames. Enric i els seus perseguidors a la General, Roglic, Gall i Carapaz han estat junts tota la jornada i en cap moment ha perillat el lideratge de l'Artenanc. Enric Mas serà demà el primer guanyador mallorquí d'una gran volta. Sentim Enric Mas molt emocionat.
3: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
2: Demà, el comiat a Granada serà una festa per Enric Mas, el seu equip i un grapat d'aficionats mallorquins desplaçats a la ciutat andalusa. Per acabar, afegim que en futbol l'Odeidi s'ha guanyat el Sant Andreu per 2-0.
1: Moltes gràcies, Gavi, i enhorabona al ciclista artenenc Enric Mas. I en aquests moments està previst que comenci al Teatre Principal de Palma la cerimònia dels Premis Honors d'Instincions del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada de l'Illa. Un dels principals reconeixements, Relsby, serà anomenat fill predilecte, Concha Buica, filla predilecta, i l'actor Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca. Ho podeu seguir en directe a IB3 Televisió. Això després que aquest matí s'hagi dut a terme la representació de la coronació de Jaume II i una ofrena floral a la Seu. En el seu discurs, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha demanat que Mallorca estigui unida.
4: No podem mirar cap a una altra banda. Tenim una responsabilitat compartida de contribuir tots junts a fer d'una Mallorca una terra més justa, més inclusiva i més solidària. Una Mallorca que no deixi ningú enrere.
1: Tot i així, 34 dels 53 municipis de Mallorca no han assistit a l'ofrena floral i tampoc l'oposició o el Consell com a mostra de rebuig al canvi de data per la Diada, que tradicionalment s'havia celebrat el 31 de desembre, la Festa de l'Estandard, fins al pacte del PP i Vox l'any 2024 per recuperar una cita el 12 de setembre que havia creat l'any 1997 Maria Antònia Munà. I els fondejos il·legals per embarcacions són una de les grans amenaces per al fons marí de les illes. Per combatre'ls, l'estiu que ve el govern posarà en marxa 4 cans de boies de baix impacte en diferents punts del litoral, sumant-se altres 8 que ja existeixen actualment a totes les illes d'aquestes característiques. Tot plegat suma 20 camps de boies projectats i unes 700 boies que tenen com a principal objectiu reduir els fondejos il·legals i minvar l'impacte negatiu que tenen sobre la Posidònia. Un altre element a combatre són els milers de morts il·legals que nafren al litoral de les Illes Balears. Ports està pendent de licitar 3 projectes per fer cans de boies prop dels ports de Pollença, Solla i la Colònia Sant Jordi per combatre aquesta situació. Una exigència que ve des de Madrid i que, segons el gerent de ports, Francisco José Villalonga, retarda molt la seva execució.
5: És complicat. Que nos entreguen estas zonas de adscripción en Madrid, son muy reacios, se lo miran con mucho detenimiento y son muy celosos de marcación de costas de su litoral. De hecho, durante los últimos años ellos no han hecho nada para evitar estos campos de boyas irregulares.
1: I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 8 en punt i continua ara Tito Fuster amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

club de fans de John Boy, un clàssicàs del repertori dels barcelonesos Love of Lesbian i un dels temes que no sol faltar en els seus directes. Un dels temes més emblemàtics de la banda catalana que pertany en el seu àlbum 1999. La cançó explora aquesta idealització de la figura d'un artista o un fenomen fan. També és el títol de portada que ha tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge cap vespre. Agitant la coctelera sonora de l'estiu, Tito Fuster davant el micròfon. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Santi Balmes i companyia, acabant el passat mes d'agost, actuaven a les festes de Sant Agustí a Felanitx, acomiadant la seva gira i la seva aturada temporal. El grup ja va anunciar fa uns mesos que s'acomiadava dels escenaris per un temps indefinit i la seva darrera actuació a Mallorca va ser ben especial. I un altre tema és del seu repertori, amb les seves característiques metàfores impossibles, l'Hermandat.

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir...
1: A Òrbita Trash.

0: Bajo el volcán, un altre tema del repertori de Love of Lesbian. A finals del passat mes d'agost actuava a Mallorca a Felanitx. Conclou així la seva gira d'acomiadament temporal. Amb un molt bon directe, el grup que s'acomiada dels escenaris per un temps indefinit. El motiu d'aquesta aturada la banda ja ho va aclarir després de 25 anys de trajectòria ininterrompuda. El grup sent la necessitat de descansar, canviar la seva forma de fer feina i fer altres creacions. I per cert, si no vares poder anar a l'actuació de Felanitx, queda un concert final, serà a València dia 11 de desembre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I en el cas de Love of Lesbian, que fan una aturada en la seva carrera, aquesta propera tardor estan de tornada als madrilenys Vetusta Morla. Gira de retorn que arrencarà el proper 2 d'octubre a Barcelona, dia 9 actuaran a València, dia 24 del mateix mes a Pamplona, dia 31 ho faran a Màlaga, i ja el mes de novembre a Coruña, Sevilla i 3 actuacions consecutives de 9, 20 i 21 de novembre a Madrid. Segur recordaràs La Deriva.

Aquesta cançó du per títol Copenhague, de Vetusta Morla, la banda que es formava cap allà l'estiu de 1998 a Tres Cantos, Madrid. Un projecte que arrencava a l'institut i després s'ha convertit en una de les bandes més sòlides del panorama indie i pop nacional. Vetusta Morla tornen als escenaris aquesta propera tardor amb la seva nova proposta en directe. Amb les següents dates confirmades, 2 d'octubre, Palau Sant Jordi de Barcelona, dia 9, ho faran en el Roig Arena de València. Dia 24, també d'octubre, a Pamplona, en el Navarra Arena. Dia 31, ho fan a Màlaga. 6 i 7 de novembre, a Corunya. Dia 14, a Sevilla. I 3 actuacions consecutives en el Movistar Arena de Madrid, de 9, 20 i 21, també del proper mes de novembre. Si vols estar informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme a les illes, però també fora de la nostra comunitat, orbita durant el cap de setmana, punxam en els seus protagonistes, com ara Valiente, de Vetusta Morla.

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és música. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita.

Under the Wheels, cançó dels mallorquins Bacabou, te'n recordes? El proper dissabte, de 9 de setembre, d'aquí una setmana, en el Teatre del Mar, a la barriada d'Esmolinar de Palma, i després de 12 anys, lluny dels escenaris, tornen Bacabou, Pascal Sarabelli i Joan Feliu presentant Decoded, nou espectacle que combina noves composicions, peces publicades però mai interpretades en directe i, per descomptat, una selecció d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la banda, com aquesta que acaba de sonar a Òrbita 3. Per tant, nova oportunitat a la vista per veure els Bacabou en directe. Aquesta segona part de sessió, fins arribant al punt horari de les 8, farem un tast, recordarem algunes de les seves cançons més emblemàtiques, com ara aquesta, The Earth Just Without Use.

0: les textures musicals envolvents al Dream Pop dels mallorquins Bacabou, que tornen amb un nou espectacle, The Coded Concert, com presentava la seva vocalista Pascal. Serà en el Teatre del Mar, a la barriada d'Es Molinar de Palma, el proper dissabte, de 9 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Hem escoltat algunes de les cançons més significatives del seu repertori, Someone, Somewhere, ara fa uns instants, Meditation Park, i així hem recordat algunes de les cançons més destacades editades per els mallorquins Bacabou. Arribem així a fer una pausa, una aturada i tema de contraportada per completar aquesta sessió i arribar al punt horari de les 8. Recorda que seguirem orbitant fins a les 9.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor... Vive 3 Radio, en Tito Fuster.
2: Go!
1: Vive 3 Radio és cultura.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
9: Serà espectacular.
8: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
10: Que repiqui les campanes de la Seu!
8: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
11: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
8: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora Vive 3 Ràdio. Dissabte i diumenge en Tito Fuster.
0: I amb els beats electrònics del DJ i productor alemany Paul Kalkbrenner arribarem en el punt horari de les 8. És el cap de cartell del Rocky Desert que es du a terme a la pedrera de Sant Antoni a Eivissa. Esdeveniment que ha començat avui a la baixa i es durà a terme fins a altes hores de la matinada. Organitzat per al Festival Sueños de Libertad d'Eivissa, amb dues dates, el mes de juny 1 i aquesta segona 12 de setembre. En el line-up també hi són Carista Love Foxy, Tidlath Elaine i un llarg, etc. Amb el DJ i productor alemany completam aquesta sessió. Recorda que després del bulletí informatiu seguim orbitant una hora més fins a arribar a les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre, l'artanenc Enric Mas ja és virtualment guanyador de la Volta Ciclista a Espanya després de la penúltima etapa d'avui entre la Calahorra i el Coll de l'Alguacil. Mas ha controlat en tot moment la cursa, tot i els intents d'un dels seus perseguidors, Félix Gall, d'escapar-se. Així d'emocionant s'ha mostrat el ciclista mallorquí una vegada arribat a la línia de meta.
2: Un dia espectacular, falta demà, que demà compta, també compta. És vera que és un dia diferent, una gran volta, però també compta, esperam, pues, poder disfrutar de lo que queda d'avui, poder veure que encara no he vist ningú de l'equip, poder veure la família, poder veure tots els amics que han pogut venir des de Mallorca i disfrutant.
1: I més temes, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma reclama aturar les obres previstes per a Aena a Son Sant Joan, denunciant que l'objectiu real dels treballs és incrementar la capacitat i el nombre de passatgers. El col·lectiu ha fet una crida pública a participar en la manifestació convocada per al pròxim 20 de setembre. La protesta exigirà frenar l'expansió de l'aeroport, reduir l'arribada de viatgers i limitar les accions de promoció turística. És el portavoc de la plataforma Pere Joan Femenia.
3: Estem parlant d'una ampliació perquè s'augmenten el número de fingers, l'espai segueix el mateix, però suposa un augment del nombre de passatgers al llarg de l'any, també del número d'avions que arriben a les Illes Balears. Veiem com aquest estiu s'han superat la capacitat operativa de 66 vols sols durant més de 8 dies a l'agost i més de 8 dies al setembre. Per tant, estem parlant d'una ampliació encoberta.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, una malaltia crònica silenciosa que afecta unes 110.000 persones a les Balears, la meitat de les quals sense diagnosticar. Sota el lema "Les paraules importen", la campanya d'enguany vol combatre la incomprensió social que envolta aquesta patologia. Des de l'Associació Espanyola de Migranya, la seva presidenta, Isabel Colomina, denuncia que l'entorn dels afectats tendeix habitualment a banalitzar el fort impacte d'aquesta malaltia en la vida quotidiana.
4: Cuando uno tiene una crisis, la vida se para. Tan discapacitante, según la Organización Mundial de la Salud, como una crisis de epilepsia o como la ceguera. Situaciones que nadie cuestionaría lo incapacitantes que son, pero sí lo hacen porque se confunde la migraña con un dolor de cabeza. Es un dolor que no te deja ni pensar, hablar, ni oír. Te tienes que esconder en una habitación a oscura, sin oír nada. El mínimo ruido te parece que es un estruendo. Mucha gente además tiene aura, significa que tiene otros síntomas previos al dolor, que a veces es pues, paralización de una parte del cuerpo, pérdida de visión.
1: I el Lluc a peu, des de la part forana, ja s'en marxa. Alguns dels participants que fan tot el recorregut a peu ja han sortit dels seus municipis. Fins a 45 de Mallorca, des de Son Cervera fins a Campos, passant per Esporles o Santa Margalida, per arribar fins al Santuari de Lluc. S'esperen unes 5.000 persones. La gran majoria dels participants es desplaçaran directament fins a Inca per iniciar l'ascens a les 4 de la matinada. Així tot, alguns grups faran tot el recorregut a peu des dels seus pobles d'orígens, com deien, com és el cas de 19 veïnats de Son Cervera. Escoltam el seu regidor d'esports, Raül Cardoso.
5: Havia estat una sèrie d'anys que no s'organitzava a Son Cervera i no el trobaven recuperar la puja al lloc i, bueno, tenim la sort que cada any la participació va més. Els anys eren uns 60 persones i en guany són 140 i pico persones. De 9 persones que surten des d'aquí, des de Son Cervera, valents que se tiren al ruedo. Són 70 quilòmetres per carretera que se fan llars i
1: I en clau de servei, recordar que amb motiu de la Volta Nocturna a Mallorca en moto, l'avinguda dels Fossuares de Palma es troba tancada al trànsit en direcció a Andratx, a la qual cosa s'estan desviant els cotxes que venen de l'autopista a l'aeroport cap a avingudes i s'estan produint retencions de trànsit. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 9 en punt. Continua ara, Tito Fuster, amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El duet francès de DJs i productors, els de París, The Blaze, enceten, enfilen la recta final d'Òrbita 3, el viatge per la galàxia musical que t'oferim dissabte i diumenge cap vespre a IB3 Ràdio. Seleccionats els continguts, mescles i comentaris punxant des de la cabina Tito Fuster. I aquesta darrera franja horària, entre les 8 i les 9, la sessió dedicada a musicalitzar, ambientar la posta de sol, un dels moments càlids i de relax del dia. Tot i que els beats electrònics que et propòs els propers minuts són més bé per moure el cos i ballar. És el que proposaran The Blaze, un DJ set, combinant les seves característiques fusions, ritmes de house càlid amb el punt melancòlic i aquestes textures electròniques que es mesclen en sintetitzadors envolvents, baixos greus i pronunciats i generant una atmosfera eufòrica i nostàlgica. El duo francès The Blaze, un dels atractius i caps de cartell del darrer dia del Cranc Illa de Menorca, que arrencarà aquest proper dijous, dia 17 de setembre, i es durà a terme fins dissabte, dia 19, en el claustre de Maó. Seguim en òrbita The Blaze, això es diu Heaven.

0: Sona el duet de DJs i productors Els de París, de Blaze, un dels plats forts del Cranc Illa de Menorca, que enguany celebra la seva desena edició des de Òrbita 3, la més sincera enhorabona. The Blaze estaran oferint sessió de DJ set el darrer dia del festival, és a dir, dissabte dia 19 d'aquest mateix mes de setembre. La punxada dels The Blaze a partir de les 10:30 del vespre en el claustre de Mou.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Un festival que també reunirà altres figures com ara el Diablo de Xangai, Go Cactus, Tristan, Shame, Soleá Morente, Raya Diplomàtica i Triángulo d'Amor Bizarro, entre d'altres. Tota la informació a crankfestival.com. Esdeveniment festival, un dels clàssics del mes de setembre, que compta amb el suport d'aquesta casa i vetres. I ara ens toca fer una ràpida pausa, una aturada, i després seguirem format sessió per completar el nostre viatge sonor i arribar al punt horari de les 9 de vespre. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és actualitat.
2: A Ivetres Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

informatius. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

0: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Go! IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiqui l'escampada de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
6: Put your hands together one time. I want you to get together.
7: Tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 9 i completar el viatge per la galàxia musical que hem començat aquest dissabte 12 de setembre al migdia. Demà tornarem a entrar en òrbita aquí a la sintonia d'IB3 després de l'informatiu migdia, és a dir, a les 2:30. Aquesta darrera franja horària entre les 8 i les 9, els beats electrònics han estat els protagonistes. Recorda que en aquest temps de ràdio pots escoltar multitud d'estils, un collage sonor que tenc el gust de presentar, punxant des de la cabina Tito Fuster. Arribem a les 9 amb Fat Freddy's Drop, formats a Wellington a la dècada dels anys 90 a Nova Zelanda i estaran actuant a Madrid dia 24 d'aquest mateix mes de setembre i dia 26 i 27 a Barcelona. Demà més, adeu, salut!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Finalitza al Teatre Principal de Palma la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada. Entre els principals reconeixements, Relsby ha estat nomenat fill predilecte, Concha Buica, filla predilecta, i l'actor Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca. Així d'emocionat s'ha mostrat el germà de Concha Buica, Robacho Buica, que ha recollit el premi en el seu honor.
2: Viniendo de donde venimos, es maravilloso y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
1: Més temes, Enric Mas ha afirmat la victòria a la Volta a Espanya 2026 després de superar la penúltima etapa, una duríssima jornada de 187 quilòmetres en 4 ports i un exigent final al Collado del Guacil, a Granada. L'alterenc ha mantingut el control en tot moment al costat dels seus perseguidors a la General, Roglic, Cal i Carapaz, sense que el seu lideratge perillés en cap moment. Demà es convertirà oficialment en el primer mallorquí de la història a guanyar una gran volta. Com ha explicat, una victòria que arriba després de molta lluita.
3: Fa molts anys que ho he intentat, havia pegat un espalo tres vegades, segon i una tercera, i mira, pues ara, després de molts anys, pues, ha valgut la pena, no? Tot, pues, sofrir durant moltíssims anys.
1: I la ciutadania cada vegada pren més consciència de tenir bona cura dels animals. A Espanya, abans del 2003, maltractar un animal no era delicte. I si miràvem cap enrere, sobretot a fora vila, els quissons i moixos acabats de néixer tenien les hores comptades i no eren desitjats. En dues dècades, el canvi de sensibilitat ha estat immens, tal com evidencia la llei de benestar animal. Però hi ha altres països que han fet passes més grosses en aquest aspecte. Fins i tot garanteixen baixes laborals per assistir al cau o al moix en cas de malaltia. Una sentència recent del jutjat social de Barcelona que va declarar improcedent l'acomiadament d'una treballadora que va marxar de la feina per assistir d'urgència al seu ca obri la porta a l'esperança. Així ho explica el manescal Tomàs Camps.
4: Jo crec que crea un precedent, no? que és molt positiu, que com deia, si nosaltres consideram dins com a família, com a societat, els nostres animals com a part de la família, que per tant les mesures que s'adoptin per part de les empreses i de les administracions públiques sigui d'aquesta equiparació.
1: I per cert, nova protesta aquest dissabte per demanar que les galeres de Palma passin a ser elèctriques. Una vintena d'activistes pels drets dels animals s'han tornat a demanar per segon dissabte consecutiu que l'Ajuntament canvi les llicències actuals operades per cavalls per galeres electrificades. La concentració s'ha desenvolupat sense incidents. I en internacional, l'Armada d'Ucraïna ha informat del primer combat naval de la història entre drons marítims al Mar Negre. Un vehicle no tripulat ucraïna s'ha destruït una embarcació russa d'aquestes mateixes característiques durant un enfrontament en aigües d'aquesta zona. Kiev ha qualificat l'episodi de fita històrica i ha difós les imatges de la lluita entre dos drons a través de les seves xarxes socials. I en clau de servei, per mort de dos accidents a la via de cintura de Palma, s'estan produint importants retencions en dos sentits, cap a Andratx, des del carrer Aragó fins a les piscines de Son Hugo i en direcció aeroport entre la rotonda del cementiri i Son Hugo. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà al darrer butlletí informatiu del dia a les 10 en punt. Us deixem ara amb el programa Ni Fake Ni Fum.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros i Alícia Català.
1: Benvinguts una setmana més a Ni Fake Ni Fum, el programa d'IB3 Ràdio que caça mentides, fakes i fum als mitjans de comunicació, a pàgines web i a les xarxes socials. Som Raquel Agüeros i m'acompanya, com sempre, Alícia Català. Alícia, com va?
2: Va molt bé i estic molt contenta d'encetar el segon programa de Ni Fake Ni Fum, amb moltes ganes de destapar la veritat que s'amaga darrere de moltes falsetats que circulen pel món.
1: Quina és la mentida que t'han explicat, Alícia, al llarg de la teva vida i que vares dir, up, això no és així?
2: No ho vaig dir jo, però bueno. Jo és que són superfàcil d'enganar,
1: sí?
2: Són superinnocent. Pues, un familiar meu me va dir que tenia un rellotge, que es caduia, que era capaç de tornar-lo invisible. I jo, clar...
1: Quants anys tenies?
2: No sé, igual tenia 5 anys, 6.
1: Petita,
2: petita. Era petita. I vaig anar a l'escola aquell dia i vaig anunciar, però així com ho feia jo, en sabeu...
1: Dramàtica.
2: Vaig anunciar que, efectivament, tenia un familiar que es tornava invisible en el rellotge, però que no ho podia demostrar molt sovint, perquè no m'ho havia demostrat, realment. No podia demostrar molt sovint perquè no sé quin rotllo m'ho va explicar. I això jo ho vaig contar a l'escola, en els companys. I es vespre, el director, la directora responsable, no sé què va ser, va telefonar a casa meva per xerrar amb ma mare i dir-li que la nina, jo, estava fent que tothom tingués molta de por i estava assustant el col·legi explicant històries de por de gent que se tornava invisible.
1: És a dir, varen cridar d'escola per alertar els teus pares que estaves infectant de por,
2: sí,
1: a tots els companys.
2: Jo tota soleta en 6 anys.
1: Ai, Déu meu, quina nina!
2: Fins en aquest punt vàrem arribar. O sigui que la veritat és que s'ha de dir que jo era superimaginativa, me varen donar el que necessitava per muntar-me una història i amb això me va pastar.
1: Moltes gràcies per aquesta confessió, Alícia, que te la resum en titulars de les notícies que realment no ho eren.
0: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum. A IB3 Ràdio, amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
1: Anem per feines. Començam en la primera publicació, Alícia. Els pensionistes no rebran una nova paga extraordinària aquest mes de setembre.
2: Aquesta mos agradaria molt que fos vera, no es va? Pues no ho és. Ha circulat que milions de pensionistes rebran durant aquest mes una nova paga extraordinària vinculada al complement per reduir l'escletxa de gènere. Però no hi ha cap paga extraordinària nova, segons publica Maldita Puntes. Aquest complement existeix des de l'any 21 i simplement ha estat revaloritzat el 2026 fins als 36 euros en 90 cèntims.

0: dins mensuals per fi per a les persones que compleixen els requisits. La mateixa Seguretat Social ha confirmat que no hi ha cap novetat extraordinària prevista per a setembre.
1: Que la rep. Espanya no té una de les factures elèctriques més baixes d'Europa.
0: Aquesta també estaria bo.
1: Pues sí.
0: La ministra Mònica García va assegurar que les energies renovables havien situat Espanya a l'avantguarda europea i entre els països amb les factures elèctriques més baixes, la frase és enganyosa. Espanya sí que tenia aquell dia un preu majorista de l'electricitat inferior al d'altres grans mercats europeus, però això no és el mateix que la factura que acaba pagant una família. Segons Eurostat, en el segon semestre de 2025 hi havia 25 països amb una factura domèstica més baixa que l'espanyola. Espanya sí que estava per davall de la mitjana de la Unió Europea, però no entre les més baixes.
1: Els immigrants no paguen menys per estudiar a la Universitat de Saragossa.
0: És una publicació viral que assegura que una persona immigrant paga menys per estudiar a la Universitat de Saragossa que un estudiant espanyol. És enganyós. El contingut confon la immigració amb una exenció de preus universitaris destinada a persones refugiades i regulada legalment. No, aquesta mesura no significa que qualsevol persona pagui menys simplement pel fet de ser immigrant, i això ho sabem gràcies a Verificat.
1: Corregit. També hem de corregir una cosa que ha causat polèmica, perquè no torna la mili obligatòria als joves nascuts a l'any 2008.
0: Efectivament, és un altre missatge que ha corregut amb força i que assegura que el BOE ja ha anunciat el retorn del servei militar obligatori i que els primers afectats seran els joves nascuts l'any 2008. Això és fals, i mos ho diu EFE Verifica. El Reial Decret, que s'utilitza com a prova, regula places de les Forces Armades i inclou una convocatòria de fins a 500 reservistes voluntaris. Voluntaris és la paraula important d'aquesta notícia.
1: Paraula clau.
0: Paraula clau. La mili obligatòria continua suspesa i una eventual recuperació necessitaria, a més, canvis legislatius.
1: Això és així també a altres països de la Unió Europea. No s'està ocultant, alerta amb això, no s'està ocultant un producte miraculós capaç d'apagar els grans incendis forestals.
0: I és que durant els incendis d'aquest estiu s'ha assegurat que existeix un producte anomenat Ecofire, molt més eficaç que els sistemes tradicionals i que, incomprensiblement, les administracions no utilitzen. EFE Verifica ha comprovat que aquesta afirmació no està demostrada. No hi ha constància que Ecofire sigui superior als sistemes convencionals per extingir incendis forestals de gran magnitud. L'empresa tampoc s'ha presentat a les licitacions públiques per adquirir aquest tipus de productes i existeixen a més problemes de disponibilitat per emprar-lo a gran escala. Per tant, no hi ha cap solució extraordinària coneguda que les administracions estiguin amagant deliberadament dins un calaix.
1: Un F-16 no va bombardejar una presa i provocar la catàstrofe de Nepal que havia passat.
0: Això és un bulo que és pràcticament de pel·lícula. Després de la devastadora catàstrofe del Nepal i el Tíbet, ha circulat un vídeo que pretén demostrar que les inundacions no van ser naturals. Un avió de combat F-16 hauria bombardejat una presa provocant deliberadament la tragèdia. I això, mos diu AFP Factual, és fals. El vídeo circulava mesos abans de la catàstrofe i està creat amb intel·ligència artificial. El Servei Geològic dels Estats Units atribueix el desastre a un col·lapse glaciar, que va desencadenar una enorme massa d'aigua, gel i sediments. Aquest vídeo fals s'ha compartit més de 8.000 vegades.
1: Això és una cosa que passa cada pic... és així, cada pic que passa un incendi, unes torrentades, sempre passa que se difonen vídeos que no corresponen en aquell moment, i és vera que l'immediatesa ens fa picar, i ens fa picar a tots.
0: Fins i tot me'n recordo una sèrie de televisió que es deia Lost, Perdidos, que justament l'estaven emetent en antena i va un avió que va desaparèixer. I se va publicar una imatge de la sèrie, de l'interior de l'avió de la sèrie, dient que era d'aquest avió que s'havia perdut.
1: Real.
0: Com si fos real. Per això va ser fa molt de temps quan les fakes començaven a rodar pel món.

0: 22 líders europeus no han demanat alerta que Europa passi a controlar Ceuta i Melilla.
1: Després de la crisi migratòria, ha circulat que 22 dirigents europeus havien firmat una carta per retirar Espanya el control de les fronteres de Ceuta i Melilla i posar-lo en mans de la Unió Europea. Maldita Puntes mos diu que això no és vera, no és el que diu la carta. El document demanava una reunió extraordinària dels ministres d'Interior per analitzar la situació i coordinar una resposta europea. De fet, parla explícitament de donar suport a Espanya per recuperar el control efectiu de la frontera exterior. En cap moment se proposava llevar a Espanya la gestió de Ceuta i Melilla.
0: Ai, Alicia, sap què trob?
1: Què trobes, Raquel?
0: Que no tenim remei.
2: Ni fake ni fum.
3: IB3 Radio es coneixement.
4: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
14: Serà espectacular.
13: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
15: Que repiquin les campanes de la Seu!
13: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
16: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
13: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Raquel, qui tenim avui a la nostra entrevista?
0: Avui jo volia fer una petita aproximació, Alicia, a tota la qüestió del canvi climàtic, que és una cosa que sempre escoltam i de vegades no sabem ben bé què és, i trob que hi ha també molta desinformació sobre un tema que ens afecta realment a tots. Te vull presentar en Pau Vilchez. Hola, Pau, com estàs?
17: Què tal, com esteu?
1: Ben arribat.
0: Pau, t'hem de definir de qualsevol manera, direm, perquè no te conegui, que segur que te coneix moltíssima de gent, que és el president del Comitè d'Experts sobre Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears. Fins aquí és títol, però bé, realment ets un expert en la qüestió del canvi climàtic. I
17: diguem que fa anys que treballo sobre aquesta qüestió, l'àmbit universitari, de recerca i de definició de polítiques públiques.
0: Quants anys fa?
17: Uf, des de 2012.
0: I com vares tirar per allà?
17: A vegades hi ha coses que te fan despertar, no? Que te fan prendre una decisió. Jo sempre havia tingut una sensibilitat ambiental i l'any, crec que era 2008 o 2009, vaig veure la pel·lícula d'Una veritat incòmoda, d'en Al Gore. I m'ha fet donar-me'n que no només era un tema important, sinó que era un tema urgentíssim i que calia posar tots els esforços. I a partir d'aquí vaig intentar veure de quina manera podia aproximar-me i podia portar jo en aquesta qüestió.
0: Per començar, com definir-hi canvi climàtic, tot i que tots sabem què vol dir canvi i què vol dir climàtic?
17: Bàsicament, tots tenim en el cap refrere, no? En abril aguas mil, marzo ventoso i abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso. És a dir, que durant un temps lo suficientment llarg, el temps, més o menys, era regular. És a dir, se reproduïa de manera regular un any darrere un altre, fins en el punt en què la gent sabia què esperar. I la nostra activitat principal per alimentar-nos, que és l'agricultura, se basava precisament en aquestes expectatives de que en aquest mes farà aquesta temperatura, plourà, no plourà, etc. El que està passant avui

0: Avui en dia, i des de fa ja dècades, és que com a conseqüència de tots els fums dels cotxes, fàbriques, avions, vaixells, etc., tot aquest fum el que fa és agreujar una cosa que se diu efecte hivernacle. Un hivernacle és allà on fas créixer les plantes a l'hivern, no? Perquè fa molt de fred i ja aguantes l'escalforeta. A la Terra existeix un efecte hivernacle que és necessari perquè nosaltres estiguem aquí, perquè si no faria massa fred, és a dir, que el fet que hi ha un efecte hivernacle és positiu. Què passa? Que tot aquest fum, tota aquesta contaminació que estan tirant, fa que cada vegada aguanti més escalfor, i cada vegada més escalfor. En la qual cosa, la Terra s'escalfa. No només s'escalfa, sinó que això té altres conseqüències. El patró de pluges canvia, el patró de vents canvia, el nivell de la mar augmenta. Tota aquesta suma de coses és el que anomenem canvi climàtic. És a dir, bàsicament, que el temps ja no és com era fa un temps. A l'estiu sempre ha fet calor, però mai ha fet tanta calor. I sobretot, la primavera mai havia estat tan curta i tan calorosa. La tardor mai havia arribat tan tard i havia durat tan poc i en tan poca pluja. Això és el canvi climàtic, que estan creant unes condicions on nosaltres, com a ser humans, no hem viscut mai.
1: Idò, amb totes aquestes realitats, com és possible que encara hi hagi gent que es qüestioni que el canvi climàtic és una realitat, que existeix, que vivim amb el canvi climàtic?
0: Jo crec que a dia d'avui, la majoria de la gent és conscient de que hi ha una cosa que se diu canvi climàtic, que a més l'estan provocant nosaltres, i si no hi ha unes accions més decidides, és sobretot A, o perquè hi ha gent que no sap què fer, B, o perquè no s'atreveix a fer el que hauria de fer, o C, perquè pensant, bueno, ja ho farem més endavant, quan mai trobes el bon moment per fer aquella cosa que és realment important.
1: Com que sabem que no som eterns, pot ser, no? Ja ho faran els altres.
2: Sí. És com dir, ja que hi som ara mateix, pues ja està, ho deixem sí. Així i fora.
0: El problema del canvi climàtic és que no és que tens un problema ara i ja està, sinó que a mesura que no prenen les decisions adequades, el problema cada vegada se fa més gran. I si no ho resolem demà, pues serà molt més greu. Si no ho resolem passat demà, serà molt més greu. A l'àmbit científic sempre una història, com una metàfora, no? Per il·lustrar un poc tot això. Imaginem-nos un llac, mal? I aquest llac resulta que se va tornant verinós. Vale? Va perdent, diguem, les seves qualitats que permeten que bevem saigo, sí?
1: Se va contaminant.
0: I el primer dia, pues, pintura és només, això afecta un centímetre de superfície del llac, i després afecta 2 centímetres, i després afecta 4, i després afecta 8 centímetres. Bueno, és poquet, no? Però, clar, cada vegada se va duplicant, d'un dia per l'altre, és el doble. Clar, si arribes a la meitat del llac, ja estàs perdut, perquè vol dir que el l'endemà ja serà tot el llac. I amb el canvi climàtic passa el mateix. Estem esperant, com pensant que pues, un dia algú inventarà una màquina que xuclarà tot el CO2...
1: Estem esperant en que... això, realment? O és que no tenim ganes de posar fil a agulla? O és tard? No ho sé, perquè sembla que aquestes mesures ens haurien de conduir...
0: Jo crec que és... Sobretot... És que fa peresa fer les coses. Això són com el propòsit d'any nou, no? Que tu saps que has de deixar de fumar, que te n'has d'anar al gimnàs, que has de menjar menys no sé què, i bueno, tal, i però clar, en el final, si un té una malaltia, per exemple, s'ho ha de prendre en sèrio. No pot dir, ja ho faré d'aquí 2 anys, no? Doncs pues si un se li detecta un càncer de pulmó, ha de deixar de fumar. Mal, perquè si no encara serà més greu, ja és difícil de tractar. I ara tenim un càncer com a societat. És a dir, el que deien al principi de que no hem viscut mai amb aquest clima és real. O sigui, la concentració actual de gasos que provoquen el canvi climàtic no havia existit mai a la Terra des de fa com a mínim 2 milions d'anys. Somos sapiens, apareix fa 200.000 anys.
2: És que precisament...
0: Somos de Neandertal fa 350.000 anys. 2 milions d'anys.

0: Pues això és exactament el mateix.
1: Jo, és que he sentit molta de gent que pensa que, o creu que el canvi climàtic és un invent que no existeix ni ha existit mai, i així mateix un dels seus arguments és que precisament la Terra ha canviat climàticament moltíssim des del seu moment de creació, diguéssim,
0: Sí.
1: o quan va comparèixer per primera vegada. Hi va haver una època gelada, hi va haver una època... Clar, i això, jo he escoltat gent que ha dit... És un argument per dir que lo del canvi climàtic ha passat i continuarà passant i que no és una cosa que s'hagi d'estudiar ni de mirar ni que se pugui canviar.
0: Bueno,
1: Això és el que es
0: algunes
1: diu.
0: persones, però també n'hi ha que els agrada ser espagueti volador i vull dir,
1: Sí.
0: hi ha de tot, saps? Vull dir, aquí a sa vida tots coneixem gent
1: Nosaltres no jutjam.
0: que té... No, no, no.
1: Escoltam, però no jutjam.
0: No, però a l'hora de prendre decisions que afecten a tota la societat,
1: Poder no jutjar.
0: millor
1: En aquest cas,
0: escoltar
1: sí.
0: aquella informació que deriva de la informació científica de dècades i dècades. De fet,
1: Està clar.
0: des de mitjan del segle XIX que se sap que la concentració de CO2, de diòxid de carboni, emmagatzema calor. O sigui, fa gairebé 200 anys que ho sabem. Val? I la ciència el que té una cosa, que és que no és que un digui una cosa i tothom ho hagi de creure, sinó que tu ho dius i se pot repetir experiment darrere d'experiment, darrere d'experiment, i qualsevol persona que ho faci, qualsevol banda del món, arribarà a la mateixa conclusió. Sabem que hi ha canvi
1: Se
0: climàtic
1: demostrarà.
0: per algo tan senzill i que tots utilitzem a casa com és un termòmetre. Si tu, i torno a l'exemple dels infants, perquè és que és bàsic que ho tinguem, si tu al teu fill li toques el front i té febre, li poses el termòmetre i té 39 de febre, no diràs, ah no, és que els que han fet el termòmetre m'enganen perquè volen que jo que sé el que sigui. No, té 39 de febre, me l'enduc a urgències. Pues això és el mateix. Tenim termòmetres des de fa dècades i dècades que mesuren la temperatura de la Terra i ja veiem perfectament que cada vegada és més calenta.
2: Hi ha abastament d'urgències per tractar el canvi climàtic?
0: Sí, o sigui, el canvi climàtic... o sigui, sabem perfectament què causa el canvi climàtic i què hem de fer per evitar el canvi climàtic des de fa també dècades. Si mos haguéssim posat a l'any 1990, que va ser el primer moment de mobilització científica internacional mundial, és que els esforços que haguéssim hagut de fer haguessin estat molt, molt, molt petits. Mal? Ara, quan més tardam en prendre les mesures, més greu és el problema i més difícil és prendre les mesures. Però el que hem de pensar és que quan més tardem, més difícil serà i més costarà en termes de dobbers, en termes de canvis socials, en termes també de a què
2: De
0: dedicar
2: temps,
0: més
2: també.
0: dobbers. Sí, però, per exemple, ara, aquest estiu, incendis, onades de calor, desastres, el que acaba de passar a Nepal, mal?
2: Bé, aquestes
0: És
2: imatges,
0: a dir,
2: sí.
0: són esfereïdores, però és com la de Sadana de
2: Sí,
0: València.
2: sí,
0: I
2: sí, sí.
0: ara hi ha experts que diuen que Pantura mos podem preparar per una dana, també, perquè s'estan donant les condicions, una mà superescalfada, mal, en la inèrcia tèrmica que dura tot l'estiu, més una possibilitat de que ara comenci l'atmosfera a refredar, que seria lo seu, perquè entrem a dintre de la tardor. Bueno, pues nosaltres hem de prendre mesures per evitar això, perquè les conseqüències són molt greus. Jo crec que el que hem d'entendre sobretot, i crec que és el que falla, és que molta de gent se pensa que prendre mesures per evitar contra el canvi climàtic implica viure pitjor.
2: I
0: I
2: no
0: això
2: és
0: atura
2: així.
0: molt. Ai, no, i ara ja no podré fer no sé què, i ara ja no podré fer no sé què. No, no, no, no. O
2: No és
0: sigui,
2: ver això.
0: totes les mesures adequades per lluitar contra el canvi climàtic tenen un efecte positiu sobre la nostra qualitat de vida. Començant, per exemple, per els cotxes. ¿Vale? A Espanya, cada any moren 10.000 persones prematurament per contaminació atmosfèrica. No per canvi climàtic, sinó per contaminació atmosfèrica. Llevar els cotxes d'enmig vol dir que hi ha 10.000 persones que ja no se moren, més totes les altres que desenvolupen asma i altres afeccions
2: Clar, tu ho
0: respiratòries.
2: dius així i la gent que mos estigui escoltant ara mateix pensarà i jo per què m'he de llevar de conduir el meu cotxe? Com
0: Clar,
2: feim
0: però...
2: això? Com ho ordenam?
0: Mira, hi ha diverses respostes. En Carlos Moreno, que és un científic colombià, ha desenvolupat una proposta que ja està aplicant a París i altres ciutats del món, que és superinteressant, que s'hi diu la ciutat dels 15 minuts, que bàsicament el que vol dir és que tot el que necessites per la teva vida, com a molt en fora, ha d'estar a 15 minuts de tu. Vale? En termes de lo que necessites per comprar, el metge, sortir,
2: Vamos, lo
0: sa
2: que seria viure un
0: feina...
2: poble, viure un
0: Escolta,
2: poble,
0: sí,
2: que ara
0: no?
2: m'adono compte que som una defensora dels 15 minuts perquè

0: jo, a casa meva, es metge, es dentista,
1: Exacte.
0: tot el que he de menester, ho
1: Si
0: tenc, que no hagi d'agafar
1: sí, si
0: cotxe.
1: tu tot ho tens a 15 minuts, ho pot fer tot a peu.
2: És vera.
1: I si ho fa tots a peu, pues, evidentment, redueixes tota la contaminació dels cotxes, però a més millora la teva salut, perquè ho fas tot a peu. Tens una vida molt més activa, millora tot, fins i tot la teva vida sexual millora. Vale? Això a París, a dia
2: No, no,
1: d'avui...
2: no, ara no pot dir
1: Sí,
2: això
1: sí,
2: i
1: sí,
2: no
1: sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Pot
1: No,
0: ser que millori?
2: No.
1: Hombre, perquè està estudiadíssim que quan millor és el teu estat de salut, millor és la teva vida sexual, per suposat. Evidentment, has de tenir parella o algú amb qui practica aquesta vida sexual.
0: Bueno, petit detall,
1: si
0: és
1: no,
0: important.
2: Bé, que cadascú se cerqui
1: però
2: la vida.
1: Que cadascú faci el que trobi que ha de fer.
0: Exacte.
1: En tot cas,
0: allò, sí que
1: allò,
0: allò, tant, però...
1: allò que decideixi fer ho disfrutarà molt més si està en forma que si no està en forma. Mm. A París...
0: I l'altra persona també.
1: I l'altra persona, hombre, sempre.
0: Hem de pensar en
1: clar,
0: tots.
1: Per això se diu fer l'amor.
0: Perquè l'agüeros,
1: perquè
0: t'enrigues
1: que si
0: jo.
1: No, hombre, si no disfrutes l'altre, pa què?
0: Amor.
1: Pa què? Bueno, activa de promoció de serveis públics de transport, amb una activa de promoció de bicicleta, de crear... O sigui, a París el que han fet ha estat llevar carrils sencers de cotxos i transformar-los en carril bici.
2: Ho he viscut, això.
1: Vale. Pues a París sabeu quina és la proporció de transport en cotxe que hi ha avui en dia a París? Vinga, digueu.
0: No ho sé.
1: Un 4%.
0: Ostres.
1: Un 4%...
2: No, no.
1: O sigui, París, eh?
2: Com
1: París,
2: un 4%?
1: Milions.
2: Que...
1: Un 4% de desplaçaments a París se fan en cotxe. Només,
2: només
1: un 4%.
2: Un 4. És cert, vaig anar fa uns mesos i és cert, clar... Bé, vàrem anar a casa d'un intercanvi de cases i mos va dir és millor que anigueu en bici. És molt millor, perquè ni taxi, ni
0: metre, públic,
2: no,
0: ni metre,
2: ni bus... Ni... És a dir, i així ho vàrem fer. També te dic, no vaig morir pel centre
1: va
2: de París.
1: Va millorar la teva vida sexual.
2: Bé, això no et pot ser... Vaig anar amb una amiga. Vaig
0: ni fer ni fuma,
2: amiga,
0: eh? Clar-te.
2: No, clar. Però és vera. Clar, aquestes mesures te duen ja demà a no agafar cotxe per anar enlloc.
1: Però a més tu mires el mapa de contaminació de París de l'any 2000, a l'any 2010, a l'any 2020 i ara. I és que és una passada. És que sembla un anunci de detergent. T'ho promet, o sigui, lava más blanco... No, però és en sèrio. I això, que mos fa riure, té un efecte directe sobre la salut de la gent. I, a més, té un efecte directe sobre l'economia, perquè tot el que mos hem de gastar en salut per gent que té afeccions cardiorrespiratòries, etc etc, clar, ho pot dedicar a altres coses.
2: És a dir, Pau, te sembla bé que acabem aquesta...
1: A mi que has de dir, perquè això ho escolta molta de gent.
2: Aquesta conversa dient... que el canvi climàtic, fins i tot posar mesures, ens pot ajudar a disfrutar més de la nostra vida sexual i que, a més, estalviarem?
1: Sí.
0: Titular.
2: I per què no ens heu venut aquestes
1: fet,
2: coses d'aquesta manera tan senzilla?
1: No lluita contra el canvi climàtic, no party. Val? O sigui, és precondició per seguir fent verbenes?
2: Ai, Pau... Que malament ens ho han contat, Alicia.
0: Fatal, fatal, fatal. I el pitjor és la gent que pensa que tot això no és vera, que se pensen que és una mentida.
2: I de,
0: no me'n puc avenir.
2: No, no, la veritat és que no. Pau, quedaria xerrant amb tu hores i hores. És perquè puguis venir un altre dia.
1: Com vulguem.
0: De terraplanisme en saps molt, perquè m'agradaria molt xerrar d'aquest tema.
1: Saps que és algo molt senzill. O sigui, si la Terra fos plana, no podríem ni utilitzar mòbils ni viatjar amb avió, perquè funcionen amb satèl·lits i els GPS que estan basats precisament en el fet de que la Terra és una esfera i és rodona. És que si no, no podrien ni utilitzar el mòbil, aquesta gent, per posar missatges a Instagram de que la Terra és plana.
0: L'altre dia vaig llegir un tuit, un missatge que deia, ho diré en castellà, ¿vale? Deia, cada vez somos más creyentes en el terraplanismo alrededor... Perdona?
1: Au, ja
2: la
1: està,
2: gent,
1: senyoria...
2: La gent és fantàstica.
1: Sí,
2: ja
1: sí, sí,
2: la
1: sí.
2: Gent és fantàstica.
0: No tengo más preguntas, senyoria,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: dius.
1: Sí.
2: Pau Vílchez, president del Comitè d'Experts sobre Canvi Climàtic i, òbviament, una persona que sempre ens apropa aquests temes que semblen un poquet difícils, però que trob que paga la pena
0: sí.
2: Fer una conversa en un llenguatge més senzill. Moltes gràcies per venir a Ni Fake Ni Fum.
1: Gràcies a vosaltres, un gust.
3: Adéu. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.

0: IB3 Ràdio és investigació. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la, però...
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: pinta,
7: mur... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Sí,
9: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
8: Què saps?
9: No has de venir a presentar el programa?
8: Quan?
9: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
8: Ja me toca, ja s'han arribat també els primers de vacacions.
9: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
8: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
10: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
11: Bienvenidos a Segunda División.
10: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomás Ibert, bon dia.
12: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.

0: Ja es compleixen 25 anys d'un esdeveniment que va canviar el món. El va canviar per primera vegada, jo diria, perquè després de la pandèmia el va tornar a canviar, i moltes de vegades que també ha canviat i canviarà. Però aquest va ser especialment dramàtic. Xerran de S11S i de, també, algunes històries que se van explicar, que van arribar molt enfora i que no eren veritat. Tomi Mallol.
1: Hola, bones.
2: Com estàs, Tomi?
1: Molt bé, avui parlarem...
2: Quina data, eh?
1: Sí, 11S, una data que crec que és que tenim més de...
0: Alerta el que dius ara mateix.
1: Sí, ho diré d'una altra manera, crec que tots recordem on érem. Sí. Hi ha molt pocs episodis de la nostra vida que tothom recordi on era.
2: Nosaltres sempre hem viscut, no? Hem crescut amb el cop de l'intent del cop d'estat, no? Que tothom deia...
0: Jo feia...
2: No, tothom es recordava on això era passa, aquell dia.
0: Això passa perquè els traumes és el que fan que recordis les coses. Sempre recordaré què feia aquell dia, sempre recordaré què feia quan estava a punt de néixer la meva filla, per exemple.
1: Claro.
0: Sempre recordes, no és un dia més, és un dia.
1: Sí, però això diguem que és una memòria col·lectiva.
0: Exacte.
1: I això és el que a mi...
0: És el que la fa més especial encara.
1: Exactament, perquè és una cosa que encara que succeesqui a milers de quilòmetres, pues te toca.
0: De qui xerram?
2: Clar.
1: Avui tenim una protagonista que no sé si nomenar-la Alicia Esteve o nomenar-la Tania Hit. Una dona catalana que va fer creure a tothom, i quan dic a tothom, és a tothom, autoritats nord-americanes incloses, que era una supervivent dels atemptats comesos per Al-Qaeda aquell 11 de setembre de 2001.
2: I vols dir que això era mentida?
1: Això era mentida, i no només era mentida. Ella va argumentar, va crear una història totalment fictícia que la va convertir en la presidenta de l'Associació de les Víctimes del 11S.
2: Clar, ara és vera que no ens podem fer una idea de com això es va poder produir, perquè realment costa molt de creure. Què va passar llavors i què hi havia i què no hi havia?
1: Anem a veure, segur que molts dels nostres oients han vist la pel·lícula Marco. Marco conta la història de l'Enric Marco, que era també era un català, que va dir que havia estat prisioner a Flossenbürg, a una de les prisons nazis. Uh-huh. Aquest home era un tio pues, molt simpàtic, molt carismàtic, molt tirado pa'lante, com diuen, no? Va arribar a ser el president de l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust.
0: Imagina't, i no era vera.
1: I no era vera. Però, claro, estem parlant d'un temps on no hi havia xarxes socials, on no se podia comprovar la identitat de ningú, i probablement la protagonista de la nostra història, si no hi hagués hagut xarxes socials, avui encara seria la presidenta de les víctimes dels atemptats comesos per Al-Qaeda aquell 11 de setembre de 2001.
2: Sense ser-ho, de veres. Bé, comença per contar-nos, per ordenar un poquet aquesta història que ens sembla tan increïble.
1: Sí, sí. Ella, bueno, la Tania, Alicia Esteve, es va convertir en Tania Hit. Ella argumentava que aquell 11 de setembre estava en el pis 78 de la Torre Sud. La Torre Sud també era coneguda com Torre 2. Uh-huh. És a dir, Torre Nord, Torre 1, Torre 2, Torre Sud. Uh-huh. Vale. Ella va argumentar que estava a les 8 del matí, quan van començar els atemptats. Per recordar, cal dir que els atemptats no només van ser les Torres Bessones, uh-huh. També es van produir el Pentàgon, i també recordareu que va haver un vol de United Airlines, sí. Terroristes, al final se va estavellar, i en teoria anava cap al Capitol o cap a White House, cap a la Casa Blanca. Uh-huh. Això no ho sabrem mai. El que sí que sabem és que aquell 11 de setembre de 2001, Alicia Esteve estava a Barcelona, on estudiava gestió empresarial. Estava a 6.000 quilòmetres de distància del World Trade Center.
0: Un segon. Val. Sí, aquesta persona tindria coneguts, tindria familiars, tindria...

0: amics, tal vegada tindria parella, qualcú que pogués dir... Què dius?
1: Què fas?
0: Què fas?
2: Bé, anem per parts. Ella, això es va descobrir després, ella era nascuda a Barcelona, el 31 de juliol del 1970 i pico, ara no me'n record de l'any exacte.
1: Anys 70.
2: Sí, dels anys 70. I ella era filla d'una anglesa, per això diguem que el seu accent en cap moment se va posar en dubte, i després era fill d'un empresari barcelonès.
0: Però s'accent és igual, hi havia molta de gent allà.
2: Sí, hi havia molta de gent, però també has de posar, t'has de posar en context que encara que hi hagués molta gent, no tothom es coneixia. És a dir, ella argumentava que ella estava en aquell moment a la Torre 2 perquè ella feia feina a un lloc, amb una empresa, concretament Merrill Lynch, que ella mai va fer feina allà. Lo que això, com ho comprovaves?
1: No,
2: dir...
1: no, men, però els seus veïnats...
0: Exacte.
1: Les seves relacions, és a dir, ningú se'n va adonar d'això?
2: Ningú se'n va adonar, i de fet, va contar, va arribar... Ella, diguem, que se va començar a animar. A mesura que li feien més cas, pues començava a animar-se. I ja, quan la varen començar a cridar per les televisions, jo crec que aquella dona pues, va un poc embogir. Ja se va creure un nòvio, va contar una història d'un tal Dave... que estava a l'Alta Torre, que feia feina a l'Alta Torre...
1: I que havia mort.
2: I que havia mort. En realitat, a l'Alta Torre sí que va morir un Dave. Però a la família, tot de res en aquesta dona, i que, per favor, no els alimentassin en les seves informacions.
1: Això, la família Dave, tot d'un ho va dir.
2: Sí, és a dir, ella va dir Dave, però, claro, també podia haver dit José. A Espanya diríem José, Pepe. Segur que n'hi ha un de José o de Pepe. Dave segur. És un nom molt com... Menys mal que no va dir John.
1: Ja.
0: Quan va sortir o quan va votar l'alarma de que igual aquesta dona no era qui deia qui era?
2: Bé, en el final ella, diguem, que va contar un parell d'històries que no concordaven molt bé amb el que havien vist o el que havien sofert els supervivents, els supervivents. Va haver una història que la va delatar un poc.
0: Amen.
2: Que va ser el conegut com l'heroi del mocador vermell. Heu escoltat xerrar d'ell?
1: Sí.
2: És un lot que s'anomia Willis Clover, perdó si no ho he dit bé, perquè en el cel sí. Aquest lot feia feina per Sandel, O'Neill i Associats al pit 104 de la Torre 2.
1: El pis 104. El I ella 104. Havia dit que ella era la 78.
0: Sí. 70, sí.
2: Sí. Bueno, aquest lot, que se sàpiga, va sortir i va entrar el manco tres vegades i va rescatar 12 persones. En el final, aquest lot, que duia un mocador vermell per protegir-se de la pors, pues va molir quan la torre va col·lapsar. Quan no hi havia cap manera de comprovar si la Tania Gil, l'Alicia Esteve, era una d'aquestes supervivents que va treure de l'edifici, ella se va apuntar en aquesta història. I va dir que deia que era el lot del noi del mocador vermell el que l'havia salvat sa vida. Això és una cosa que no se pot comprovar, perquè no tenim el testimoni de l'Alicia.
1: Ella era mort, ella...
0: Sí, ella havia mort i ell aprofitava i se ficava a la seva història.
2: Però ara ve lo millor. En un moment donat, ja viniéndose arriba a lo máximo, va arribar a dir que a l'escala es va trobar amb un home moribund que es tenia que casar, que li va donar el seu anell de noces, per si ella sortís, pues li donàs a la seva estimada.
0: No. Quina dramaturga s'ha perdut el món, eh?
2: Diguem que ella, jo crec que en el final va calcular molt malament, per exemple, quan va dir que estava en el pis 78, perquè en el final era un dels pis que estava... és que a l'impacte. O sigui, l'impacte a la Torre Bonella... o on ella estava, es va donar entre el pis 77 i 70, i 85.
1: Ja, però jo el que me flipa de tot això, és a dir, ella era a Barcelona, no és vera com va passar tot això. Com arriba ella en aquells moments a inventar-se aquesta història, arribar fins on havia arribat? És a dir, ella es va desplaçar cap a Nova York?
2: Tu tens en compte una cosa, per exemple, a la Torre 2, al final van poder escapar 3.000 persones. Però el que tenim que tenir clar és que d'aquestes 3.000 només eren de 8 que estaven en els pisos dels impactes. És a dir, hi ha una probabilitat molt, molt, molt petita. Tu me demanes com es va començar a formar aquesta boia de neu, no?
0: Ella era a Barcelona.
1: Ella mateixa, com... O sigui, ella mirava la
0: agafo un
1: tele.
0: Avió i me'n vaig a dir una mentidota enorme... Sí. El World Trade Market.
2: Sí.
1: Center.
2: Sí,

0: Bueno, ella, mamem, ella va arribar a ser guia turística del World Trade Center. Sabeu que ara hi ha, diguem, hi ha un tribut,
1: Sí,
0: diguem,
1: sí,
0: pues
1: sí. Un
0: ella,
1: homenatge.
0: sí, un homenatge, ella va formar part de l'homenatge com a presidenta de l'Associació de Supervivents, es va fer la fotografia amb totes les autoritats, incloent l'alcalde Rudy Giuliani, i no només això, és que després, quan es va fer guia, i això es posarà el cepell de punta, saps com feia entrar a la gent en el seu, diguem, en el seu tour? Jo vaig ser a les torres, sóc una supervivent, ara els hi contaré què va passar de veritat. Així començava aquesta dona, pues, diguem, el passeig per la zona zero dels atemptats.
1: És a dir, ella va dir una mentidota com
0: Enorme.
1: aquesta
0: Que havia de...
1: i fins i tot va fer, la va aprofitar
2: En el
1: econòmicament.
2: final, sempre acaba tot en l'econòmic. Però
0: Sí.
2: jo no sé si ella era conscient quan estava a Barcelona estudiant el que estudiava aquell dia 11 de setembre.
0: Diguem que poc després, anem a veure, ella l'any 2002-2003 acaba d'estudiar a Barcelona i se'n va a viure a Manhattan. Allà és com comença la fàbula. I en un moment donat, per internet, estem parlant per internet, no xarxes socials, per internet, pues, lo que hi havia en aquell temps, Messenger o lo que sigui,
2: Aquell
1: sí,
2: renou que
1: abans,
2: senties en
0: exacte.
2: despenjar el telèfon.
0: Un tipus de la recent creada Associació de Supervivents contacta amb ella perquè li han dit que hi havia una catalana que està allà. Aleshores, allà comença, diguem, els seus 3 anys de ser una persona pública i
1: O
0: notòria.
1: sigui, la mentida li va durar 3 anys.
0: Poc
2: Però
0: més...
2: va començar 2 anys després.
1: No, clar.
0: Poc més de 3 anys,
1: O
0: diguem.
1: sigui, d'acord. I què va passar?
2: I com se
1: Com
2: va
1: es va
2: desmuntar?
1: descobrir tot això?
0: Pues un altre pic, tenim que parlar del New York Times.
2: Bueno. Parlem.
0: A setembre de 2007, 6 anys després, diguem, del succés, pues el New York Times va voler contactar amb ella per fer-li una entrevista perquè la considerava, pues, un testimoni molt, molt, molt
1: Valuós,
0: valuós.
1: sí.
0: Clar, les sospites varen començar quan varen comprovar que els títols que ella deia que tenia de Harvard i de Stanford, ella mai havia estudiat allà. Aleshores ja va haver la primera sospita,
1: Això,
0: perquè
1: no, això, perdona, això ho varen comprovar els del New York
0: el del New
1: Times.
0: York Times, quan varen parlar amb ella, varen
1: Sí, a la
0: voler
1: feina de documentació que varen fer i tot això.
0: documentació, amb aquesta lota on va estudiar, què va fer, quin d'això, però varen descobrir que els títols que ella deia que tenia no els podia tenir mai perquè no havia anat mai en aquelles universitats. Aleshores, ja, això ja li diem, pues, ja que són periodistes, ja sabem que si una persona és capaç de mentir amb una cosa tan, tan banal, pues és capaç de mentir en
2: No, i
0: qualsevol...
2: fàcil de comprovar. És
0: Exactament.
1: molt
2: No,
1: fàcil. Però què va fer? Idò, el New York Times va publicar aquesta entrevista o ja varen sospitar i varen dir, mira,
0: No,
1: no, ho
0: el
1: deixarem.
0: New York Times va ser més llest. El New York Times el que va fer va ser posar-li pressió. El New York Times va començar a dir que volien entrevistar-la, però que ell estava rebutjant. En quin objectiu? Pues que tots els mitjans la telefonassin. Aleshores,
1: Fer pressió, fer
0: ella va
1: pressió.
0: haver un moment que és que van telefonar, ja no eren els mitjans, eren els de la xarxa de l'associació. Per dir-li que ja no, si tu no dones la cara en els mitjans, li estàs donant la raó.
1: O sigui, diguéssim que el New York Times va fer sospitar tothom, va posar damunt la pista aquesta.
0: Sí, en cosetes com, per exemple, que el que jo he dit antes, de que ella deia que feia feina a Merrill Lynch, i que el New York Times va descobrir que no fa feina en el Merrill Lynch.
2: És relativament fàcil de comprovar.
0: Aleshores, claro, quan diguem, el seient de set xarxa li va demanar explicacions i ell no volia anar, li van donar un ultimàtum. Si tu no vols donar explicacions, ja no ets presidenta.
1: I en aquell moment ella ho va reconèixer.
0: En aquell moment, en teoria, mai va reconèixer. És que no ho ha reconegut ni ella ni l'advocada. I us diré el que va dir l'advocada, del qui tenc fins i tot el nom, que va dir després d'un judici que se li va fer i tal, però bueno. Stephanie Furgan Atwar va dir en els mitjans que ni ella ni el seu client podien donar declaracions respecte a la veracitat del seu relat. En aquell moment, mai més s'ha sabut res, a saber res més, de Tania Head o Alicia Esteve, com vulgueu anomenar-la.
1: Des de quin any?
0: Des d'això de l'any 2007.
1: No tenim notícies, no sabem què fa.
0: No saben res. Després també hi ha una informació molt... La Vanguardia també va tenir una importància, sobretot aquí a Espanya, perquè va
1: Sí.
0: ser, diguem, la que li va posar nom, data de naixement, lloc de naixement,
1: cara...
0: de qui era filla, de qui era...
1: La cara ja la tenia, clar,
0: de qui era...
1: La cara real.
0: I després us diré...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Ha finalitzat el Teatre Principal de Palma la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada. Entre els principals guardonats d'aquesta edició, el músic Rels B i la cantant Concha Buican estan denominats fills predilectes, mentre que l'actor nord-americà Michael Douglas ha rebut el títol de fill adoptiu de Mallorca. En nom de Concha Buican, el seu germà Robacho Buican ha estat l'encarregat de recollir el reconeixement, escoltant les seves paraules d'agraïment.
2: Viniendo de donde venimos, es maravilloso y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
1: I l'artenenc Enric Mas ja és virtualment guanyador de la Volta Ciclista a Espanya després de la penúltima etapa d'avui entre la Calahorra i el Coll de l'Alguacil. Mas ha controlat en tot moment la cursa, tot i els intents d'un dels seus perseguidors, Félix Gall, d'escapar-se. Així d'emocionat s'ha mostrat en el ciclista mallorquí una vegada arribat a la línia de meta.
3: M'he recordat de tothom que m'ha acompanyat durant el procés i emocionat.
1: També ha tingut paraules per ell Miquel Landa, guanyador de l'etapa d'avui.
4: Jo estoy feliz por lo que me toca y muy contento por Enric también, ¿no? Se lo merece más que nadie, ha estado 4 o 5 veces en el podio y se lo merecía.
1: Demà, la darrera etapa a Granada serà una autèntica festa per Enric Mas, el seu equip i la nombrosa afició mallorquina desplaçada a Andalusia per celebrar aquesta fita històrica. I el Juc a peu des de la part forana ja és en marxa. Els participants que fan tot el recorregut a peu ja han sortit dels seus municipis, fins a 45, des de Son Cervera fins a Campos, passant per Esporles o Santa Margalida, per arribar al santuari de Lluc. S'esperen unes 5.000 persones. Això sí, la majoria es desplaçaran fins a Inca en bus per començar la pujada a les 4 de la matinada. Però alguns han optat per fer tot el recorregut a peu des del seu municipi.
5: Jo crec que aquesta serà la quarta vegada que ho faig. I bé, l'any passat bé, vaig dir que no tornaria, i aquest any una altra vegada tornaré.
1: Recordar que amb motiu de la cursa, la carretera que uneix Inca en Lluc romandrà tancada des de les 8:30 del matí fins a les 2 del migdia. I la secretària política i eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha presentat la seva candidatura per liderar una llista d'esquerres a les pròximes eleccions generals. Aspira a conformar una llista el més àmplia possible, ha dit, en l'unió d'altres partits i amb un clar pilar a defensar.
6: Sé que és una tarea difícil, però creo que intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo que necesite para vivir bien. Usar la política para tener paz, casa y trabajo. Así que adelante, compañeras y compañeros, que sí se puede.
1: La presidenta d'Irlanda Internacional, Catherine Connolly, ha traslladat directament al president nord-americà Donald Trump que la normalització de la guerra i del genocidi són inacceptables. En una trobada a Dublín, Connolly ha fet valer els vincles històrics entre ambdós països per parlar de manera franca sobre el conflicte amb l'Iran, l'ofensiva israeliana a Palestina i l'amenaça del canvi climàtic. La visita de Trump a la capital irlandesa ha estat marcada per les protestes al carrer contra les seves polítiques i per la crida del partit Sinn Féin, que ha exigit dels Estats Units l'aturada immediata de l'enviament d'armes a Israel. Amb això és tota l'actualitat informativa per avui. Tornaran demà a les 8 en punt a l'informatiu matí. Us deixem ara en Nautilus.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquesta setmana una proposició no de llei per demanar al govern central la protecció estricta a les muntanyes submarines del Canal de Mallorca, les Olives, Ausias March i Emil Bodó, més coneguda com el Fort del Francès. Estan parlant d'una superfície d'unes 640.000 hectàrees marines d'alt valor ecològic, en rares colònies de coralls de profunditat i gorgònies, fonts de rodolits, jardins d'esponges, i que seria el primer parc nacional exclusivament marí d'Espanya. Us han parlat prou vegades dels valors d'aquestes muntanyes i de les expedicions que ens han descobert molts dels seus secrets. Però és que a més, just la setmana passada us varen parlar de la recerca de Seix de Met i Xarmet per trobar els rastres dels taurons que queden a Balears, i una de les esperances per recuperar aquests depredadors és precisament el Fort del Francès. Així que cada passa cap a la protecció és una gran notícia. Fundació Amarilles, Oceana i el GOP ja han enviat notes de premsa per mostrar la seva satisfacció, i naltros mos sumam a la celebració. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis a sala de màquines, en amants que necessiten temps. Tenim biologia de tonyines, una revisió d'estudis sobre les extincions a illes i fondejos sobre Posidònia. Tenim tres entrevistes a tres científiques, a tres dones científiques, a més. Primer entrevistarem a Ana Patricia Reglero, investigadora de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ens parlarà d'un estudi sobre els marges tèrmics en els que es poden prosperar, en els que poden prosperar les larves de tonyina. Molt important, perquè aquí a Balears tenim una zona de reproducció d'aquest peix. Després, investigadora del CREAF, Natàlia Martínez, ens parlarà d'un estudi, una revisió d'estudis, en realitat, que analitza les extincions de flora i fauna a illes i ens fa veure algunes qüestions sobre la biodiversitat que potser no teníem prou en compte, sobre com s'estudia la biodiversitat. I també en aquest segon bloc del programa us parlarem d'exoplanetes. I en tercer lloc, en el tercer bloc, i sense que l'ordre tingui res a veure amb la importància, la coordinadora de l'informe Mar Balear, Raquel Baquer Sunyer, ens explicarà les dades sobre fondejos sobre praderies de Posidònia, dades que ja s'han actualitzat a l'informe. Anem ja a parlar de tonyines i abans us recordo que tenim un mail nautilus@ib3radio.com i el telèfon 629-06-6164 per si voleu fer-nos alguna sugerència o donar-nos la vostra opinió d'algun tema.
1: El Nautilus amb Cristina Manda Tur.
0: La Mediterrània s'escalfa i la tonyina vermella podria estar pagant ja les conseqüències des del mateix moment en què neix. Un estudi de l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha analitzat els límits tèrmics de les larves de tonyina i ha arribat a la conclusió que les larves sobreviuen dins un marge de temperatures molt estret, i a les aigües de Balears, on es concentra part de la reproducció d'aquesta espècie, ja són relativament a prop del límit superior. Bé, aquesta investigació és un pas més en una sèrie d'investigacions destinades a conèixer millor la biologia de les tonyines i els efectes de l'escalfament. Així que aquesta entrevista que farem ara també és un seguiment del tema. Anem a parlar amb una de les autores d'aquests treballs, investigadora de l'IEO i coordinadora del projecte Planet Tuna, Patricia Reglero. Ben tornada al Nautilus.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bien, pues háblanos de estos límites térmicos de las larvas de atún. ¿Cuál sería el tramo de temperaturas adecuado para que prosperen, para empezar?
2: Pues mira, lo que hemos visto en este estudio un poco es que necesitan una temperatura mínima de unos 18-19 grados y unas máximas de 31-32 como máximo.
0: Ajá. Bueno, el límite. El problema en aguas de Baleares, en su zona de reproducción en el Mediterráneo Occidental, es que nos estamos acercando a ese límite superior por culpa

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: Amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que respiri, que l'escampada de la seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: De les Balears.
3: El Nautilus.
8: Les illes del món registren el 75% de les extincions globals de flora i fauna registrades per la Unió Internacional. Vulnerables les illes en aquest aspecte i segur que no us sembla sorprenent. Però l'estudi, una revisió d'estudis realment que ha arribat en aquesta xifra, destaca unes quantes conclusions que val la pena conèixer. Parlant d'un estudi liderat des de la Univalona, i tenim, per parlar d'aquestes conclusions, investigadora del CREA, fa més, Natàlia Martínez, benvinguda al Nautilus.
9: Hola, bon dia.
8: Bé, estan parlant d'una revisió d'estudis, no d'una investigació experimental, però explica'm-vos quin era el punt de partida.
9: Sí, nosaltres vam partir de la idea, no?, que cada cop es parlen més d'extincions, cada cop tenim més eines per poder entendre com eren aquestes extincions, però ens faltava recopilar realment què se sabia a dia d'avui sobre com era la pèrdua de biodiversitat i sobretot com aquesta pèrdua de diversitat es produïa en les illes. Ja que les illes, tot i representar entre el 5 i el 6% de la massa terrestre, concentren més del 75% de les extincions globals.
8: Uh-huh. I bé, com us explica aquest estudi que no sabíem o que no havíem vist prou clar sobre la biodiversitat de les illes?
9: Sí, el que hem pogut veure amb aquest estudi és que, bàsicament, les illes cada cop s'estan tornant més homogènies, és a dir, cada cop s'assemblen més entre elles. I, a més, no només s'assemblen més entre elles, sinó que cada cop són més similars al continent.
8: Uh-huh. Bé, i l'agent igualador, quin és? L'ésser humà, bàsicament?
9: Això sí, bàsicament, que el que hem pogut veure amb aquest estudi és que pràcticament totes les extincions conegudes han estat produïdes de forma directa o indirecta per l'ésser humà, ja sigui amb les primeres colonitzacions a les illes perquè es caçaven directament aquestes espècies, com per exemple en el cas dels ocells, però sobretot i més recentment ha estat per la introducció d'espècies invasores, com podrien ser rates, cabres, porcs, també gats, per exemple, i en els últims anys, sobretot per la destrucció de l'hàbitat, no? Com s'han començat a talar boscos, s'han començat a canviar zones que havien set intactes durant milers d'anys, no?, per poder doncs, construir o crear nous hàbitats.
8: Bé, les illes han estat considerades sempre durant dècades autèntics laboratoris naturals per estudiar l'evolució, però vosaltres dieu que potser estem estudiant ecosistemes que fa milers d'anys que els humans estan transformant. Fins a quin punt això canvia el que creiem saber? És a dir, que aquests laboratoris no estudiem una biodiversitat natural, sinó hi ha una trastocada per l'ésser humà realment.
9: Sí, exactament, és el que sempre havíem pensat, que potser les illes eren els ecosistemes que es mantenien més pristins, no?, sense l'impacte de l'ésser humà, i és com ara s'ha anat construint el coneixement que tenim entorn a com funciona la natura. Però ara ens estem adonant compte que realment el que sabíem està completament esbiaixat per al que ha passat un cop arribat l'humà, no? I per això és tan important, i estem veient ara, a reconstruir com era el passat, com eren les espècies que ja no estan, quines funcions tenien en l'ecosistema i com funcionaven aquests ecosistemes abans que nosaltres els modifiquéssim.
8: Uh-huh. Un dels conceptes que apareix en l'article és el de com s'igualen les illes, no? Illes que abans tenien comunitats molt diferents es van assemblant perquè desapareixen espècies endèmiques i arriben les mateixes espècies introduïdes. Ens estem encaminant, idò, cap a un món d'illes cada vegada més semblants en tot el que això pot implicar.
9: Sí, completament. I quan parlem d'aquesta paraula que és homogeneïtzació, no només fa referència a que les espècies són més similars, o sigui, per què és important que les espècies siguin similars? Bàsicament és que cada espècie té una funció, no té un paper que pot arribar a ser únic en l'ecosistema. Per exemple, pot haver-hi una au que és la única

0: única que pot dispersar les llavors d'una planta determinada. Si aquesta au desapareix i les que hi arriben no poden assumir aquesta funció que s'ha perdut, a la llarga aquesta planta no trobarà cap altre dispersor, aquesta planta acabarà desapareixent i no sabem quines conseqüències pot això tenir, no? Com estaran afectats altres animals que depenen d'aquesta planta, etc.
1: Clar, això contribueix en aquesta pèrdua de biodiversitat global que ara parlem tant, no? Que és tan important tenir en compte aquesta homogenització. Bé, hi ha illes oceàniques, les que emergeixen directament del fons marí, que estan allunyades dels continents, que pot ser això és el més important, com Galápagos, i illes continentals, com pot ser Balears. A la vostra revisió, quines conclusions heu arribat sobre les diferències entre aquests dos tipus d'illes?
0: Sí, el que hem pogut veure és que les illes continentals són aquelles que en algun moment, abans de l'última glaciació, van estar connectades amb el continent. I per tant, podíem veure que moltes espècies del continent van poder arribar a aquestes illes continentals. Mentre que les illes oceàniques, han estat tan aïllades durant tant de temps i no tenir cap mena de contacte amb el continent, no es van veure afectades, diguem, fins que els humans van començar a arribar-hi. Per tant, hem vist que el procés d'homogenització potser va ser més ràpid a les illes continentals i no tant a les oceàniques, però ara bàsicament no veiem diferència, no? Pràcticament no pots distingir a nivell d'espècies la diferència entre una continental i una oceànica perquè a dia d'avui podem arribar de la mateixa manera a totes les illes.
1: Vols dir que les oceàniques no s'estan lliurant d'aquesta homogenització?
0: No. No, no s'estan lliurant, estem perdent moltes espècies de les oceàniques i a més estem descobrint que les illes oceàniques que potser no havien estat tan explorades o no havien conegut tant com eren aquestes extincions passades, l'haver pogut tenir eines i poder reconstruir, hem vist que els humans fa molts anys que estàvem afectant a les illes oceàniques i no com creiem que l'estaven més protegides.
1: Allà, bé, jo diria que pot ser una paradoxa molt interessant que algunes illes han perdut moltes espècies autòctones, però avui tenen en total més espècies que abans de l'arribada dels humans, perquè, bé, n'hi hem introduït moltes. Si només comptam espècies, podem arribar a la conclusió equivocada que la biodiversitat no ha disminuït.
0: Sí, exactament, i això és una de les coses que estava passant fins ara. De fet, una de les maneres de calcular la salut, diguem, d'aquestes illes era simplement calcular el número d'espècies diferents,
1: Exacte.
0: però el que és l'important és veure realment funcions en els ecosistemes. Hi ha funcions que poden ser que les facin moltes espècies més, i hi ha altres que són úniques, i malauradament estem veient que les espècies que es van introduint, tot i que estan augmentant el número d'espècies diferents que hi ha, no augmenten els diferents rols, no? Ja que normalment acostumen a ser espècies molt similars entre elles. I per tant, estem perdent gran part de rols que ja ningú està podent suplir.
1: Ja. Bé, aquest estudi m'ho serveix idò per enfocar millor com estudiar la biodiversitat insular, no?
0: Exactament. Amb aquest estudi hem pogut veure que hi ha moltes altres maneres d'estudiar la biodiversitat insular, no només com de diferents són les espècies, sinó com es relacionen amb altres espècies, quins efectes tenen, quins rols tenen, quanta història evolutiva porten acumulada, és a dir, quants anys fa que estan aquí, quants cops han evolucionat i han canviat entre elles.
1: Bé, l'estudi parla també d'espècies que avui considerem endèmiques, per exemple, d'una sola illa, però que en el passat vivien en diverses illes. Podríem estar confonent espècie endèmica amb espècie que els humans han anat arraconant?
0: Sí, no és exactament el concepte. Espècie endèmica pot ser que siguis endèmic d'una illa i llavors et vas poder dispersar i arribar a altres illes,
1: Sí,
0: però tot i
1: o al
0: això continua
1: contrari.
0: sent exacte. I el que ha estat passant és el que nosaltres anomenem extirpacions locals, que significa que encara no podem considerar que aquesta espècie s'ha extingit completament perquè continua viva, potser en una illa, però potser ha perdut el 80% de la seva distribució, no? I això és el que anomenem una extinció silenciosa, perquè són espècies que encara potser no estem prenent mesures de conservació, però realment estan a punt de desaparèixer.
1: Sí, perquè sembla que parlant del passat, però les extincions les vivim avui. De fet, parlàvem, com deia, de que vivim la sexta extinció massiva. A Balears estem, a més, perdent-se

0: L'Antana Eivissenc és un bon exemple, amenaçada per una serpent introduïda en ses oliveres per decorar cases. Tenim aquí un bon exemple, no?
1: Sí, completament. La sargantana de les Pitiuses és una extinció que, de fet, s'està produint, no? La podem veure
0: Sí.
1: i, com a part positiva, diríem, si és que hi pot haver una part positiva, és que això ens ajuda a poder estudiar en temps real com funcionen les invasions, com funciona l'adaptació, si és que els dona temps d'adaptar-se a un nou depredador i, sobretot, com funciona la pèrdua de diversitat.
0: És a dir, ara mateix a Eivissa sí que som un bon laboratori, per això, tristament, eh? Tristament, som un
1: Sí.
0: laboratori de desextinció, de l'evolució i desextinció. Bé, no sé si mos estem deixant alguna cosa que vulgues comentar-nos d'aquest estudi. Pròxims passos es podrien fer per aprendre, per entendre un poc més tot això.
1: Sí, jo crec que el que remarca principalment aquest estudi és la importància de poder entendre el passat i sobretot és una cosa que fins ara no havíem pogut fer perquè no teníem les eines suficients per reconstruir fòssils, per utilitzar les tècniques genètiques que ens permeten obtenir, per exemple, pol·len antic i sobretot per també incloure col·leccions de museus o registres històrics.
0: Sí.
1: Per tot això, per arribar a millorar el coneixement que tenim i sobretot fer-nos a la idea de que sense primer entendre com va ser el passat.
0: I en la gestió de la conservació de la biodiversitat d'unes illes, com us pot servir? No ho sé, en els gestors, com els hi pot servir conèixer tot això?
1: Sí, això ens ajuda sobretot. El primer pas és entendre per què van desaparèixer les espècies que ja no estan aquí, perquè això ens pot arribar a ajudar a identificar els punts realment febles, no? Els punts que realment
0: Sí.
1: porten una espècie a que desapareixi. Llavors, això, entorn a la conservació, pot arribar a permetre identificar, no?, aquests trets característics que fa que una espècie sigui més vulnerable que una altra, no, també com quins ambients afavoreixen que potser pugui desaparèixer completament o potser no, i això
0: Sí.
1: pot ajudar que en un futur no arribem a parlar d'una extinció.
0: Clar. Val, bé, ho deixem aquí, Natàlia Martínez, investigadora del CREAF. Mil gràcies pel treball i per atendre avui el Nautilus.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: identificat milers de candidats a planetes en trànsit alrededor d'estrelles properes. L'Institut d'Astrofísica d'Andalusia ha analitzat algunes d'aquestes dades per demostrar que efectivament eren planetes. Per cert, aquesta notícia d'aquests nous planetes identificats arriba quan fa una dècada del descobriment de Pròxima Centauri B, l'exoplaneta més proper al nostre sistema solar. Us recordo que un exoplaneta és tot planeta fora del nostre sistema solar, que no orbita el Sol, sinó una altra estrella. L'exoplaneta descobert fa 2 anys orbita l'estrella Pròxima Centauri i el seu descobriment va causar un gran impacte perquè va obrir la possibilitat de trobar algun dia un món similar al nostre i a més a prop del que podíem imaginar. Per cert, per si us interessa la dada, fa una mica més de 3 dècades que es va descobrir el primer exoplaneta. Tota una revolució per a la ciència i per entendre el nostre paper a l'univers. Ara, de fet, es troben exoplanetes constantment, encara que cap està més a prop que Pròxima Centauri B. Què penseu? Creieu que algun dia en algun d'ells trobaran vida? I per completar aquest apunt i parlant de la recerca de planetes, el darrer dia d'agost la NASA va llançar el telescopi Roman, el telescopi Nancy Grace Roman, que porta el nom de la primera dona que va ocupar un càrrec executiu a la NASA, de l'equip fundador de l'agència, de fet. Aquest telescopi, precisament, té com a objectiu descobrir milers de nous exoplanetes, a més d'estudiar l'energia i la matèria fosques. Ara va camí del punt en el que quedarà en òrbita, a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, en l'anomenat punt de Lagrange 2, on les forces gravitatòries de la Terra i el Sol s'equilibren. Pot ser ja a principis de 2027 tenim resultats.
1: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
2: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Digueu.
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
3: Ja me toca, ja s'han equivocat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I prepara el regreso, que torno.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.

0: L'informe Mar Balear, que ja sabeu que és una iniciativa impulsada per la Fundació Amarilles per recollir i analitzar les dades que existeixen sobre l'estat mediambiental de les nostres aigües, ha actualitzat les dades sobre els fondejos sobre Posidònia. I sembla que la conclusió que podem treure, encara que les pressions són moltes, és que la vigilància dona fruits i l'any passat es varen reduir almenys un poc els fondejos damunt aquestes praderies, encara que amb alguna excepció bastant significativa. Anem a parlar-ne amb la coordinadora de l'informe Mar Balear, Raquel Baquer Sunyer. Ben tornada, Raquel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bé, explica'm-nos primer quins són els mitjans dels que es disposen a les illes per evitar els fondejos sobre Posidònia. I els hi recordaven els oients.
1: Sobre Posidònia està prohibit per legislació tant europea com estatal com autonòmica. Per tant, tots els fondejos sobre Posidònia estarien incomplint la legalitat. Aquí a Balears tenim un servei de vigilància de la Posidònia, que és pioner a l'estat, que els darrers anys s'ha constat de 9 embarcacions i que el que fa és que du vigilància a bord, que si estan... Bueno, els ajuden a fondejar de forma correcta i també a fondejar de forma irregular sobre Posidònia, els hi fan moure l'embarcació. Hem de recordar que

0: que aquests vigilants no tenen potestat per poder multar. Per tant, a l'embarcació hi ha d'anar a bord un agent de medi ambient per poder fer un acte d'infracció. Per tant, aquests vigilants simplement podrien ajudar a fondejar de forma correcta i sol·licitar les embarcacions que no estan fondejant correctament que es desplacin a una zona i fondegin de forma correcta.
1: I dona'm els resultats. La reducció del percentatge de fondejos sobre Posidònia és significatiu?
0: Sí, sí, sí que és significatiu. Quan va començar a totes les illes aquest servei de vigilància de Posidònia, se va trobar que un 17,3% de les embarcacions estaven mal fondejades. Això se va disminuir fins a un 4,7% l'any 2021, i ja ho ha anat tornant augmentant i disminuint, i l'any 2025 ha estat l'any que... ha estat un any on hi ha hagut un 6,4% d'embarcacions mal fondejades. Però segueix aquesta tendència com a de reducció d'aquest de 7% a un 6,4%. Per tant, veiem que sí que funciona i que hi ha més, que ara hi ha més informació i per això se redueixen els fondejos. En canvi, a Eivissa ha estat l'única illa on no hi ha hagut aquesta reducció, sinó que hi ha hagut un augment que s'ha multiplicat per dos entre l'any 2024 i l'any 2025, que varen passar de 1.709 ancoratges inadequats l'any 2024 a 3.468 ancoratges il·legals damunt Posidònia l'any 2025.
1: Vaja, és una diferència molt important entre illes. Com s'explicaria que a Eivissa aquests fondejos inadequats s'hagin duplicat?
0: No tinc resposta clara, però jo penso que se podria deure en el fet que Eivissa és una illa que rep més turisme nàutic internacional,
1: sí.
0: Per tant hi pot haver molt dels usuaris que desconeguin l'importància de la Posidònia, fins i tot la seva presència o la seva existència. Per tant, segurament es deuen això, a la gran pressió nàutica que hi ha a les Pitiüses, i en especial a Eivissa, i el desconeixement.
1: Hem de recordar que els fondejos d'un sector nàutic en creixement només representen unes expressions que pateixen les praderies, i jo crec que sobre totes elles ara mateix planeja l'increment de les temperatures i l'estrès que això suposa per la Posidònia, no? Tenim molts de fronts oberts.
0: Sí, així és. Tenim moltíssim de fronts oberts sense conservació marina i en especial per la Posidònia. La Posidònia és bastant sensible a l'augment de temperatura i hem tingut un estiu de rècords que hem entrat un terreny desconegut. Mai havíem vist unes temperatures tan elevades. Recordem que la boia de la Dragonera, per exemple, va arribar a 33,02 graus el 5 d'agost, i és una temperatura que no s'havia registrat mai així en aquesta boia. L'augment de temperatura fa que disminueixi la densitat i la cobertura de la Posidònia, disminueix la seva vitalitat, i una de les estratègies que té la Posidònia per intentar sobreviure en aquestes temperatures tan elevades és fer esdeveniments de floració. Recordem que la Posidònia és una planta superior que fa flors amb llavors,
1: sí.
0: I quan fan aquesta floració allà, el que fan és que les llavors, com que suren, poden anar a altres zones que potser tenen unes temperatures més adequades per la seva supervivència, i també augmenta la variabilitat genètica, poden haver individus que siguin més resistents en aquestes altes temperatures. Però el fet de fer floració té una càrrega metabòlica molt elevada per les praderies, per tant, els podria estar també perjudicant. A part d'aquestes elevades temperatures, també hi ha altres pressions més... a zones concretes, com podrien ser els emissaris,
1: sí,
0: que aboquen les aigües depurades, i tot i que estiguin complint la legalitat, aquestes aigües segueixen tenint una càrrega important de matèria orgànica i de nutrients, i el que fan és que afecten de forma molt negativa en aquestes praderies. Depenent del volum d'aigua depurada i de la qualitat d'aquesta aigua depurada, l'afectació pot arribar a diversos quilòmetres. Per tant, i molts dels emissaris ara mateix estan situats damunt praderies de Posidònia. Això seria una altra de les pressions importants que estan rebent aquestes praderies. I a part de totes aquestes pressions actuals, en tenim de potencials en el futur, com poden ser algunes espècies invasores que podrien afectar de forma molt negativa la Posidònia. Per exemple, l'alga asiàtica, el
1: sí.
0: Regulopteris socamurae, que ha fet que s'ha expandit de forma molt gran a zones de la península, potencialment podria arribar a les nostres aigües, i s'ha vist que ha tingut efectes molt, molt negatius sobre la Posidònia, perquè crea gran quantitat de biomassa, colonitza grans àrees i ofega, diguéssim, a la posidònia. Per tant, tenim moltíssimes
1: Sí.
0: pressions i potencialment en podríem arribar a tenir més.
1: I jo afegiria encara sa salmorra de ses dessaladores, ho dic perquè aquí a Eivissa, a més, tenim un cas bastant significatiu d'una misària d'una dessaladora que està a una zona on sa Posidònia s'ha degradat molt. Bé, sí, són moltes coses, no? Hi ha una part de la qüestió de la que no sé si feu seguiment, però que caldria tenir en compte, i és si s'han fet efectives les sancions pels fondejos inadequats i si els imports són elevats. Potser, bon, no sé, potser t'ho he preguntat alguna vegada, però valdria la pena que amb els sous que es recaptin per aquest tipus d'infraccions es creés un fons que es destinés precisament a restauració d'ecosistemes, una cosa així com el fons dels béns decomissats als narcotràfics, que es reinverteixen, no?, en programes de salut pública i a la lluita contra el tràfic de drogues. Ja sé que és un exemple un poc així tret de mare, però ja em pareix que podria ser una solució.
0: La veritat és que molt bé que se puguin recaptar d'aquestes infraccions es destinin a conservació marina amb dades només del nombre d'actes d'infracció que han aixecat els agents de medi ambient, que també de 8. Això significa una reducció respecte a l'any 2023 que s'han cobrat, diguéssim, que s'han fet efectives.
1: Clar. Bé, també heu actualitzat dades de la recollida de residus. Què poden destacar aquí?
0: Jo el que destacaria més de la recollida de residus és que hi ha hagut una reducció molt important en el nombre d'embarcacions de recollida de residus. De l'any 2010, on hi havia 40 embarcacions, i cap a l'any 2021 que se van reduir unes 22-23. I clar, lligat en aquesta reducció del nombre d'embarcacions i de la tipologia d'embarcacions que recullen residus, hi ha hagut una reducció en les tones de residus que s'han recollit.
1: Clar,
0: Que
1: lògic.
0: si mirant només les tones de residus recollits pareixeria una bona notícia, que se n'han recollit manco, però el fet és que se'n recolleixen més pocs perquè hi ha menys medis per retirar-los. Per tant, jo faria
1: Clar.
0: aquesta primera... Primer, destacaria això primer de tot i després destacaria que el residu que més se recull són plàstics. Gairebé un 40, la mitjana dels anys que hi ha dades és un 40% de residus recollits són plàstics. Per tant, això té implicacions directes sobre molts d'organismes marins que poden bé, que els poden
1: Sí, que
0: ingerir
1: se'l
0: o que poden
1: mengen,
0: quedar
1: sí.
0: emmallats si se'ls poden menjar i també se pot incorporar a la cadena alimentària. Per tant, nosaltres acabarem menjant plàstics també si consumim
1: Bé,
0: productes de la mà.
1: de fet ja ho feim.
0: Sí, ho
1: Ho
0: fem
1: feim.
0: i bé, això coneix. De fet, hi ha estudis que on se mostra que sí que tenim
1: Sí,
0: plàstic
1: sí.
0: a l'organisme.
1: Bé, i quan analitzes totes les dades i sobretot l'evolució de tots els indicadors que teniu en compte l'informe Mar Balear, què en penses de la part de la consciència ciutadana? Tenim una societat cada dia més implicada i conscienciada o no ho sembla?
0: Jo crec que sí i que tenim espai per l'esperança. Veiem aquesta reducció dels fondejos irregulars, per tant, la gent cada vegada està més conscienciada, bé, llevat del cas d'Eivissa, del que hem parlat
1: Sí.
0: abans, però pensam que sí, cada vegada hi ha més, la gent coneix més la importància d'una fondejada sobre Posidònia, per tant, és una passa endavant. També ha incrementat molt la ciència ciutadana marina, la gent es vol implicar, vol recollir dades, vol ajudar a la conservació marina, per tant, jo crec que sí que hi ha aquest augment en la
1: De
0: consciència ciutadana
1: consciència.
0: i en la sensibilització cap a la conservació de la mà.
1: Fantàstic. Bé, a l'inici ja he explicat que l'informe Mar Balear intenta recopilar totes les dades que hi ha que ens diuen l'estat en què es troben les nostres aigües. Hi ha alguna matèria, alguna qüestió de la qual hàgiu detectat que hi ha poca informació, poc seguiment de la seva evolució?
0: Si, per exemple, bé, parlant ara sobre fondejos, no tenim informació del nombre real d'embarcacions que hi ha navegant en el mateix temps a les Illes Balears a la temporada alta. Bé, ni la temporada baixa, no sabem quantes embarcacions hi ha navegant i fondejant a les
1: Sí.
0: nostres costes. Per tant, sense conèixer aquest nombre, és molt difícil poder fer una ordenació que sigui efectiva per la conservació marina. També desconeixem la capacitat de càrrega ecosistèmica nàutica real de Balears. Això seria una altra dada que seria molt important tenir per saber si superam o no superam el nombre d'embarcacions que hi pot haver i quin límit s'han de posar i com treballar lo millor cap a una reducció
1: Clar.
0: d'aquesta elevada pressió nàutica. De fet, el SOCI va fer un estudi fa uns anys on només tenia en compte la capacitat de càrrega física, no tenia en compte la capacitat de càrrega ecològica ni social, i ja se va veure, per exemple, Menorca, que és una illa que no és que se conegui per una elevada pressió nàutica especialment,

0: que l'any 2010 ja s'havia superat aquesta capacitat de càrrega física. Si tinguéssim en compte la capacitat de càrrega ecosistèmica, s'hauria superat moltíssim més. Per tant, és molt important tenir aquestes dades per poder fer una bona ordenació i poder garantir una bona conservació dels nostres ecosistemes.
1: Ja. Bé, ja per anar acabant, jo m'agradaria acabar amb una bona notícia, que la comentem, no? Aquesta setmana s'ha aprovat una proposició no de llei per impulsar la protecció de les muntanyes submarines del Canal de Mallorca, com parc natural marí. Un pas molt important, no?
0: Sí, així és un pas molt important perquè són unes zones d'una extremada riquesa i biodiversitat i per tant és una molt bona notícia per aquesta setmana.
1: Fantàstic, i acabem amb aquesta notícia. Ho deixem aquí, Raquel Vaquer Sunyer, coordinadora de l'informe Mar Balear. Mil gràcies, com sempre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes, amb Cristina Manda Tur.

L'Assemblea General de l'Organització de Nacions Unides ha votat a favor de substituir el mapa mundi tradicional per un que reflecteixi amb més precisió l'extensió d'Àfrica. És a dir, un que corregeixi la distorsió del model clàssic Mercator, que portam usant des del segle XVI. Potser recordeu que fa uns mesos us vàrem explicar que la Unió Africana, l'organització que reuneix tots els estats africans, recolzava la campanya Correct the Map, corregeixin el mapa, promoguda per Togo, i us varen convidar a mirar un mapa mundi i fixar-vos en la mida de Groenlàndia, que sembla tan gran com Àfrica, quan realment és 14 vegades més petita. I de bé, a la ONU han pensat que efectivament ja era hora de corregir el mapa que deforma les proporcions continentals i que vegem l'Àfrica d'una manera més clara als llibres de text i als mitjans de comunicació. I encara que ningú està obligat a acatar la proposta de la ONU, és clar que simbòlicament és un gran triomf per als africans. Així que nosaltres avui hem escollit per acomiadar el Nautilus d'avui una cançó d'una africana que també canta la mare natura. És Angélique Kidjo, que acabava d'emigrar a París des de Benín pels conflictes polítics a la seva terra natal. En Pablo Morganti ja vol estar posant a la cançó. I us deixam amb Angélique i tornam en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.

Què en sabem de l'acord entre Meta i els fiscals dels Estats Units? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Meta, l'empresa propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp o Threads, fa anys que està en el punt de mira per la manera com estan dissenyades les seves plataformes i pel seu possible impacte sobre els adolescents. L'any 2021 es va produir la filtració dels anomenats Facebook Files i, dos anys després, fiscals generals de desenes d'estats dels Estats Units varen dur l'empresa als tribunals, acusant-la d'haver dissenyat les seves xarxes socials per generar dependència entre els menors i d'haver minimitzat els riscos per a la seva salut i seguretat. La batalla judicial ha continuat durant aquests darrers anys i tot just fa unes setmanes s'arribava a un acord. Meta pagarà fins a 18.000 milions de dòlars i haurà d'introduir noves mesures de protecció per als menors, com límit de temps, bloquejos nocturns, major control parental i sistemes més estrictes de verificació d'edat, entre d'altres. De tot plegat avui en parlarem Maria Isabel Montserrat, professora del Departament de Dret Públic, investigadora principal del grup de Dret i Intel·ligència Artificial i membre també del grup de Dret i Noves Tecnologies. A més, avui també parlarem amb Lluís Mora i mallorquí, resident a Miami, investigador d'epigenètica del càncer, el Sylvester Comprehensive Cancer Center, que forma part de la Miller School. El seu laboratori du a terme dos programes de recerca paral·lels actualment, un sobre el càncer de mama i un altre sobre els trastorns del neurodesenvolupament. Ara, dues importants beques dels NIH donaran suport al doctor Lluís Morell mentre investiga com les proteïnes Polycomb impulsen el creixement del càncer de mama i contribueixen a les mutacions que interrompen el desenvolupament del cervell. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanem si això va a secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de la guanàbana i és que resulta que vídeos que corren per internet li atorguen propietats anticancerígenes.
1: Combate hasta 10 tipos de cáncer. Las hojas de la guanábana contienen componentes conocidos como acetogeninas y algunas investigaciones han demostrado que tienen acción directa sobre las células cancerígenas, siendo capaces de destruirlas sin dañar a otras células y tejidos saludables de tu cuerpo.
0: Escoltàvem un exemple d'un d'aquests vídeos, no és l'únic ni molt manco, que expliquen que aquesta fruita no només prevé, sinó que també pot revertir i destruir les cèl·lules canceroses, però què ha de ser de cert en tot això? Tal i com apunta en el portal de verificació maldita.es, la guanàbana és una fruita tropical considerada un parent proper de la xirimoia. Segons la Cancer Research UK, és una organització independent britànica d'investigació sobre el càncer, hi ha poblacions a l'Àfrica i a Amèrica del Sud on la guanàbana està disponible com a fruita autòctona i n'usen l'escorça, les fulles o les arrels o la mateixa fruita com a remei per a certes infeccions, per virus, per paràsits, per artritis, per la depressió, però clar, tots aquests remeis formen part del que s'anomena medicina tradicional. Això són pràctiques, creences i coneixements sanitaris basat en l'ús de recursos naturals, ja siguin plantes, ja siguin animals, ja siguin minerals, teràpies espirituals també i tècniques manuals que cerquen mantenir la salut individual i comunitària. Tenen una evidència científica limitada o nul·la i l'Organització Mundial de la Salut, que recolza únicament aquelles pràctiques que es fan servir de manera racional, basades en l'evidència científica, incideix que un ús inadequat pot tenir efectes nocius de la salut, un ús inadequat de qualsevol producte, no només aquest. Tot i que hi ha estudis in vitro, això sí, amb cèl·lules cultivades d'aquesta fruita al laboratori, i en models animals en què components de la guanàbana poden atacar alguns tipus de cèl·lules del càncer, això dista molt de demostrar la seva seguretat i la seva eficàcia en humans. En definitiva, no hi ha evidències que aquesta fruita ni els seus components tinguin cap efecte sobre el càncer. Tot i que hi ha revisions científiques que conclouen que la guanàbana podria tenir algunes propietats terapèutiques, falten estudis en humans que analitzin si és una fruita segura i si serveix per tractar efectivament alguna malaltia. Així mateix, en aquest article de Maldita.es apunten que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer indiquen que ni la guanàbana ni cap aliment per si sol pot curar el càncer. Això, evidentment, afegeixen que la combinació d'aliments saludables, una dieta rica en fruites i verdures i escassa en carns vermelles i processades, redueixen el risc de desenvolupar-lo.

0: secció setmanal del nostre enviat especial del món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic, Pato Conde avui ens parla de nou de podcasts.
1: Avui, bé, ja la setmana passada havia fet una petita promesa que avui duria una altra recomanació de podcast, d'aquest podcast que són més radionovel·la que no un podcast a l'ús, diguem. És un format que la veritat que s'està fent, bé, com té un cost molt més baix que fer una pel·li o fer qualsevol tipus de producte audiovisual, pues, s'està experimentant molt amb molt de tipus d'històries i evidentment amb una feina d'actors i actrius de doblatge que, bé, que la veritat és que és molt, molt, molt interessant. Així que avui volia mencionar una figura molt, molt important, que és la de Manuel Bartual. Manuel Bartual és un editor de la... una figura molt, molt important dins el món del còmic. Fa escriptura, també fa cine, guionista, té llibres, fa d'editor també, d'altres autors i autores. I bé, avui duia aquesta faceta seva molt, molt interessant, perquè també va ser un dels pioners en fer-lo aquí a Espanya, de pues, contar històries amb aquest format d'àudio, no? I és veritat que abans es feia la radionovel·la o tots aquests formats que varen conèixer a ràdio tradicional, però en format de podcast i amb aquest tipus de narrativa i com s'emeten els episodis, pues sí que va ser un dels pioners. Així que primer volia mencionar una sèrie que va estrenar l'any passat, que es diu Místiques, perquè sí que és veritat que això és lo darrer que ha fet i tot està molt ben hilat, la història és perfecta, o sigui que té una narrativa molt, molt senzilla i molt fàcil de dur amb aquesta... amb aquest tema de només àudio. Si sou oients d'aquest programa, pues sí que té una cosa que m'agrada moltíssim, que varen mencionar a quasi totes les seccions de Cultura Geek, que és aquesta estètica dels anys 80-90, de retro gamers, de retro artists i tota aquesta nostàlgia per aquests anys que pareixen que són els darrers anys de les verdaderes ficcions, no? Perquè després, una de les coses que sempre xerram els que ens agrada escriure stories, pues, és que els mòbils i tota aquesta tecnologia a vegades com que trava un poc, no?, la narrativa. I sí que totes aquestes històries que estan ambientades en aquestes èpoques, pues, té

0: Tenen aquest avantatge de que no hi ha tanta tecnologia, la tecnologia és molt primitiva a nivell d'usuari i dona per tenir pues, unes premisses pues, que no són tan fàcils de resoldre. No? Així que aquesta sèrie Místiques, que conta la vida de dues podcasters, perquè també és un podcast que xerra de podcast, com estem fent nosaltres en aquest podcast, pues, Lola i Sara, que són les protagonistes, investiguen un videojoc dels anys 80. I lo chulo és que és una sèrie, que és un thriller, no té molt de capítols, és només una temporada i se pot escoltar una hora baixa o el que dura una peli, ja està feta. I té xulo això, no? Que si tenim molt de Inses Cap, aquesta estètica d'aquest anys i tot el que van xerrar aquí en el programa, pues és molt fàcil de crear o de recrear aquest món en el que estan investigant aquestes dues persones, no? Això me va encantar, la veritat que vaig seguir capítol a capítol quan la varen estrenar l'any passat i la veritat és que és molt visual, que sí que és un tema només d'àudio, però sí que té una cosa que podem posar imatges a tot el que estan narrant.
1: Pato Conde, però, també ens recomana una altra sèrie de Bartual, Biotopia.
0: També volia recomanar una altra sèrie que jo va ser la primera que vaig sentir d'aquest senyor, que es diu Biotopia, i la veritat és que Biotopia quasi que no sé si podria fer una ressenya, perquè tracta d'un poble en el que pues, és com una comunitat científica que viu dins un poble i les lleis dels temps de l'espai no funcionen de la mateixa manera que aconseguim nosaltres aquí, així que tot el que té a veure amb científics, temps, matèria, espai, totes aquestes lleis que regeixen el nostre món, pues estan canviades o lleument variades. I la veritat és que això sí que és molt recomanable, perquè si algo té la figura de Manuel Bartual és que pues, aquest pensament quasi renacentista, no? o artista multimedi, pues aquí sí que el du a un terme molt, molt gran, perquè aquesta sèrie, que ja compta amb dues temporades, la varen treure el 2020, just mig pandèmia, perquè realment va sortir al juny del 2020. I, pues sí, gent necessitada de coses noves per escoltar i tal, pues la veritat és que va tenir bastant d'èxit aquest any. I és veritat que t'endinsa en un món que molt imaginatiu, no? Compta amb una edició de còmic d'un personatge amb to infantil, també, que està recomanada per tothom a partir de 6 anys i després també compta amb una obra de teatre que se va presentar l'any passat al Festival Maldecap d'Eivissa, així que és un producte d'aquests totalment multimedi. Podeu entrar a la pàgina web de Biotopia i trobar merchandising, tot lo típic d'aquests productes, però també hi ha un parell de coses molt interessants a nivell d'usuari, que se poden fer propostes, se poden fer pot pertenèixer a aquesta comunitat científica. Bé, té tot com una relació amb l'usuari, que és el que en realitat nosaltres esperàvem d'aquesta època, no? O sigui, tots els creadors que varen començar a endinsar-nos en el món de l'art a l'any 90 i xerràvem de productes multimèdia o web art i tot això, pues esperàvem això, que realment els productes siguin multimedi de veritat.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc. Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
5: Que repiqui les que fan a la seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
6: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Durant molt d'anys, les xarxes socials han funcionat amb una premissa molt clara, aconseguir que hi passem com més temps millor. Però què passa quan aquest model de negoci afecta la nostra salut i especialment la dels nostres menors? Meta, l'empresa propietària de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp o de Threads, fa anys que està en el punt de mira per la manera en com estan dissenyades les seves plataformes i pel seu possible impacte sobre els adolescents. De fet, ens hem de situar a l'any 2021 quan es va produir la filtració dels anomenats Facebook Files. En aquell moment, l'exempleada de Meta, Frances Haugen, va revelar que la companyia coneixia alguns dels efectes perjudicials dels seus productes sobre els joves, però que havia decidit no fer-hi res. A partir d'aquí es varen multiplicar les demandes de famílies, d'escoles, d'institucions, i el 2023, fiscals generals de desenes d'estats dels Estats Units varen dur a Meta als tribunals acusant-la d'haver dissenyat les seves xarxes socials per generar dependència entre els menors i d'haver minimitzat els riscos per a la seva salut i seguretat. La batalla judicial ha continuat durant aquests anys amb diversos revessos per a la companyia i aquest mateix 2026, fa res, hi ha hagut diverses sentències que han considerat Meta responsable de perjudicis relacionats amb l'ús de les seves plataformes. Finalment, fa tot just una setmana, s'arribava a un acord. Meta pagarà fins a 18.000 milions de dòlars i haurà d'introduir noves mesures de protecció per als menors, com límits de temps, bloquejos nocturns, major control parental i sistemes més estrictes de verificació d'edat. Més enllà de mesures concretes, aquest pacte planteja una qüestió de fons. Estem davant d'un canvi de la manera com entenem la responsabilitat de les grans plataformes tecnològiques. Poden ser responsables no només del contingut que hi circula, sinó també de com dissenyen els seus productes, de com afecta això en els comportaments, què pot provocar. De tot plegat avui, en parlam avui amb Maria Isabel Montserrat, professora del Departament de Dret Públic. Ella és investigadora principal del grup de Dret i Intel·ligència Artificial i membre també del grup de Dret i Noves Tecnologies. Benvinguda a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Maria Isabel, per entendre una mica què significa aquest acord que mencionàvem, hem fet aquesta petita cronologia fins a arribar en el que ha passat aquestes darreres setmanes, que ha estat aquest acord. Hem de començar una mica pel principi. Què és exactament el que se li ha retret a Meta durant tots aquests anys?
1: Idò, jo crec que tu ho has explicat molt bé, la veritat. La resposta a la pregunta té un poc a veure en conèixer perquè avui la gent passa tant de temps davant una pantalla, no? I què succeeix? Pues que pareix ser que se tracta de que Facebook i sobretot Instagram han estat dissenyats deliberadament amb determinades característiques que estan destinades precisament a maximitzar el temps que els usuaris passen dins la plataforma. I dins aquest grup de persones, també diríem, per suposat els menors. Tot coneixem el que significa accions constants, algoritmes de recomanació, els likes, els filtres d'aparença, tots són mecanismes que un usuari podria decidir a que mos enganxin i no deixar d'utilitzar aquesta aplicació. Per tant, jo te diria que jurídicament és un tal i com tu ho has plantejat, no? Jurídicament, més que aquesta qüestió és si se pot dissenyar per part d'una empresa deliberadament un producte per augmentar-ne l'ús compulsiu i especialment en persones vulnerables, perquè després no pareix que s'estiguin fent molt de cas les conseqüències previsibles, per cert, d'aquest disseny.
0: Clar, paguem d'aquest acord de molt de milions de dòlars, però fins a quin punt se pot exigir, ja des d'un àmbit legal, aquesta responsabilitat a una empresa per dissenyar un producte digital?
1: Home, tu has de pensar que és una qüestió bastant, o sigui, bastant important. I des d'un punt de vista, te diria, de responsabilitat,

0: les empreses s'han estat intentant temperar a l'àmbit diguem, de l'àmbit americà, en què, bueno, que són continguts que han penjat, no és la qüestió fonamental. La qüestió fonamental és que tu has dissenyat una aplicació o una sèrie d'aplicacions que estan deliberadament especialment construïdes per enganxar la gent. Per tant, és una qüestió de responsabilitat, però el problema no és, diguem, si el que és Facebook, Instagram o qualsevol altra xarxa social realment és addictiva o no és addictiva. El problema real és per la persona concreta, no? O sigui, la persona concreta és la que s'ha de demostrar i s'ha de causar un o cruzar, diguem, nexe, el que nosaltres li diem un nexe causal, acció en responsabilitat, i veure si realment per aquesta persona això li influeix. O sigui, és una qüestió, diguem, de demostrar el dany individual. Però, efectivament, si aquest dany individual se pot demostrar, sí que existeix responsabilitat, perquè és una responsabilitat en el disseny. Lo que jo te diria que una qüestió que tenia molt clara la Unió Europea, des de ja doncs, unes quantes normes jurídiques que ja ha aprovat, i que ara està quedant clar als Estats Units, no? I és que l'arquitectura del disseny també és important des d'un punt de vista jurídic, no?
1: Clar, entre aquestes mesures acordades, ho deien també a l'inici, hi ha aquestes 2 hores diàries, bloqueig d'aplicacions a certes hores del vespre, silenciar certes notificacions, però clar, són mesures, així com deies, que pel disseny s'ha de poder demostrar, no?, aquest dany. Jo no sé si amb aquestes mesures també realment se pot canviar el comportament dels usuaris o si correm el risc que això torni a ser fàcilment esquivable.
0: No, mira, jo te diria que és una qüestió que hem de tenir, diguem, amb un pot de cura. Hem de pensar que, d'una banda, és molt bo que s'aprenguin mesures per intentar protegir, en aquest cas, per exemple, els menors d'edat, no? Que és un dels col·lectius vulnerables més afectats. Això està clar. Hem de prendre mesures i, en el nostre cas, a Europa són mesures legals, ells han començat per un acord, d'acord, però aquestes mesures legals són fonamentals. Què passa? Doncs pues que hem de distingir, que jo crec que és una qüestió fonamental, és el que és, diguem, la teoria, no? L'aprovació de norma jurídica que conté aquestes mesures, o en aquest cas doncs, un pacte que conté aquestes mesures de l'eficàcia real que poden tenir aquestes mesures. Per tant, l'eficàcia real que tenen o que tindran aquestes mesures dependrà un poc de les accions que puguin relacionar-se amb elles. I en aquest cas s'ha de demostrar que han de posar en pràctica qualsevol d'aquestes, diguem, bueno, prohibicions i els límits i aspectes que tenen diguem, les noves mesures que principalment s'han adoptat o se volen adoptar, i després que aquests mecanismes siguin efectius i no creïn més riscs, perquè això també és una qüestió més important, no?
1: Clar.
0: Per exemple, les mesures, bueno, com demostrem que estem prohibint a un menor d'edat l'accés a les xarxes socials? I de com ho demostrem? Pues no ho podem demostrar que agafant i demanant-li dades personals i tal, perquè és que posam en risc la privacitat del menor, posam en risc tal. Una cosa és, diguem-ne, el menor pot tenir un dret a informació, sí, els menors tenen els seus drets, però l'eficàcia de les mesures en el seu cas que s'adoptin ha de també garantitzar aquests drets, no? Ha de també

0: és la teva opinió, Maria Isabel?
1: Mira, jo te diria que no és ni que des del meu punt de vista és molt clar i és que, o sigui, els legisladors és fonamental el nostre sistema, que és el sistema continental de dret, que és un sistema diferent, els que tenen Estats Units o Reino Unit, però els legisladors és qui ha d'establir els mínims. Vale? Llavors, aquí tenim legitimitat democràtica per determinar quins són els riscos que consideram jurídicament inacceptables i les obligacions bàsiques que s'han de complir per part de tothom, però principalment per part de les empreses. Llavors, tenim, diguem, la base. La base que ha de ser comú per a tothom i que ha de ser una base igual per a tots. A partir d'aquí, les plataformes han d'aplicar les obligacions que el legislador els hi ha dit i han d'incorporar mesures de seguretat que consideren, diguem, viables per garantir aquests mínims. Però també els pares han de poder modular, en certa mesura, les decisions segons l'edat del menor, la maduresa, les circumstàncies, però tampoc poden traslladar 100% tota la responsabilitat a les famílies,
0: Clar.
1: perquè tu imagina la enorme simetria tecnològica que normalment hi ha entre una família i aquestes multinacionals, que coneixen perfectament com funciona el seu algoritme. Per tant, després ens queden també els tribunals, que diuen, bueno, els tribunals han de controlar a les empreses i que els poders públics també que s'acomplin aquestes regles i que se respectin els drets fonamentals. En conclusió, te diria que des del meu punt de vista ha de ser una responsabilitat compartida, vale? Però en el sentit de que les regles bàsiques no les ha de decidir ni unilateralment una plataforma ni una família, tal. Han d'haver unes regles bàsiques que, adoptades democràticament, que imposi un mínim que és el legislador, a partir d'aquí les plataformes han de complir. Els pares han de poder decidir en funció del menor que tenen a casa i que ells coneixen, i finalment els tribunals i els poders públics han de controlar que tot tingui aquesta estabilitat, aquesta equivalència de condicions, no?
0: Clar, i hem parlat fins ara de Meta, però realment entren en joc també altres xarxes socials, ara ho mencionaves, no? Has dit en
1: Clar.
0: general les xarxes socials, i és que Meta ja ha demanat en aquest acord que tant TikTok com YouTube també adoptin mesures similars, i part d'aquest acord econòmic queda una miqueta condicionat en aquest fet, no?
1: Sí,
0: Creus que podem
1: sí.
0: estar davant d'un precedent que acabi modificant aquesta manera de com funcionen les xarxes socials?
1: Sí, o sigui, jo te diré, jo crec que, o sigui, no me vull aventurar a dir, estic seguríssima de que això succeirà, perquè que mai se pot dir, nunca digas nunca, no? Però, o nunca digas siempre, seria en aquest cas, però jurídicament és un precedent molt interessant, vale? Un precedent, en el cas d'Estats Units, la doctrina del precedent té més importància, en el nostre cas seria més el que te diria l'efecte Brussel·les, que no sé si explicar un poc és que sempre se diu, no?, que Brussel·les té un efecte de que quan regula, en el fons, indirectament, encara que regula directament per Europa, acaba regulant també per tots els mercats, no? Per tant, jo et diria que és una qüestió que si nosaltres ara ho aplicam en aquest moment que ens trobam, no? Pues tenim aquest pacte que s'ha fet concretament amb Meta, que en principi només afecta Meta, és veritat que, per exemple, la quantia que se pagarà s'incrementarà i bueno, si s'afegeixen pues, altres xarxes socials, però hem de pensar que un pacte, no? Un poc incorporant aquesta idea de l'efecte Brussel·les, no? Una regulació o un pacte pues, que s'ha adoptat a un mercat molt important, com és, per exemple, el mercat europeu, pues, pot acabar influint en un producte global perquè a l'empresa li resulta més senzill pues, generalitzar determinades conductes o determinats estàndards. Per tant, si per exemple Meta desenvolupa un sistema robust pues, d'assegurament de l'edat, de controls parentals, limitacions de notificacions, totes diguem, les mesures que s'han pactat, és fàcil que després això s'estengui, o almenys fàcilment imaginable o possible que això s'estengui pues, a altres mercats. Vale? Jo no ho dono per segur, saps? Però crec que és imaginable. Això no vol dir que després, en funció dels països, pugui mantenir versions diferents, no? De les obligacions legals o les edats aplicables en funció de la normativa de cada país, però viable és.
0: Clar, ara parlaves de l'efecte Brussel·les, però aquest cas també s'ha comparat amb això que mencionaves també del precedent que està molt present en l'àmbit legal en els Estats Units, que s'ha comparat, de fet, amb l'acord històric que hi va haver amb les grans tabaqueres del 1998.

0: És una comparació que diries que jurídicament és adequada?
1: Te diria, mira, te diria que l'acord en certa mesura és comparable per dimensió i filosofia, vale? I que la comparació és interessant, però jo la faria un poc amb precaució, vale? I t'explicaré un poc per què. Jo crec que és adequada des del punt de vista jurídic i institucional, perquè, bueno, si recordam un poc aquest acord de les grans tabaqueres de 1998, pues, també varen ser els fiscals generals dels estats que després pues, d'anys de litigis varen aconseguir aquest acord amb la indústria tabaquera, no? I que combinava precisament dues coses que ens recorden ara mateix el que està passant actualment. Quantitats econòmiques enormes i canvis estructurals en la manera de comercialitzar el producte i especialment respecte dels joves. Però, què succeeix? Pues que si ho penses, és vera que científicament no se pot equiparar el tabac i les xarxes socials. El tabac és un producte amb un risc intrínsec extraordinàriament ben acreditat i amb una relació de causalitat, una relació causal amb nombroses malalties perfectament establerta, i les xarxes socials són algo molt més complexa, o sigui, tenen una idiosincràsia molt més complexa perquè poden generar beneficis, com tots sabem, comunicació i informació, per exemple, comunitat, sentiment de pertinença, però els seus efectes depenen moltíssim de l'edat, del tipus d'ús, del contingut, de la persona, de molts de factors. Per tant, jo diria que hi ha certes semblances amb aquest acord, però es producte en si no és tan igual, diguem, com per exemple altres acords que s'han fet en matèria de salut pública. Perquè en el fons, aquí el que des d'un punt de vista jurídic o científic és més equivalent és la salut pública, si ho pensam, no?
0: Clar, més enllà de tot això, d'aquestes possibles comparacions de casos, de diferents casos jurídics, sí que és vera que, i ho han dit també a l'inici, Meta té diverses demandes obertes, també les tenen altres xarxes socials, però en aquest cas centrem-nos en aquest acord històric amb Meta. Això pot influir en els futurs processos que puguin tenir tant Meta com aquestes altres plataformes?
1: Te diria que és una qüestió bastant important i que sí. Vale, d'entrada sí, perquè el que passa és que hem de tenir en compte l'àmbit d'aplicació de l'acord, és a dir, no és que tanqui el problema judicial de Meta complet aquest acord, no? Aquest acord resol concretament i només les reclamacions que els fiscals generals, si no vaig malament crec que són uns 29, formen, diguem, respecte a uns aspectes concrets i a un litigi concret. Vale? Per tant, aquest acord afecta en aquests fiscals generals que diguem que formen part de l'acord. Però, com tots sabem, continuen existint milers de reclamacions de particulars i de famílies, demandes d'instituts escolars, procediments relacionats amb altres plataformes, i això no està inclòs, no? Tu mateix has dit en el principi de la introducció de l'entrevista que ja també hi ha altres dues sentències judicials que amb aspectes molt idèntics o quasi relacionats amb aquesta edició a menors. Per tant, jo crec que l'acord pot tenir una enorme influència política i pràctica per a casos futurs, no? I sobretot tenint en compte que els Estats Units regeix pues, aquest sistema, diguem, que és diferent en el sistema continental que tenim nosaltres, però, o sigui, que, però bueno, demostrarà, ajudarà a demostrar que determinades mesures són tècnicament possibles, però hem de tenir en compte una cosa, també es tracta d'un acord. Vale? Aquest acord no equival a una sentència, no equival a reconeixement de responsabilitat, vale? I per tant, una família no pot anar a un tribunal i simplement dir, escolta, és que Meta ja més que és culpable, perquè això no és així. Vale? Per tant, cada demandant haurà de demostrar el seu propi perjudici, haurà de demostrar pues, que la conducta de la plataforma està reprochable i, sobretot, com he dit en el principi, pues, una existència, una relació de causalitat entre el dany produït a la seva persona, de la seva família i diguem-hi, l'actitud o el disseny de la plataforma, en aquest cas.
0: Serà interessant i m'imagino que per les persones que sou expertes en l'àmbit jurídic i en dret, veure com es desenvolupen totes aquestes demandes, tot això que dèiem, no?, de com se pot demostrar aquest perjudici i també tenint en compte tota aquesta normativa prèvia, mencionaves abans aquest efecte Brussel·les i de fet Europa ja disposa d'un marc regulador, podem dir, més desenvolupat que el dels Estats Units, en temes d'intel·ligència artificial, noves tecnologies, aquesta Digital Service Act. Aquest acord nord-americà, creus que també a la inversa, igual que parlàvem de com les regulacions de Brussel·les poden afectar a l'altra banda, també pot ser que això, aquest acord entre Meta i els fiscals, pugui tenir conseqüències també a Europa?
1: Sí, efectivament, és tal com ho he explicat abans. De fet, estic totalment d'acord amb el que dius, de que Europa està completament més avançada, vale? que Estats Units. De fet, nosaltres, en aquesta norma que tu ja has citat, la Digital Service Act, ja tenim, de fet, normes que regulen el disseny de les plataformes, no? I que les plataformes, per exemple, a Europa, han de visualitzar i han de revisar a priori, com de manera preventiva, quins són els riscos i han de mitigar-los. Per tant, en certa mesura sí que influirà, però és un camí que Europa ja ha iniciat. Val? És un camí que Europa pues, està molt avançada. O sigui, nosaltres tenim no només el Digital Service Act, sinó també, per exemple, el Reglament General de Protecció de Dades en matèria de privacitat. Tenim una normativa de protecció del menor bastant més desenvolupada. Fins i tot, per exemple, amb aquesta mesura que tu deies d'assurance, segurament de l'edat, o verificació de l'edat, que a vegades s'exerra, però aquests sistemes d'assegurança de l'edat, tenim ja un prototip que Europa pues, ja ha proposat que se comenci a provar, no? Que és el blueprint, vale? I se diu EUH Assurance Blueprint. Llavors, crec que sí, pot influir, però és vera que nosaltres ja estem en aquest camí. Nosaltres tenim, pues, en matèria d'intel·ligència artificial, el reglament d'intel·ligència artificial que regula el disseny i que regula pues, obligacions per se podria dir, tota la cadena d'operadors que actuen amb intel·ligència artificial. Tenim la Digital Service Act per a aquest tipus de plataformes. Tenim molta normativa. Vale.
0: Tenim molta normativa i entendrem més, perquè també aquí a l'Estat espanyol està damunt la taula aquesta proposta de llei per elevar a 16 anys l'edat mínima de registre a xarxes socials, prohibir l'accés a menors. Per tant, en seguirem parlant segurament de tot plegat.
1: Per
0: I ja per
1: suposat.
0: acabar, te volíem demanar fins on hauria d'arribar aquesta intervenció dels poders públics en el funcionament d'aquestes empreses, com en el cas de Meta, del qual hem estat parlant.
1: Mira, idò, jo crec que aquí te diria que la paraula clau per a mi, i això que jo sóc penalista, però bueno, és la proporcionalitat. Jo crec que la proporcionalitat és la clau. O sigui, jo crec que no podem partir de la idea de que qualsevol risc justifica una prohibició, perquè les xarxes socials són espais d'informació, d'expressió, de sociabilitat, de participació, però, i com he dit, els menors també tenen drets a informar-se i tal, però tampoc hem de confondre llibertat amb absència absoluta d'una regulació, amb responsabilitat inexistent i el fet de que les plataformes puguin fer, dissenyar tot el que ells vulguin sense cap tipus de límit, no? Jo crec que hi ha una diferència molt important entre prohibir una persona utilitzar una xarxa social o impedir una empresa exploti determinades vulnerabilitats psicològiques que aquesta persona pot tenir per enganxar-la i que crear-li que de qualque manera passi el màxim temps possible dins la plataforma. És per això que crec que intervenció pública pues, està justificada quan especialment conflueixen menors d'edat, asimetria entre, com he dit abans, entre, per exemple, família i empresa, o entre usuari i empresa, i sobretot decisions que estiguin especialment destinades a influir el comportament de les persones i que, sobretot, tenint en compte que De moment pareix ser que hi ha casos ja de sentències que demostren que ho han influït d'una forma intensa. Per tant, jo crec que l'objectiu no és decidir per l'usuari que ha de veure o que ha de pensar, sinó assegurar que l'arquitectura del producte, pues, de qualque manera, neutralitzi la seva capacitat per decidir. O sigui, la persona ha de ser capaç de decidir, no? I jo crec que aquí llibertat és indiscutible, però llibertat sense manipulació. Manipulació, sense algo que has creat deliberadament per enganxar-te i que passis temps a la plataforma. Llibertat amb possibilitat de decisió. Aquesta seria la meva idea. I jo crec que precisament aplicant un poc aquesta idea en el cas que estem xerrant ara, pens que, pues bueno, que durant de molts anys ens varen centrar en regular els continguts d'internet i que jo crec que la Unió Europea ha fet molt bé i està fent molt bé i nosaltres ara som conscients de que és correcte que, bueno, que no, hem de començar també a mirar des d'un punt de vista no legislatiu, sinó personal, l'arquitectura de com se crea, o sigui, conèixer les aplicacions, saber què és el que consumim i hem de tenir en compte que bueno, que sobretot li hem d'ensenyar això als menors, no? Perquè a vegades el que ens passa, i ens passa a tots, és que utilitzem una aplicació però realment no sabem què hi ha darrere. I jo crec que és molt important que sapiguem què hi ha darrere de tot el que usam.
0: Sí, aquesta investigació, aquesta tasca crítica, sempre la reivindicam des del programa i és important tenir-la present. Maria Isabel de Montserrat, professora del Departament de Dret Públic, investigadora principal del grup de Dret i Intel·ligència Artificial i també membre del grup de Dret i Noves Tecnologies. Moltíssimes gràcies per aquesta mirada i aquesta connexió entre l'àmbit legal i les noves tecnologies. Segur, com dèiem fa una estona, en tornarem a parlar aviat. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies per tenir espais com el vostre que ensenyen i que fan divulgació amb aspectes tan rellevants com aquest perquè la societat coneixi tot aquest àmbit. Moltíssimes gràcies.
0: Fins aviat, moltes gràcies a tu. Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut. IBET.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IBET3 Ràdio.

0: Entendre què fa que una cèl·lula sigui una cèl·lula cancerosa és un dels grans reptes de la biomedicina i per intentar respondre aquesta pregunta no només sempre hem de mirar l'ADN, també hem d'entendre com les cèl·lules decideixen quins gens s'activen i quins es mantenen apagats. Això és el que s'estudia molt breument en el camp de l'epigenètica, una àrea en què fa feina des de fa molt d'anys el científic mallorquí Lluís Morell, investigador de la University of Miami i del Sylvester Comprehensive Cancer Center. La seva trajectòria acaba de rebre un important reconeixement. El National Institutes of Health ha concedit dobbers per a dos nous projectes de recerca en marxa en el centre d'investigació que dirigeix. Un d'ells estudiarà com determinades mutacions dels anomenats complexos policom poden alterar el desenvolupament del cervell i contribuir a trastorns del neurodesenvolupament. L'altre se centrarà en el paper d'aquests mateixos complexos en el càncer de mama, especialment en la capacitat de les cèl·lules tumorals de créixer i desenvolupar resistència als tractaments. Dos problemes aparentment diferents, però que a escala molecular comparteixen alguns mecanismes. Avui parlam amb Lluís Morell sobre aquests dos projectes, però també sobre el camí que l'ha duit des de Mallorca fins a dirigir el seu propi laboratori als Estats Units i sobre què significa fer recerca biomèdica d'alt nivell a milers de quilòmetres de casa. Benvingut a Codi Beta, Lluís, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Hola, Anna, moltes gràcies per la trucada.
0: Abans de començar, ja hem mencionat aquests awards. Què significa per un investigador, com és el teu cas, rebre dos projectes, dos premis per aquests projectes d'aquesta magnitud?
1: És molt important i és molt gratificador. El laboratori ja està financiat per NIH, com has dit, des de fa 5 o 6 anys en diferents projectes, però tenint en compte el clima polític als Estats Units tenim ara, és essencial per poder mantenir i poder créixer el laboratori i per continuar la recerca, com molt bé has explicat, en càncer de mama i

0: malalties que donen lloc a discapacitat intel·lectual. I com molt bé has dit, tenen una cosa en comú, que és aquestes proteïnes Polycomb, que si vols podem xerrar un poquet.
1: Ara tot d'una en parlam, perquè com dèiem hi ha connexió entre aquests dos projectes, que són primer, abans de començar, aquestes proteïnes Polycomb.
0: Aquestes proteïnes Polycomb se van descobrir fa 80 anys a la mosca de la fruita i va ser molt interessant el descobriment perquè els científics van veure que quan aquestes proteïnes no existeixen o s'eliminen, la mosca no té un ull, però té una pata, no? Això el que suggereix és que les proteïnes Polycomb controlen l'identitat celular, vale? Mantenen pues que una neurona sempre sigui una neurona, que una cèl·lula de la pell sigui una cèl·lula de la pell. Quan els mecanismes que moleculars que controlen policolpament embrionari a mamífers i pot tenir lloc a càncer i moltes altres malalties i també, per exemple, aging, que seria
1: Envelliment.
0: això, envelliment, exactament, no? Per tant, Polycomb és molt important durant el desenvolupament embrionari i també durant la vida d'adulta.
1: Per tant, unes proteïnes que el manco, el gran públic segurament acaba de conèixer, no? Però que són ben importants per diferents àmbits i en aquests concrets, aquests dos projectes que han rebut aquest NIH Award, comparteixen certes coses, ara ens ho deies, no? D'una banda parlam de càncer de mama i d'altra de trastorns del neurodesenvolupament, però tenen en comú certes coses a escala molecular, no? Això, explica'ns a veure què tenen en comú aquests dos projectes.
0: Sí, les proteïnes Polycomb el que fan és que van al DNA, el que diem la cromatina, i silencien gens. No? El que en fan és, una altra vegada si tornem a l'exemple de les neurones, el que fa és que els gens que són importants per les neurones estan actius, però els gens que són importants per fer un altre tipus de cèl·lules han d'estar reprimits, han d'estar silenciats, i Polycomb és exactament el que fa, no? En el cas de càncer de mama és un poquet més complicat perquè les proteïnes Polycomb, el que varen descobrir fa 4 o 5 anys, és que tenen una funció completament diferent que durant el desenvolupament. Durant el desenvolupament reprimeixen aquests gens que no han d'estar expressats, però el càncer de mama és justament el contrari. El que fan és que fan, per exemple, el càncer de mama que necessita estrogen, no? L'hormona és estrogen per desenvolupar-se, doncs Polycomb el que fa és que activa l'estrogen, no? Per tant, és una funció completament inesperada, no? I encara no entenem per què en el càncer les proteïnes Polycomb fan justament el contrari que en el desenvolupament. En el cas de problemes de discapacitat intel·lectual, això va ser un descobriment molt interessant i va ser per pura curiositat, i és molt important que un científic sempre tingui curiositat. Això és el més divertit i el més interessant, no? I per coses de la vida em vaig interessar amb això perquè vaig veure que hi havia nens que tenien discapacitat intel·lectual i no se sabia per què molt bé. I van començar a fer feina amb equips a Brasil i als Estats Units i van descobrir que hi ha nens que tenen una gran discapacitat intel·lectual i problemes d'ansietat i sociabilitat i tenen justament mutacions en els gens Polycomb. Una cosa completament inesperada i com molt bé has dit, un dels projectes que ens han financiat és per estudiar precisament això, no? Ara tenim una sèrie de nens que tenen aquests problemes intel·lectuals i tenen mutacions a Polycomb i han fet models de ratolí on tenim aquestes mutacions i aquests ratolins també tenen problemes intel·lectuals, tenen autisme i tenen moltes coses semblants a el que passa a les persones. I ara el que hem de fer, el que estan fent, i ja han publicat un article sobre això, és entendre les bases moleculars que fan que aquests nens tinguin aquests problemes tan greus.
1: I en quin punt vos trobau en aquests dos projectes, quines les, o sigui, estàu, diguéssim, dins laboratori ara mateix?

0: Quin és el termini, com vols plantejar una mica el desenvolupament dels projectes?
1: Realment estan molt il·lusionats. Tenc un equip de 9 persones i són nois i noies extraordinàries d'arreu del món. Hi ha gent de Xina, de Brasil, com he dit, de Cuba, d'Estats Units, italians, índios, tenim un poc de tot. I tots tenim el mateix objectiu, no? Que és entendre per què les proteïnes Polycomb són importants per al càncer de mama i per desenvolupament, neurodesenvolupament, no? I el meu laboratori és molt mecanístic, nosaltres intentem entendre al màxim detall quins són els problemes moleculars que causen aquestes malalties. I, per altra banda, ara estan fent una cosa que és bastant arriscada, que és intentar dissenyar drogues per eliminar aquestes proteïnes Polycomb que creen els problemes, no? Pues volem eliminar la proteïna Polycomb que està mutada i és important, per exemple, per als problemes de neurodesenvolupament. I per això estan treballant molt a prop amb un laboratori a Mount Sinai, a Nova York, i amb una empresa farmacèutica a Copenhague, a Dinamarca. I tenim uns quants compostos, que es diuen drogues, que tenen resultats per eliminar, que encara no han publicat, que tenen bona pinta. I l'idea final, diguéssim que el somni, seria que aquestes drogues poguessin revertir els fenotips que tenen aquests nens que tenen problemes de neurodesenvolupament, no? Hi ha molts de nens que tenen molta ansietat, per exemple, i tenen mutacions de Polycomb. Ansietat i sociabilitat, a part de que molts no, ni tan sols parlen, no? Pues l'idea general seria si poguéssim tractar aquests nens amb aquestes drogues que estan desenvolupant per aliviar un poquet els símptomes. O no es pot curar perquè això són malalties genètiques, però si podem aliviar un poc els problemes és un gran repte i un somni que estan perseguint.
0: Per tant, una porta oberta a un possible tractament, a uns
1: Sí.
0: medicaments que puguin ajudar en aquests trastorns del neurodesenvolupament. Imagino que també la línia és la mateixa en qüestió de càncer de mama, no?
1: Exactament, exactament. L'idea és precisament aquesta, desenvolupar unes drogues que se puguin utilitzar tant per càncer com per malalties de desenvolupament. Exactament, aquesta és l'idea.
0: I una petita curiositat, i torna enrere, i és que ens deies que aquest Polycomb actuava diferent en el cas és només en el cas del càncer de mama, aquesta actuació de silenciar aquests gens, que era diferent, que aquí en aquest cas les podia activar. Això és específicament en aquest estudi, o això se pot ampliar també a altres tipus de càncer?
1: No, ja, molt, molt bona pregunta. No, no, diguéssim que nosaltres vàrem ser els primers que vàrem publicar això, però altres laboratoris han reportat la mateixa funció de Polycomb a melanoma i osteosarcoma. Per tant, és molt interessant. No només passa càncer de mama, passa altres tipus de càncer. I la pregunta que estem intentant entendre és per què. Què és el que fa que algunes d'aquestes proteïnes Polycomb ara activin oncogens i no els reprimeixen. I encara no ho sabem. Diguéssim que tenint en compte, si ho posem en perspectiva, fa 80 anys que sabem que existeix Polycomb, i encara no sabem molt bé què fa, malgrat tot el que t'he dit, a nivell molecular. Se sap molt, però encara ens falta molt per entendre. Imagina't un descobriment de fa 5 o 6 anys que és completament diferent del que si ens esperava, doncs necessitarem 20 o 30 anys per entendre exactament per què passa això. Com te pots imaginar, això és una feina de molts laboratoris i de molta gent i molts anys.
0: Sí, clar, per tant, encara queden moltes coses que encara no s'entenen, i aquesta curiositat
1: Sí.
0: és la clau per continuar, per mantenir, no, aquesta feina d'investigació científica, una feina que creiem que vares decidir des de molt jove que et volies dedicar, no? Entendre per què emmalaltim, arribes després de trajectòria acadèmica a dirigir el teu propi laboratori. Què implica dirigir un laboratori de recerca en els Estats Units? Abans també feies menció d'èpoques complicades, no? També per vosaltres.
1: Sí. És molt divertit i és molt estressat. És una, jo crec que és la millor feina del món perquè bàsicament nosaltres fem el que volem fer. Nosaltres, la nostra, i amb això el que vull dir és que nosaltres discutim en el laboratori una sèrie de preguntes científiques i tenim total llibertat per fer-les. Nosaltres no tenim a ningú, jo no tinc un jefe que me digui que he de fer una cosa o una altra, no? Això és, aquesta llibertat jo la valoro molt, no? Fer ciència és com fer art, si vols, no? I durant 4 o 5 anys treballàvem amb ella, cada dia, cada dia, cada dia. I cada dia fèiem el que nosaltres pensàvem que hem de fer. I això és un luxe que jo sóc molt conscient d'ell, no? Per altra banda, hi ha una pressió molt forta perquè no, és una competició internacional el que fem, no? Molts tenim les mateixes preguntes, no? I el primer que ho publica, pues, bé, i si ets el segon ja no està tan bé, no? Ja és més difícil aconseguir projectes i suport de la institució, no? Però bueno, sí, és molt interessant, molt divertit i bueno, com he dit, un poc estressant a vegades.
0: T'enviem molt d'ànims i moltes gràcies també per tant per voler contar-nos aquesta feina com per fer-la i voler-t'hi dedicar a Lluís Mora, investigador en el camp de
1: Clar que sí.
0: l'epigenètica, especialista en aquestes proteïnes polycomb que poden ser clau en la cura de certs tipus de càncer i també en trobar millores en certs trastorns del neurodesenvolupament. Moltíssimes, molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Fins
1: Una
0: una altra.
1: abraçada. Adéu.
2: El retrovisor.
0: I en el retrovisor d'avui recordam el 12 de setembre de 2004, en què el Consell de Mallorca va reconèixer Odon Duera el 1863, va ser un dels grans impulsors de l'oceanografia i de les ciències marines de l'Estat i la seva història científica està estretament vinculada a Mallorca. L'any 1906, a Portopí, De Buen va crear el primer laboratori de biologia marina de l'Estat. El centre es va inaugurar 2 anys més tard i va convertir Palma en punt de referència per a la investigació del Mediterrani, estudiar de manera sistemàtica la fauna, la flora i les condicions del litoral. El laboratori de Palma va ser el primer d'una xarxa que després es va completar amb els centres de Màlaga i de Santander i aquests tres laboratoris l'any 1914 varen constituir el que ara coneixem com l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Odón de Buen, a més, va ser nomenat director general de pesca durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera i en aquesta direcció general de nova creació se li va incorporar l'IEO, tasca que combinava amb l'ensenyament. La seva relació amb el laboratori de Palma no es va interrompre mai, per això li va comportar conseqüències greus. El 18 de juliol de 1936 el va plegar a Palma, recordem que és la data de l'aixecament de franquista i De Buen era republicà. Tot i haver tingut relació amb Primo de Rivera, els franquistes el varen detenir i el varen empresonar un any al convent dels Caputxins quan tenia 72 anys i estava malalt. Finalment va ser alliberat per un canvi precisament amb una germana i una filla de Miguel Primo de Rivera. Fins aquí el codi beta d'aquesta setmana. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: Senyores i senyors, molt bon dia a tothom i benvinguts a la gran vida d'IB3 Ràdio. Quines ganes que tenia de dir aquesta frase, Juanmi Mas.
1: Què tal, com estàs, Miquel Àngel Ariza?
0: Molt bé.
1: I han passat uns mesos, però ja tenia mono de tu i jo crec
0: tenia
1: que...
0: un monarro de tornar a treballar, tot i que sé que tu sí. I en Raül Valls, i tu heu fet una feinada encomiable.
1: No m'ha aturat.
0: Aquest mes no m'ha aturat. I vingui gent, i vingui més gent, i que n'hi hagi.
1: I mira que estan de bé aquí, en el carrer Palau Reial de Palma, molt a prop de Cort, però som en el Consell de Mallorca per mort de la Diada de Mallorca en aquest dia tan especial.
0: Avui commemorem i festejam dues... dues festes. Fem la Diada de Mallorca i el Nom de Maria.
1: I el Nom de Maria també, molt bé. I tenim el Raül aquí, que jo crec que el podem saludar.
2: Eh? Bon dia, eh?
0: Que Raül, estàs? Raül, t'he sentit, que estàs fent medos.
2: Menos mal.
0: T'he sentit, ho fan bé.
2: Has vist? No, hem anat...
0: Ara hem de dir que mostrem els gegants.
2: Ara treuen els gegants del Consell de Mallorca, que per cert són els reis de Mallorca. Entre ells en Jaume II, que avui també anirem a la coronació, a la recreació de la coronació de Jaume II, que ara fa 750 anys, es va fer just aquí darrere, a Sant Eulari, i d'avui, 750 anys després, se tornarà a coronar amb una interpretació Jaume II.
0: Què
2: t'apareix?
0: Vas anar al concert d'en Rilsby.
2: Ai, mira, no
0: hi vaig... Tothom hi va anar, eh? Jo avui dematí m'he xicat i m'he mirat el mòbil un poc a les xarxes socials i tothom hi va anar al concert.
1: Tothom era... Més de 40.000 persones, eh?
0: Quantes?
1: Més de 40.000.
0: Més de 40.
2: Sí, sí. Jo he de dir que volia anar-hi, però per feina no vaig poder ser, però vaig estar tentat a copiar la història d'algú, perquè, clar, tothom era.
1: Clar.
2: I jo, de FOMO, saps què és el FOMO, no?
0: Què és això de FOMO?
2: Ha
0: sonat com un gigolo.
2: No, és una enfermedad nova que hi ha, que
0: sí.
2: És que vols ser per tot. Se diu FOMO. Fòbia, no sé què, no sé quantos més.
0: I tu,
2: jo la tenc.
0: Però asseguda,
2: però, més. Però greu.
0: És dir, greu, accentuada.
2: Irreversible. I clar, jo vaig dir, ara tothom és, jo no hi som, estic per copiar la història de Coco. Me podeu passar una foto?
0: I posar una lletra tan petita d'aquesta que poses, si per ser mateix, i posar la sorolla, i escrius coses de les teves històries.
2: Poses
0: la lletra d'una manera, però ells pensen que públic.
2: Això és una estratègia. No. Perquè com que tarda d'aturar i has de pitjar per veure la foto, compte que hi ha més gent que ho ha vist. És que, ai... Miquel Àngel, sí, saca.
1: T'has de molt dormitzar.
2: Criatures.
0: Bé, jo crec que i si vols t'ho deixar tot sol i me'n vaig.
1: De fet...
2: Bé, pot quedar una estona més, acabes d'arribar.
1: Sí, ja pot quedar.
0: Home, de fet, han de ser típics de 12. Avui és un dia per celebrar Mallorca. Vinga, llegeix això.
1: Res, que la Balanguera també se commemora el centenari perquè fa 100 anys d'aquest poema d'en Joan Alcover que se va commemorar i la Balanguera ha sonat durant aquesta setmana.
0: De fet, l'anunci institucional de la Diada de Mallorca era la cançó de la Balanguera que la trobava superoriginal. Eren distintes persones que cantant la Balanguera.
1: Sí.
0: La Balanguera.
1: Misteriosa.
0: Misteriosa.
2: Misteriosa.
1: Ella filava, però Miquel Àngel fila. Fila
2: no,
1: de 10 segons.
2: He que dir, mira, jo volia dir una cosa. Jo lo de, no som molt d'això de tema himnes no. I tots aquests remenats, però,
0: sí,
2: però la Balanguera, quan sona, sí. És això de que t'estrany.
0: Era ahir que en Marga Pocoví la va cantar aquí en el Consell Insular de Mallorca, era ahir?
2: Crec que sí, ahir. La va cantar aquí amb en Biel Tous, que va sonar en directe i ell la va cantar. I hem de dir que la Balanguera, ja, com a himne de Mallorca, ja tothom ho té com molt integrat, vull dir. Com que tampoc tenim himne com a Illes Balears...
0: No el tenim.
2: Per tant, bueno, llevat d'Illes dins un riu d'en Tomeu Penya, que també podria ser...
0: Però
2: no és oficial.
1: No
2: és oficial, no? O en Rilsby, ahir, Balearico, que també estaria bé. Però no, com a himne, com a tal, només tenim en aquest cas a Mallorca la Balanguera, i és vera que jo que sé, quan sona per Firó de Solla, o jo que sé, a les festes del meu poble, cadascú a les festes a un lloc o a un altre, com que t'emociona. Jo me'n record l'any passat, en el centenari de la independència de Consell, que va sonar amb els ministrils d'aquí del Consell de Mallorca, que la varen sonar en directe i tots els balers de la democràcia s'anaven passant el foc i tal, tothom bramava. no? Perquè és com una emoció, no? Com una
0: cosa
2: que...
0: Com una pell de gallina, sí, com a...
2: Sí. I això jo crec que en totes és que hem d'estar orgullosos i avui, Diada de Mallorca, a més, totes les banderes que han regalades, per favor, poseu la bandera en el balcó, la finestra de casa vostra.
1: La temporada,
2: que sí?
0: Hi havia un diari, a més, també, que la regalava.
2: Tots els diaris, sí, el Consell de Mallorca l'ha donat a tots els diaris i l'han regalada i aquí també, en aquestes mateixes portes que som.
1: És que, de fet, aquesta, durant tot aquest cap de setmana i aquest dia s'han preparat des del Consell de Mallorca una cinquantena d'activitats i entre elles també és d'agrair que en Rels Vi, que et pot agradar més o manco, però jo, que ha vengut gratuïtament a fer concert i aquí des del Consell de Mallorca han aconseguit que vengui més de 40.000 persones. És una barbaritat.
0: Tu creus realment que actuen gratuïtament?
1: Jo sé que ha vengut ell aquí a fer
0: un concert.
1: Un concert.
0: El que no sabem, no tenim clar si han pillat res o no han pillat res.
1: No ha sortit tan que com sortiria un altre espai, una altra banda.
2: Bé, la qüestió és que va ser un èxit.
1: Sí.
2: Que vull dir que va omplir el part de la mà i que...
0: No, i ara també s'ha posat de moda posar l'escenari allà on...
2: En la postal típica, no?, de la seu a darrere.
0: La seu a darrere.
1: I
0: els sis carrils tallats,
1: sí.
0: que això també causa un embossos que cal
1: ja se va fer la setmana passada.
2: Un mes o menys.
0: Sí. També,
1: sí,
2: que
1: un
2: dic. Però un pas més, un pas menys, ja que hi som. Vull dir... Que un artista balear sigui estimat a la seva terra, que es remogui tanta de gent, i en aquest cas a Mallorca, que tothom hi hagi anat, que hagi omplit els carrers, i sentir-se estimat per casa teva, per la teva terra, és important.
0: Dir, ell se degué sentir molt bé ahir vespre damunt l'escenari, veure que a la seva terra, uh-huh, allà on ha nascut, allà on s'ha criat, allà on s'ha educat, veure que l'estimen de la manera que l'estimen, veure que hi ha hagut més de 40.000 persones, això és una barbaritat, dir, sí, més de 40.000 persones, que jo he llegit ja avui de matí a qualque banda 60.000.
2: Bueno, penseu que quan va l'any 2001, crec que era OT, que va venir tot el món, com ara en Rius Vina, en Xenoa, en aquell temps, com a mallorquina, se va omplir Son Moix amb 25.000 persones, que van haver de canviar la gespa després. Però 25.000 ja mos va aparèixer una barbaritat. Ara penso que han duplicat. Han duplicat.
1: Aquella gespa de Son Moix no se va recuperar durant 6 mesos, que no hi havia manera.
2: Va valer la pena.
1: Europe's Living Can Celebration i allà votant.
2: Quan tu vas, i en Xenoa, de fet, va cantar la Balanguera. Està gravat, ja, un disc de Naixenoa.
0: Sí.
2: Ara he vist.
0: Estic.
1: Sí.
2: Era un disc, van regalar, en aquell temps regalaven el CD, sí, amb la Balanguera cantat per Naixenoa.
1: Gala 1, gala 2, gala 3.
2: No, això és el Consell de Mallorca, això he vist el Tepre de l'Ero. No, però, t'imagines? Però, no, i venir a telefonar aquí, me'n recordé tota la vida. Hi havia telèfon fixo, perquè clar, no hi havia ni SMS, com ara. Hi havia telèfon fixo aquí en aquesta recepció, i tu venies, telefonaves, pagaves la factura al Consell de Mallorca i votaves per Naixenoa.
1: Sí, sí, sí.
2: És fort.
0: És molt fort.
2: Però és així.
1: Però tothom votaven en Bisbal i l'altre, perquè si no...
0: Juan Mimà, anem a fer un repart de lo que tindrem avui en el nostre programa. Programa, sí, La Gran Vida, que se fa cada dissabte i cada diumenge. Avui recordem que ho fem des del Consell Insular de Mallorca, en el Palau Reial. Res d'aquí uns minuts tindrem, sí, en tot nosaltres el president del Consell Insular de Mallorca, en Llorenç Guilmés,
1: sí, tindrem en
0: però tindrem moltes més coses.
1: Sí, perquè tenim coses especials, aprofitant que avui és la diada, hem preparat temàtiques, no?, per la diada, i una d'elles és que amb motiu d'aquesta diada, per exemple, parlarem de records, de tradicions. En David Arraez Mosté, que és el nostre coach, que mos parla sempre de comunicació.
0: Coach. Preparat... Coach.
1: Sí, Mosté, però... Sí, ara s'ha dit coach.
2: Coach? No? No és coach.
0: Però, sí. Però ha fet una traducció
1: igual,
0: literal.
1: Coach. Coach. Ohio, Ohio, Ohio, Ohio. Jo com me diuen, Ohio, Ohio. Tu què dius? Estic... Sí.
2: Ah, m'he perdut jo, Reis.
0: Jo també.
2: És que he vist passar gent. He vist passar...
0: No, jo també.
2: Del meu remenat de després.
1: Passa molta gent.
2: I he dit que ara aquesta gent on va, ha tornat 700 anys enrere. Clar, és que són dels actors.
0: Van vestit de casa.
2: Medieval, sí.
1: Una cosa. En David Arraez mos ha dit que mos té preparat una cosa preciosa, però després en Teresa Ramos també mos parlarà de què passa amb les relacions de parella quan comencen la universitat. A veure què passa amb això.
2: Què passa?
1: Què passa amb aquesta relació de parella?
2: No ho sé, què passa?

0: a vegades, anem a veure, de vegades van a truix i remenats i ja deixen de ser parella.
1: Exacte. I mos ha d'explicar què passarà. També tindrem previsió meteorològica en la Margalida Ribes.
2: Hombre,
1: i també...
2: que mos aclareixi aquest temps que hem tingut loco.
1: Molt millor. I hem de parlar d'educació, la segona hora de programa, a part de tenir en Raül Valls també en directe des de la plaça Santa Eulària.
0: Sí, anirem a la coronació, li fem un viatge 750 anys enrere, a la coronació de Jaume II, i bueno, estarem allà, contarem si poden xerrar amb els actors, també amb la consellera de Cultura, bueno, vos contarem tot allò que passi des de Sant Eulàlia.
1: Però tindrem entre nosaltres en Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats de les Illes Balears, per veure com són aquestes primeres hores de l'inici del curs, i també ho farem des del punt de vista del coordinador de professional de docents, que és Antoni Salvà, perquè així mos dirà una mica què passa amb aquest informe PISA. No?
2: Que s'han donat unes dates horribles, vull dir, no només a les Illes Balears, a tot Espanya.
1: Troba a Vietnam aquesta jove, la model i Miss Món 2026, que ha quedat segona. Ha estat a punt de guanyar i la veritat que volem parlar amb ella. Encara té feines per Vietnam i aquest dia està per allà. Intentarem a veure si és possible donar-li una hora bona en directe. I també tindrem, per suposat, els jovenets que ens ofereixen cine. Sempre parlam d'alguna coseta de cine d'aquí i la relacionarem una vegada més.
2: Ara que comença la temporada estaria bé que ens diguin què ens espera en quant a cinema.
1: Exacte, a partir de setembre, ara octubre.
2: Exacte, què ens espera. Senyores i senyors, comença la gran vida sona en aquests moments, les 9 de matí, 16 minuts. Això és IB3 Ràdio i aquest és el programa La Gran Vida. Anem amb la primera entrevista.
1: Molt bé, amb en Jordi.
3: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Allà, vinga, aquest dia d'avui, 12 de setembre, nom de Maria, però també Diada de Mallorca, president del Consell Insular de Mallorca, don Gabriel Guilmés. Molt bon dia, Tenya, com estàs?
4: Gabriel, molt benet.
2: Oh, Llorenç.
4: Sa confiança.
2: No, sa son. Son i sa perdeleria.
4: Vas anar al concert i veig, però...
2: No, i ara hi xerrava, m'hauria d'anar. Tens de 40.000 persones.
4: Una gent.
2: He llegit a qualque mitjà ja 60.000.
4: La veritat és que hi va haver una gentada. Bé, molt bon dia i benvinguts en el Consell de Mallorca.
2: Gràcies.
4: Bon dia. I sobretot bona diada de la nostra terra, dels mallorquins i dels mallorquines, fent festa avui.
2: Avui és la festa gran.
4: És la festa nostra.
2: Pensa, jo m'agrada entrar en polèmica ja des del minut número 1. Hi ha membres, hi ha polítics ja que diuen que no és avui que s'ha de celebrar la diada, el dia 31 de desembre. Què tens que dir en això, tu?
4: Bueno, nosaltres, en la val dels historiadors i de la gent que se n'entén, hem volgut recuperar la diada del 12 de setembre, que és el dia que en pau, en tranquil·litat i pensant i formant les bases de lo que és el poble d'avui en dia, creant la corona d'Aragó, fa 750 anys, aquí propet, a l'Església de Santa Eulària, se varen firmar la carta de privilegis i franqueses pel rei Jaume II després de la mort del rei Jaume I. Per tant, dia 31 de desembre, és la festa de l'estendard, és la festa de Palma, i nosaltres hem volgut tornar en aquesta diada de consens, que, per cert, els qui ara la critiquen, en el seu moment, la varen votar a favor. Per tant...
2: Estan un poc embueats.
4: Sí.
2: Un poc embueats.
4: No saben quin dia han de celebrar. No, tots celebrem el dia 12, que és la nostra, i sobretot la d'aquí.
2: Juanmi.
1: Jo volia demanar una coseta. Clar,
2: Mallorca... Una cosa petita.
1: Una cosa petita, sí. Com a president m'interessa la seva opinió, no? Mallorca ha anat evolucionant molt, però com conservam tot allò que teníem d'ençà ara, en l'any 2026, en el que tenim? Com podem tenir aquest sentiment de pertenença sense perdre que estàvem l'any 2026?
4: Nosaltres, en primer lloc, en aquesta diada, hem volgut fer a través de la Balanguera. Hem volgut tenir un fil invisible de tots i cada un dels actes que hem organitzat amb molta il·lusió per tal de que sigui fil conductor. I per què ho hem volgut fer? Perquè enguany la Balanguera compreix tres efemèrides molt importants. La primera és que fa 30 anys que la nostra institució la va declarar com a himne oficial de la nostra terra.
2: 30 ja.
4: 30. Passa aviat els temps.
1: Sí, passa avant.
2: Encara me'n recordo quan se fos ahir.
4: I després, també, enguany, se celebren els 100 anys de la mort de Joan Alcover i, per altra banda, també els 100 anys de la primera vellada que se va escoltar la versió musicada feta per Amadeu Vives. Per tant,

0: efemèrides molt importants i que nosaltres hem volgut fer aquest fil que ens uneix a totes i cada una de les activitats. I a part de posar la Balanguera en el centre, també hem volgut organitzar moltíssimes activitats de cultura, de llengua, de territori, en definitiva allò que ens fa units en el món, que és el que me comentaves o me demanaves per mantenir les nostres arrels. Per exemple, ahir va haver la Fira de l'Encimada, hi va haver una mostra d'artesania, moltíssim d'artesans de la Misericòrdia, que estarà present tot aquest de setmana. També varen dur a terme una exposició de ceràmica a la Misericòrdia dijous a vespre d'en Joan Pere Català, que també és un destop a nivell nacional, que tenim la sort de que sigui mallorquí i d'aquí, que estimi aquesta terra, i en definitiva tota una sèrie d'actes per defensar el que és nostre, la nostra identitat, i sobretot fer poble d'unió, que és el que en aquests moments com una diada se mereix.
1: Ara que xerrem de nostre, què significa ser avui mallorquí? Creu que aquest sentiment de pertinença ha canviat en els anys?
0: Jo crec que sí. I de més, hem pogut veure durant aquests darrers mesos que hem organitzat conjuntament en l'Obra Cultural Balear, en les escoles, en els ajuntaments, el que han de la Balanguera. El dia d'escant de la Balanguera, a la Misericòrdia, varen venir més de 1.000 nins i tots junts varen poder cantar el nostre himne, que per cert, molts d'ells no el sabien de memòria. I se va fer una feina dins les escoles molt positiva de poder aprendre signe i poder-lo cantar, al igual que després el vespre el varen cantar a totes les places de Silla. Per tant, jo crec que aquest sentiment d'identitat propi de Mallorca, de ser mallorquí, és molt i molt important i està creixent i l'hem de reivindicar nosaltres com a principal institució d'autogovern de la nostra terra.
2: En el final seran una cinquantena o més d'una cinquantena d'activitats i destacau també que és la primera diada del cavall mallorquí, que és una raça autòctona que està en perill d'extinció o, millor dit, protegida. Per tant, també reivindicau aquesta part, no?
0: La vàrem fer la setmana passada a Sineu, va ser un èxit de participació, hi va haver una mostra d'escavalls, una mostra de totes aquelles eines que s'utilitzaven antigament a fora vila. Hi va haver una part més tècnica, amb gent professional que va donar una sèrie de conferències, una sèrie d'explicacions, i en definitiva jo crec que va ser una jornada molt profitosa per poder conèixer, elevar i sobretot difondre el cavall mallorquí, perquè és molt millor que altres cavalls d'altres bandes que han vengut fent propaganda i ens han volgut entrar dient que aquest lloc és més bo. No, el cavall mallorquí és una raça autòctona d'aquí amb unes qualitats molt bones i, per tant, nosaltres com a institució l'hem de defensar també, promoure i promocionar.
1: Ha dit que això ho vareu fer, eh?
0: Sineu.
1: A Sineu. Era important que la diada com a tal i el sentiment de diada se fes arribar arreu de tota l'illa?
0: Per suposat, perquè no únicament Mallorca és Palma. Palma és el 50% de la població, però la part forana també té un pes molt important. Per aquest motiu hem volgut organitzar jornades, activitats a moltíssims de llocs de la part forana, també de Palma, i pensant des dels més nins, com per exemple la ballada de Cucorba, fins a gent gran de tercera edat, d'associacions de gent gran, que també tindran les seves activitats pròpies. I una activitat que volen destacar també és la pujada a Lluc de la part forana, sí, demà, que aglutinarà més de 5.000 persones, que partirem de 54...
1: Bueno, demà, avui vespre ja.
0: Avui vespre ja enlaçaré. Després del Premi del Teatre Principal, mos que enviarem i mos anirem cap a la plaça del Bestiar d'Inca per pujar a Lluc.
2: Exacte, jo l'he fet des de la part forana, la vaig fer un any des de Campos, enguany, per exemple, també a Son Cervera, se reuneixen avui a Baixa i ja fan una sortida, és a dir que
0: des de Campos, el diu fàcil, són 70 quilòmetres.
1: Exacte. 70 quilòmetres. Jo l'he fet. Ara que van bòfilles.
2: Sí.
0: Depèn dels que els tens.
1: En sèrio?
0: Sí. Jo l'he fet aquí a la Figuera, que són 85. Si dus unes sabates que més o menys quasi has entrenat un quilsetins amoldats en el teu peu...
1: Jo havia sentit a dir això, que les sabates siguin gastades.
0: Sí, o sigui, sí. No poden ser unes sabates noves.
1: Exacte.
2: I és que el setí no ha de ballar, perquè és quan te fan les bòfegues aquestes. Sí. Ha de quedar ben...
0: Que l'Àngel, l'any que ve, podem pujar tots tres des d'aquí a la Figuera.
1: Jo, moltes gràcies, però...
2: Des de Queimari, encara que sigui.
1: Bocinat. Celebrar Mallorca també significa protegir aquestes petites coses que es fan de manera diferent, no?
0: Sobretot bé d'interès cultural que hem volgut promocionar al llarg d'aquesta legislatura. Un exemple clar, els telers de llengua. Per desgràcia, en tota Europa només queden tres telers artesanals que continuen fabricant aquest gran producte. I tots són a Mallorca. Per tant, nosaltres com a institució hem volgut defensar aquí, a la nostra terra, hem volgut donar a conèixer, però també hem volgut demanar la classificació europea per tal de que no ens puguin entrar imitacions, falsetats i que dignifiquem el nostre producte. Per això vàrem estar en el Parlament Europeu de la mà d'Anna Rosa Estaràs i estem fent feina per presentar la documentació perquè se declari pues, la teller de llengua tal i com, tal i com li correspon. Però també molt d'altres han protegit la processó de la Beata, tant la de Santa Margalida, la de Palma, la Vall de Mosa, la Neu d'Esquilades i molt d'altres trets que ens identifiquen com a poble.
1: Què significa reconèixer també una generació de joves més joves mallorquins que duen el nom de Silla arreu del món?
0: Per nosaltres és molt, i és l'exemple més clar, que hi vespre vàrem per a disfrutar amb ell, és Relsby, una persona
1: tremendo,
0: jove, una nova generació, que se'n va arreu del món,
1: no
0: sigui
1: als
0: Estats Units, ja sigui a la
2: zona camiseta de Mallorca,
0: dur la camiseta de Mallorca, i mos alaba allà on som. Per tant, tenir uns ambaixadors que una generació jove dins el seu món o adaptat a les noves tecnologies o així com li vulgueu dir, però que ell defensa la identitat pròpia de Mallorca. Per tant, aquest reconeixement a ell i a tot el seu equip que durant molts anys pues, han contribuït a donar a conèixer el nostre nom. Però en aquesta gala també hi ha gent amb molta experiència i que ha portat molta la cultura, com per exemple en Tomeu Penya. En Tomeu també avui vespre rebrà un guardó perquè durant moltíssims anys ha estat un cantautor de referència i ha portat molt a la nostra cultura.
1: Una xerrada avui vespre, un dels moments més importants arribarà amb els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca que representen com a societat quan reconeixem aquelles persones. Què representam, millor dit, com a societat quan reconeixem aquelles persones i entitats que han fet feina per Mallorca?
0: Per exemple, Michael Douglas. No és mallorquí de naixement, però ha visitat del món aquí,
1: que n'hi ha,
0: a Vall de Mosa.
1: Va triar Vall de Mosa.
2: I és molt fidel, a més.
0: I és molt fidel i se passa molt de mesos aquí, per això aquest reconeixement també cap a ell, a una Concha Buica, una extraordinària ambaixadora amb una veu excepcional que també d'un nom de Mallorca arreu del món, però també nostres tradicions, a una empresa del sector turístic i del transport, com empreses Roig, o per sol-la i a difondre-la, com Antoni Ballador, en definitiva, tot un grapat de personalitats importants que han contribuït a fer el nom de Mallorca més gran, o escriptors com Antoni Vidal Ferrando, que ens deixa disfrutar de la seva poesia i de la seva narrativa diari quan llegim els seus llibres.
2: El més difícil, perdoneu, sí. El més difícil és triar a qui reconèixer perquè ningú se quedi de fora, tenint tant de talent en diferents àmbits que supos que ha estat una feinada triar a qui reconèixer, no?
0: Per suposat, i de fet ara en directe en aquesta entrevista també per anomenar-vos alguns he de pensar mem com ho faig, perquè la veritat és que tot tenen importància i tots se mereixen el seu reconeixement i no m'ho vull deixar ningú. Per tant, avui vespre serà una nit especial de reconeixement que retransmitireu en directe per IB3, que vos vull agrair la feina intensa que esteu duent a terme durant aquestes setmanes de la diada i que tot el poble de Mallorca, perquè els premis varen sortir aprovats per unanimitat, i això és bo de dir, però mal de fer, sobretot,
1: guapo,
0: és molt guapo, sobretot en el temps que estem, que diuen que els polítics tot el dia
1: confrontant
0: i tal. No, els premis de la diada estan aprovats per unanimitat i, per tant, tot el poble de Mallorca farà aquest reconeixement més que merescut.
1: Quan un jove veu que Mallorca reconeix esportistes, artistes, científics, entitats o persones que han dedicat tota la seva vida en els altres, també estan mostrant quin tipus de societat volem ser, no és veritat?
0: És una motivació per joves, per veure que gent, que tu molt bé ho deies, en Dani de Reus, que gent, que tu molt bé ho deies,

0: naturalitat, et sou més. Ja tens la responsabilitat en aquests moments de representar l'institució i el poble de Mallorca, però és que a peu de fi som una persona senzilla, propera, que està a peu de carrer, que m'agrada tenir contacte amb la gent, m'agrada passejar-me per tots els pobles de Mallorca, saber les seves necessitats, les seves inquietuds i els seus problemes i com a responsable de la institució donar solucions. Per tant, jo crec que duc una marca de Santanyí. El fet d'haver passat per un ajuntament també t'ensenya moltes de coses a l'hora de gestionar i el que volem és aplicar pues, aquest model que duc a dins jo i que representa en aquests moments a tota la resta de Mallorca. Però en el cap de fi, jo som una persona i som, potser sí que ara, més visible, però gràcies a la feina de l'equip que els projectes necessaris per dur el canvi que la gent va demanar l'any 2023, les passades eleccions, pugui ser una realitat.
1: Llorenç, president, Mallorca és una illa extraordinàriament atractiva, no m'ho pot negar ningú, però aquest èxit també ens planteja reptes importants a haver d'aconseguir. Com podem continuar sent una terra oberta i pròspera sense perdre qualitat de vida a nivell general ni sobretot també la identitat?
0: Primer de tot, perquè Mallorca ha arribat en el seu límit, no poden créixer més. Han de créixer en valor i no poden créixer en quantitat. I a partir d'aquí, nosaltres hem posat les persones, en els mallorquins i les mallorquines, la gent d'aquí, en el centre de la nostra acció política. I hem fet, per exemple, aquesta setmana, que és una setmana històrica, passilla, aprovant la proposició de llei, s'ha mes a tràmit en el Parlament de les Illes Balears, per regular el número de vehicles que ens entren a la nostra illa, perquè volen que sigui una realitat la pròxima temporada turística. I per què? Perquè Mallorca és un territori fràgil, un territori finit, i no podem entrar 400.000 vehicles, com ha succeït durant aquests darrers anys, cada any.
1: 400.000.
0: El primer que vàrem fer va ser encarregar un estudi de càrrega que no ens havien fet cap mai a Mallorca, i l'any 23 ens van dir, l'any anterior, havien entrat 393.000 vehicles. Per tant, nosaltres volem posar un número de centrada de vehicles, un número dels cotxes de lloguers que puguin circular per les nostres carreteres i volem que aquelles persones que no siguin residents, que tinguin una casa aquí a Mallorca, només puguin tenir un vehicle per casa sempre que aquest tributi aquí. I per què? Per defensar la gent d'aquí. Això és la principal mesura que hem aprovat aquesta setmana, seguint una setmana històrica. La segona mesura, nosaltres volem reduir el sostre de places turístiques que ens varen deixar l'anterior legislatura. Ens varen deixar un tope de 430.000 places i nosaltres el volem reduir a les places existents a dia d'avui. Per què? Per aquest creixement que l'esquerra havia previst durant l'anterior legislatura, nosaltres no volem que se dugui a terme i volem que hi hagi una seguretat jurídica. Per tant, continuem posant les persones en el centre. I després, per altra banda, totes les ajudes de benestar social, que quan hi ha una persona que necessita un recolzament de la nostra institució, ja sigui un nen amb acollida o una persona major que no pot estar a casa seva i ha d'entrar a un centre de dia, una residència, o que estigui ben cuidat, doncs tot això no pot faltar de res. Per aquest motiu, les persones és la nostra prioritat i entrant dins una activitat de contenció, no de creixement, sinó de creixement en valor.
1: Llorenç, hi ha una Mallorca altra que intenta conservar paisatge, patrimoni, producte local, tradicions. És possible trobar un equilibri amb aquestes dues Mallorques?
0: Per suposat, perquè la Mallorca que s'ha donat a conèixer durant aquestes darreres dècades ha estat una Mallorca de sol i platja. I a Mallorca som molt més que un sol i una platja. És vera que tenim les millors platges del món i que fa un molt bon temps durant pràcticament l'any. Aquells cuiners tradicionals i aquells joves que han volgut innovar i s'han posicionat com a referents a nivell nacional. Però també Mallorca és cultura. Mallorca és medi ambient, Mallorca és esport i el que estem fent durant aquesta legislatura és donar a conèixer tant en els residents com també en els turistes allò que ens fa units en el món. I ho feim aquí i ho feim a les fires turístiques que anem en representació de Silla, que per cert, aquesta legislatura en el model de contenció que nosaltres hem duit a terme, han reduït la presència a les fires internacionals. Hem anat a fires especialitzades, no hem anat a fires generalistes i hem escoltat el sector per entrar en aquells àmbits concrets per donar a conèixer aquest valor afegit que tenim aquí a Mallorca.
1: Si poguessis pensar en una Mallorca d'aquí 20 anys, què li agradaria que haguessin estat capaços de conservar de la Mallorca d'avui en dia?
0: Les nostres tradicions, la nostra manera de ser, la nostra cultura i que s'hagin solucionat els problemes que en aquests moments la societat té. Un problema de falta de vivenda, un problema de mobilitat, un problema d'immigració, que en aquests moments hi ha una situació molt delicada en matèria d'immigració. Mallorca, les Illes Balears, s'ha convertit en la principal porta d'entrada de tota Europa d'immigrants irregulars, i ho hem vist durant aquestes darreres hores, durant aquests darrers dies. És la ruta que més creix amb l'estabilitat de tota la Unió Europea, i el Ministeri, el Govern d'Espanya, mos té abandonats. De fet, ja he dit públicament que és una vergonya el que va fer el president del govern l'altre dia en el Congrés dels Diputats, dient que l'informe del qual tothom xerrava de Ceuta, que no era de Ceuta i que era de les Illes Balears, per tant, ells tenien informació de lo que podia succeir aquí. I vaig dir que era una vergonya i vaig demanar explicacions en el delegat de govern, perquè els mallorquins i les mallorquines volem estar tranquils i volen saber per què ho vam allà, volen saber què varen fer i què estan passant en aquest moment, perquè les pasteres continuen arribant. I també, per altra banda, li vaig continuar reivindicant necessitat d'ajuda tècnica, material i econòmica, perquè tots els menors que ens arriben a Mallorca són responsabilitat de la nostra institució, i el Consell de Mallorca té recursos que té i no podem afrontar tots sols aquesta difícil crisi migratòria. Per tant, d'aquí 10 anys, o antes, si pot ser demà, allò de 10 anys, vull que s'aturi la crisi migratòria i que s'aturin les morts a dins la mà mediterrània.
1: Llorenç, anem acabant aquesta entrevista, però abans d'acabar aquesta entrevista t'he de demanar per el curs polític que s'ha iniciat aquesta setmana. Com afrontes aquest darrer curs de legislatura? Ho dic bé, no? Vera?
0: Sí, va dir molt bé.
1: Hi haurà eleccions i...
0: Hi ha eleccions dia 23 de maig i hem començat un compte enrere, final de legislatura, i hem quedat amb molta il·lusió, amb molt de respecte, amb molta responsabilitat, en continuar complint amb la nostra paraula donada. De fet, a dia d'avui ja duim més d'un 95% dels acords de governabilitat
1: també
0: complits, però així tot, aquesta darrera setmana que hem tingut reunions en els diferents departaments, encara he demanat un sobreesforç a tothom, perquè la legislatura acaba, m'on hem d'anar amb els objectius complits, amb la paraula donada, en el canvi que els ciutadans varen demanar que s'ha acabat de demostrar, i sobretot amb aquelles iniciatives que han hagut de dur a terme, que no estaven previstes a l'inici de la legislatura, però que el dia a dia fa que com a administració no mos posen de perfil i les afrontem de cara. Per tant,
1: tu, que Pau, poses terra, què trobes? Quin sentiment hi ha de resposta ciutadana que hi ha per la gestió que heu duit aquests 4 anys?
0: Mira, jo, com te comentava, m'agrada molt estar en el carrer i visitar moltíssim de pobles i estar amb la gent. I la gent s'acosta, la gent mos reconeix, la gent mos dona les gràcies i la gent mos anima a continuar. Però, bueno, en política no hi ha res fet. Fins en el darrer minut, en el darrer segon, les coses poden canviar. Esperen que no. Per tant, continuarem fent feina no únicament a nivell individual, per interès individual o per interès polític, sinó per interès d'aquesta terra, per la gent, per la gent d'aquí, per mallorquins i per les mallorquines, perquè per primera vegada en la història nosaltres governem per la gent d'aquí, per qui tenen problemes i per qui necessiten solucions i per qui necessiten ajuda. Nosaltres estem en el seu costat. Per tant, en responsabilitat per ells, que són els que ens varen triar i en els que ens devem, continuarem fent feina aquests 9 mesos i esperem que molt més en benefici d'aquesta institució i de la nostra terra.
1: 9 mesos que passen volant.
0: És com un embaràs, jo des de, són 9 mesos exactes, per tant, dia 23 de maig, hi ha eleccions, no hi ha d'altre.
1: No hi ha d'altre.
0: I els ciutadans, amb una papeleta, de manera lliure i democràtica, mos diran si volen que continuem o no.
1: Tu estàs satisfet de la feina feta amb aquest pacte que ha fet que amb Vox, en el Consell de Mallorca, en el teu company de caminada?
0: Avui jo estic molt satisfet, en el sentit que són dos partits diferents, dos idearis diferents, tenim moltes coses en comú, però també altres coses que ens separen, tenim dos equips diferents, però en benefici d'aquesta terra varen posar 195 punts a damunt la taula i molt d'altres que hem anat xerrant per les coses que han sorgit, i d'aquests punts, pues, el 95% ja estan complit, i en el cap i la fi la gent li és igual si és una responsabilitat del govern, d'un partit, de l'Ajuntament o del Consell, i continuar sent persones normals i corrents, que me comentava ell com...
1: Sense estar estufats.
0: Sense estar estufats, sense voler estar per damunt, no, sinó tot el contrari.
1: Llorenç Vilamés, president del Consell Insular de Mallorca, bona per... t'espero una jornada. Cap on vas ara?
0: Ara me'n vaig cap a Sant Eulari, què feu? Després vendré

0: cap aquí, en el teatre principal, bueno, no mos aturam tot el dia, però jo crec que és un dia de celebració, un dia d'honor i un dia d'orgull de ser mallorquins i mallorquines, que en tant tot signe nostre, que és qui ara heu posat en antena, perquè de com siguem, de quin poble siguem, som mallorquins i això és el que hem de defensar. Bona diada i per molts d'anys.
1: Per molts d'anys.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és entreteniment.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IV3 Ràdio.
6: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
7: Serà espectacular.
6: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que repiqui l'escampana de la Seu!
6: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
6: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
10: Allò? Ah? És el torn de David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. És cosa, Juanmi.
11: És coses, moltes coses. Idò, mira, avui des de Madrid i amb motiu de la Diada de Mallorca volen que mos conti aquestes històries més personals, però dedicades a la comunicació de com ho han de fer, i sobretot en David Arraez és una persona que sempre mos explica com fer-ho. David Arraez, molt bon dia, com estàs?
12: Molt bé, bon dia. Què tal per ahir?
11: Molt bé, molt bé. Aquí, des del Consell de Mallorca, què t'apareix? Mira, parlant de tradicions, parlant de sentiment de pertenença, que ho hem fet ara amb el president Llorenç Galmés del Consell de Mallorca, aquesta pertenença a un poble, el que mos connecta amb Mallorca, i jo sé que tu avui mos tens preparada una cosa molt guapa i te volem escoltar. De què se tracta?
12: Pues hoy quiero que todos hagáis una cosa. Cerrad los ojos. Cerrad los ojos y pensad en Mallorca. Pero no penséis en una fotografía aérea, ni en una postal, ni en una playa perfecta al atardecer, eso lo piensa todo el mundo. Tú, oyente que me estás escuchando, piensa en tu Mallorca. Quizá ha parecido la casa de tus abuelos o una calle de pueblo. Tal vez has visto un domingo en familia o ese verano que parecía que no iba a terminar nunca. Puede que hayas contemplado la persiana mallorquina entreabierta de la casa de la padrina o el sonido de unas campanas. Quizás incluso has sentido el olor de la cocina cuando mamá preparaba la comida o la serra vista desde la carretera. Puede incluso que hayas visto una conversación en una terraza o esa persona querida que ya no está.

0: Darte un beso.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Sí,
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
3: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I doi, prepara el regreso, que torno.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
5: Així és, senyores i senyors, continuem endavant que des del Palau Real, des del Consell Insular de Mallorca, en directe per totes les illes, celebrant avui el Dia de Mallorca.
4: Sí.
5: El nom de Maria, que m'agrada molt dir-ho.
4: El nom de Maria, t'agrada.
5: El nom de Maria m'agrada molt dir-ho.
4: Tot tenim una Maria a la nostra vida.
5: Mo mare, mo mare. Tots amb les enfades. La meva germana, que és Maria Antònia, mitja festa.
4: Exacte. La Teresa Ramos en aquest cas no és Maria, però Teresa Ramos Maria avui, si vols.
5: Sí, exacte. Teresa Maria. Home, no, Maria Teresa.
4: Maria Teresa.
6: Sí, però no és mi cas, muy buenos días.
5: Bon dia, com estàs?
6: Estupendo, encantada de estar aquí en este espacio tan solemne, ¿no? Que todo se magnifica, ¿no? Como se suele decir.
5: No sentimos cosa.
6: Sí, sí, alguien.
5: Alguien, alguien.
4: I tenim només 4 minutets, però avui amb un tema que també interessa, i és què passa amb les relacions de parella quan comença la universitat, no?
5: Ah.
4: Ara que ha començat la universitat també, què passa amb les relacions de parella una vegada que comença?
5: Res, que estudies.
6: Bueno, pues es un tema que traigo porque me ha ocurrido en algunas ocasiones en las sesiones en las que acompaño a adolescentes, ¿no? Que me dice, Teresa, llevo varios meses, un año incluso varios, ¿no? Que estoy saliendo con mi chica o mi chico en el instituto y ahora que voy a empezar la universidad y me voy a ir a otra ciudad, por ejemplo, mallorquines o mallorquinas, ¿no? Que se pueden ir por Barcelona, por Madrid o incluso por el extranjero, dicen, me estoy planteando qué hacemos con nuestra relación, ¿no? Y las respuestas suelen ser dos.

0: a IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
1: Arriba el senyor i senyor, mos ha passat la primera hora volant.
2: Volant,
1: rindrem. Sí. No, mos hem estipatxat la primera hora d'una manera impressionant i així d'impressionant serà la segona hora que comença en aquests moments La Gran Vida avui, Diada de Mallorca, especial des del Consell Insular de Mallorca, des de Palau Real.
2: Sí, carrer Palau Real, aquí mateix, de Baracó.
1: Un marco incomparable.
2: Sí. Sí, sí, perquè està ben guapo, han vengut els gegants.
1: No, ho deia perquè és la frase que se sol dir per les teves i per la ràdio. Sí, en un marco incomparable.
2: Incomparable, ben gros, aquí és sostre ben alt, també.
1: Que no hi peguem en el cap.
2: Que no hi peguem. No. Bé, tu alerta, perquè tu estàs a un pam de tocar. I tot això perquè avui és dia 12 de setembre, motiu de la Diada de Mallorca, han tingut en Llorenç Galmés, han tingut els nostres col·laboradors i també volen parlar ara d'educació, perquè en Teresa Ramos precisament ens parlava d'això de ser universitat, de ser pare, és que passa, però és que ha començat el curs escolar i per això avui en parlarem en diferents àmbits, des de també de la Conselleria d'Educació i també amb professionals i coordinadors dels docents.
1: Per tant, anem a fer un repàs del que tindrem en Toni Vera, conseller d'Educació i Universitat de les Illes Balears, que ens parlarà d'aquest inici de curs que ha començat, a veure com ha anat. No el veure.
2: Sí, i també tindrem en Antoni Salvà, que és coordinador dels professionals docents, perquè sobretot ens vol analitzar aquests preocupants resultats de l'informe PISA 2025, que parla de l'impacte que ha tingut les pantalles en aquestes noves generacions i, per tant, la cosa pareix que no va massa bé. I també tindrem en Raül Valls d'aquí uns minuts, en directe.
1: Tornarà a estar amb nosaltres, però en aquest cas s'anirà cap a...
2: La plaça Santa Eulària.
1: Ah, exacte.
2: Sí, per parlar d'aquesta coronació del rei en Jaume II, aquesta de com vas, no?
1: I ja
2: estat? No ho sé, ara m'havia entrat pel cine de Segar Camilla, perdoneu. Sí, exacte. I després també tindrem una connexió amb una mallorquina que ha quedat segona en el Miss Món 2026, a veure si poden connectar amb ella, perquè des de Vietnam, a veure si tenim 3 minutets per connectar. Però abans, Miquel Àngel, hem de saber també què passa en la previsió del temps.
1: Home, hem tingut una setmana mogudeta, hi ha hagut desgraciadament una desgràcia, valgui la redundància, un mort a Felanitx per la tromba d'aigua que va caure dimecres.
2: Una senyora de 60 anys,
1: 67 anys. I el temps ha canviat, almenys no fa aquella calorada que feia.
2: Totalment.
1: Diuen que torna a venir calor una altra vegada, però ho diuen, he sentit a dir, però jo crec que em val més aclarir-ho.
2: D'on has tingut tu calor aquest estiu?
1: No he patit la mateixa calor que vosaltres.
2: I de vinga, anem a parlar ara mateix amb Margalida Ribas.

0: Molt bé, i de Margalida Ribas, com estàs? Què tal? Bon,
1: bon
0: dia.
1: Bon dia, com va? Molt bé, i vosaltres?
2: Emboeat, jo emboeat, perquè no sabem si plourà, si farà més fresca, si torna a venir calor, que m'han sentit a dir que torna a venir una altra vegada a l'estiva de Sant Miquel. Margalida, ve l'estiva de Sant Miquel, ve... Què mos espera que aquesta setmana i la pròxima setmana, i a nivell general, com se comença a veure aquest mes de setembre?
1: Idò, mira, ara a curt termini, que és el que podem dir amb més certesa, entre cometes, ens espera un cap de setmana d'estabilitat i amb temperatures màximes suaus. Què vol dir això? Que en general, tant avui com demà, mos mourem entre aquests 28-31 graus de màxima, perquè encara hi ha una mica de passadís de component nord i aquest vent de gregal manté el termòmetre a ratxa. Què passa? Bueno. Que cap a inicis de la pròxima setmana, ja de cap a dilluns,
2: l'anticicló,
1: exacte, l'anticicló bascula una miqueta més cap a l'est, ens interromp aquest passadís de component nord amb una massa d'aire una mica més càlida, per tant, el termòmetre començaria a pujar a partir de dilluns. Això sí, no s'espera la calorada que tinguérem la setmana passada, perquè si bé recordeu, entre diumenge i dilluns batérem rècords, és a dir, registrarem valors de 40 graus dins un mes de setembre, que això és una cosa insòlita.
2: Literalment se van batre rècords, literalment. No sé,
1: sí,
2: no,
1: literalment. Hi havia rècords en moltíssimes de les estacions oficials d'AEMET i també se va batre rècord de temperatura màxima a nivell de Balears dins un mes de setembre.
2: Esperant això no ho tornarem a veure.
1: No, això no. Esperant que el termòmetre pugi entre dilluns, dimarts i dimecres podria començar a baixar una altra vegada, seria una pujada curteta, i màximes que es mouran entre 31, 34 graus, 35, com a molt. No esperant gran calorades.
2: Bueno. Aigua a la vista?
1: Aigua avui... encara tenim una mica d'aire fred amb altura, això fa que si els núvols d'evolució típics que a migdia, a primeres hores del cap vespre intenten créixer, si tenen empenta suficient, avui de cap a ponent i mitjon de Mallorca no se descarta que puguem tenir qualque ruixat, però serien precipitacions dèbils i puntuals. Ja diumenge hi hauria manco probabilitat de que s'adonàs i no seria fins dimecres quan arribaria, fregaria més ben dit un petit solc cap a la península Ibèrica i després ens arribaria a nosaltres, que se tradueix amb l'arribada d'aire fred amb alçada una altra vegada, i dimecres no se descarta que puguem tornar a repetir aquests núvols d'evolució que deixin qualque ruixat puntual de cap a ponent de Mallorca. I dijous sí que seria la millor la jornada, que durant el matí qualque ruixadet arreu de les illes sí que podríem veure. Però encara queda, per tant, a curt termini, ara dins el cap de setmana, que és el que més m'ho interessa, seria avui. Si té empenta, podria ser que se repetís la situació d'ahir, que finalment no hi va haver suficient desenvolupament i no veren ploure.
0: El que queda clar, Margalida, és que el pitjor ja ha passat. Marga, que tinguis una bona jornada de feina a IB3 i t'escoltam, te sentim. I moltes
2: gràcies. I molt d'anys.
1: Moltes gràcies, igualment a vosaltres.
0: Gràcies. Oïda, tornem d'aquí uns instants perquè tenim una entrevista amb el Conseller d'Educació, en Toni Vera.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és actualitat.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: I en puga, sí.
0: Els caps de setmana viu la Gran Vida.
6: I com no pot ser d'una altra manera, també volem parlar d'educació, no? Ja ha començat l'escola, estan els de FP, no?, que començaran una mica més tard, però les Illes Balears, les aules, ja han tornat a omplir-se d'alumnes, de professors, i arranca aquest nou escolar que sempre tenim il·lusió, tant els papàs i les mamàs, no?, perquè els nens tornin a l'escola, però sempre mos du també novetats, nous recursos i també reptes importants per endavant. I clar, nosaltres volem parlar d'aquesta reducció de les ràtios, l'increment del professorat, la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, i en el final són millores de... I volen conèixer com ha estat aquesta tornada a les aules, a les darreres hores, sobretot, no? En parlam amb en Toni Vera, conseller d'Educació. I en Toni Vera, com està? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a la Gran Vida. Abans de res, pregunta obligada és com ha començat aquest curs, les darreres hores, tenint en compte que una de les dades destacades a aquest curs és que hi ha més professorat, alumnes, és així?

0: Sí, és a dir, tenim més professorat a totes les no nostres aules de centres públics i centres concertats de les Illes Balears, continuar incorporant docents en els nostres centres, sobretot per entendre la diversitat dels nostres centres, les necessitats educatives, que fem que cada lot tingui el seu acompanyament acadèmic i personal durant tota la seva etapa escolar.
1: Quan parlem de la reducció de les ràtios, que se mos entengui, parlem del número màxim, no?, d'alumnes que pot haver una aula i tot això que implica, no?, també per als professors. Hi ha manco alumnes i per als professors és més positiu?
0: Home, hi ha moltes teories.
1: Clar.
0: Teòricament, sí que diuen que és més positiu per al professor, manco alumnes, que pots arribar molt més. Hi ha teories internacionals o europees que diuen que no afecta. Jo el que sí que crec que nosaltres tenim una normativa, la normativa és molt clara, les ràtios s'han de complir, tenim unes ràtios màximes, el que passa que de vegades per unes necessitats específiques no ho podem generalitzar a tots els centres de Balears. Enguany aquest curs escolar ens podem congratular tota la comunitat educativa i la Conselleria d'Educació i Universitats que han aconseguit a les més de 4.800 grups classe que hi ha a les Illes Balears complir les ràtios marcades normativament. I d'aquestes 4.800 n'hi ha 25 que superen la ràtio permesa, i aquí sí que té una dotació addicional de personal per poder atendre aquestes 25 aules, l'increment de ràtio que hi ha, però que hi ha més de 166 aules que tenen una ràtio molt per davall o per davall de la ràtio permesa. Per tant, jo crec que poden dir que a poc anant reduint la ràtio a les Illes Balears.
1: Una de les grans apostes d'aquesta legislatura ha estat la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Quin balanç se'n fa després d'aquesta ampliació de places?
0: Home, jo faig un balanç molt positiu, primer de tot, perquè s'havia de començar a construir tot. És a dir, la casa se comença a construir pel fonament, no és pel terrat. I nosaltres vàrem haver de començar el mes de juliol de l'any 2023 a construir la casa de 0-3. El 0-3 educatiu, el 0-3 com el primer cicle d'educació infantil incorporat a tot el sistema educatiu. Jo crec que hem fet molta de feina i que hem aconseguit moltes millores. De fet, som pioners a Espanya en una escolarització única, un calendari escolar únic per totes les etapes incloses a 0-3, una concertació, un mòdul de concert educatius també per 0-3 i, a més, la creació de places. Del 23 hi havia 4.000 places públiques creades i nosaltres n'han creades, aquest curs n'han posades a l'abast de les famílies més de 15.000, 15.200 places. Encara tenim molt per aconseguir, encara hi ha molt de camí per fer, tenim més temes per arribar com a l'assumpció de tots els centres públics que depenen d'ajuntaments i consells insulars han de passar a ser gestionats per la Conselleria d'Educació i Universitats perquè són una competència impròpia dels ajuntaments i dels consells insulars i també continuar millorant com han millorat ara les condicions laborals de les tècniques d'educació infantil, cosa que ara han aconseguit que les tècniques que actualment cobraven molt per davall de les seves companyes que anaven per un altre conveni regulador, doncs han aconseguit equiparar les tècniques a un mateix sou totes.
1: Hi ha una cosa interessant, que és la qüestió de, per les famílies, no? Sobretot és hora de fer selecció de centre. Quin balanç fan d'aquest sistema d'escolarització i de la zona única, que era una cosa que també preocupava?
0: Bé, jo faig un balanç molt positiu. El 94% de les famílies han obtingut plaça aquest curs escolar en el centre de primera opció, siguent el primer curs en zona única d'escolarització, les zones on hi havia més problemes, com Palma o com Manacor, ha estat un èxit l'escolarització, i si comptam en segones opcions, arribam fins al 98%, és a dir, que reduïm a un 2% les famílies que no han obtingut plaça en el centre que volien, ni en primera ni en segona opció. Per tant, crec que estan molt d'enhorabona. La lliure elecció de centre és molt important. Cada família sap el que vol per al seu fill.

0: votació que vol per al seu fill, i nosaltres ho teníem molt clar. Era un compromís electoral de maig del 2023, lliure elecció de centre educatiu. No hem enganat a ningú, ens vàrem presentar a unes eleccions amb aquest compromís i l'hem aconseguit i hem complit el que vàrem pactar amb la ciutadania.
1: I una darrera qüestió sobre els resultats PISA, no? 2025, que tornen a posar damunt la taula el nivell d'alumnes, dels alumnes, especialment en lectura, en matemàtiques. Quina lectura en fa el govern tenint en compte que més enllà de les comparacions i els rànquings, no? Rànquings que estan, que ens expliquen a PISA, què s'hauria de millorar dins el nostre sistema educatiu?
0: Moltíssimes coses tenim. Són uns mals resultats. Això estic completament d'acord, que els resultats i la sensació va ser molt dolenta de veure els resultats que vàrem obtenir les Illes Balears perquè estan per davant de la mitjana. Ho he dit molt de pitjor, ho continuo dient. Balears no se mereix estar per davant de la mitjana, ha d'estar per damunt de la mitjana. I jo no me resign a que les Illes Balears tinguin aquests resultats. Jo vull que les Illes Balears estiguin per damunt de la mitjana i vull estar en les comunitats autònomes pioneres a Espanya, com es Castella i Lleó, com és Madrid, com és Cantàbria o com és Astúries. Per tant, que falla? Fallen moltes de coses, mos han de posar en marxa des de la Conselleria d'Educació, però també és una feina que han de fer com a comunitat educativa i també com a societat, i han de fer les mesures correctores necessàries, sobretot per incidir en la lectura i en la comprensió escrita i comprensió oral, on han de ballar més de 30 punts.
1: Senyor Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitat de les Illes Balears, un plaer. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i que tingui un bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Gràcies.
2: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: Parlàvem amb Antoni Vera ara fa uns minuts i acabàvem amb Juanmi xerrant d'aquest informe PISA i els darrers resultats, Juanmi, de l'informe PISA han tornat a encendre totes les alarmes.
4: Sí, volem parlar els pròxims 5 minutets perquè els alumnes avaluats a 91 països han registrat el rendiment mitjà més baix des que varen començar aquestes proves l'any 2000. I a les Illes Balears els resultats preocupen especialment, sobretot en lectura i matemàtiques. Parlàvem amb Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. És cert que s'està de retirada fa 3 anys, en sap molt d'aquest tema i no tenim massa temps, però en volen parlar d'aquest tema. Toni, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia, com esteu?
3: Toni,
5: Encantat, moltes gràcies.
3: moltes gràcies per atendre-nos. Avui és dia de festa, dia de celebració. Vostè va fer una afirmació molt contundent. El model que ens va formar com a persona i docent està caducat. Per què aquest comentari, aquesta expressió,
5: Bueno,
3: aquesta...
5: sí, perquè nosaltres hem viscut, mos han educat dins un model bàsicament transmissiu, d'on es tractava de... Nosaltres escoltàvem una informació, després l'havíem de reproduir, d'una manera o l'altra, i el model que tenim ara és un model competencial, en el sentit de que no es tracta tant del que sabem, sinó que podem fer, que podem dir, que poden, amb el que sabem. És un model molt més exigent, que és el model precisament que PISA avalua, i el que diu un resultat de PISA és que, des del punt de vista competencial, tenim molt de camí a recórrer.
4: I estan parlant d'uns resultats que correspon a una mala generació, per dir-ho de qualque manera, o els problemes molt més profunds?
5: És un problema bastant profund perquè si mirem també, de PISA una cosa que sol ser molt interessant és també mirar les variables de context. És a dir, no només fixar-nos en les puntuacions, que són puntuacions que corresponen a exàmens competencials, que no són exàmens de quart d'ESO, això també és una cosa que s'ha de dir. És a dir, responen més a un aprenentatge profund que hi ha hagut durant tot el procés i PISA ho mira per tots els alumnes de 15 a 16 anys, que a vegades no coincideix per algun país en el final de secundària, en el nostre cas sí. I les variables de context també m'ho diuen coses molt interessants, com per exemple que el que és Espanya, després ja això ja hauríem de veure en les dades fines per Balears, tenim pràcticament més del doble d'alumnes que repeteixen. En canvi, l'OCDE és exactament la meitat. I, per exemple, una cosa molt curiosa també és el fet de que a Espanya, en concret, les dades, els resultats d'aquest PISA diuen que els que estan en

0: en el fons de nivell socioeconòmic
1: Sí.
0: treuen molt millor puntuació en matemàtiques que en les mitjanes de l'OCDE, i això passa al revés perquè estan més amunt dels que estan més amunt a nivell socioeconòmic. Per tant, aquí hi ha bastantes coses a veure. No? I quan se mira el benestar dels alumnes, quan se compara amb l'OCDE, Espanya és més alt que l'OCDE, per exemple. Per tant, aquí del que es tracta. Es tracta d'anar afinant coses, de no quedar molt només en són nombres, és a dir, a vegades la roda PISA es considerarà com si fos una classificació d'Eurovisió o de futbol. No se tracta d'això. I no crec que se trati tant tampoc d'anar a cercar una puntuació elevada com a objectiu. Hi ha un principi en economia i en ciències socials, que és la llei de Goodhart, que diu que quan una mètrica se converteix en un objectiu, deixa de ser una bona mètrica, perquè pot ser sommes de pressions i alteracions que perverteixen un poc el seu indicador. Per tant, aquí que cal fer a partir d'ara, fer una bona lectura del que ha passat, deixar que la gent que es dedica a la recerca educativa cerqui la relació de causalitat, si existeixen, que se puguin demostrar, i fer feina. Jo, per exemple, quan se parla de tota la part de la comprensió lectora, de que ha baixat molt, me xoca molt que precisament les persones entre 15 i 24 anys tenen un índex de lectura altíssim, molt més que les persones més majors. Per tant, què ha passat aquí? Bueno, doncs em podríem demanar quantes bibliotecàries fan feina en els instituts, quantes biblioteques realment fan una feina de biblioteca en els centres, o tal vegada perquè fa falta puesto, s'han de dedicar a aules, per exemple, i en sociències el mateix. Quants espais de recerca científica, quines dinàmiques de recerca científica se plantegen a les classes, etc.
1: Una darrera qüestió, tenim un minutet, li demanaré que siguem breu.
0: Sí. Sí.
1: En qüestió d'intel·ligència artificial, vostè diu que reproduir coneixements ja no basta perquè si hi ha, també ho pot fer. Clar, si una IA
0: sí.
1: pot respondre una pregunta, resumir un llibre o resoldre un problema, què ha d'ensenyar un professor?
0: Un professor el que hauria d'ensenyar és que aquell alumne pugui cercar relacions horitzontals entre el que diu aquell llibre, el context en què se va escriure, que li aporta aquell llibre a la seva vida, en què es pot comparar, quina relació hi ha amb altres matèries. És a dir, el mestre més entès com a guia, com a acompanyant, que no com a font d'informació, perquè la font d'informació se pot automatitzar. En canvi, filtrar aquesta informació, facilitar-la, acompanyar, aconsellar, això sí que hi ha molt més feina del mestre.
1: I d'Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents, sé que se jubila, que està de sortida, però mos agradaria escoltar-lo.
2: Enhorabona,
1: també. Enhorabona.
0: moltes gràcies.
1: Doble enhorabona a la Diada de Mallorca, com a mallorquí també, no?
0: Molt bé.
1: I en aquest cas, com a, per la feina que s'ha feta. Mos agradaria tenir-lo també qualque dia més en directe, a veure si podem parlar de diferents qüestions, perquè
0: sí.
1: és molt interessant el punt de vista.
0: Ara tindré més temps.
1: Per això, exacte.
0: Tindré més temps ara.
2: Una ferrada forta, moltes gràcies i molt d'anys.
0: Moltes gràcies, gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu-siau.
3: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
2: Avui una passejada per Mallorca amb més importància que mai. Amb aquesta festa de la Diada de Mallorca no l'hem enviat molt en fora, en Raül Valls. El tenim aquí a prop de vora nosaltres, perquè anem a xerrar d'aquesta Diada de Mallorca i dels actes que ara estan a punt de començar.
1: I un d'ells, el més important que ens explicarà, és aquesta commemoració de...

0: 150 anys enrere, una data molt important.
1: Sí, efectivament, avui celebrem aquesta efemèride, aquests 150 anys, no? Veurem aquí una escenificació d'aquell moment, viurem en primera persona fa 750 anys aquesta coronació, que jo crec que és un dia importantíssim, no? Perquè forma part de la història de Mallorca, de saber qui som i com a mallorquins, que millor que en aquesta Diada de Mallorca recordar, no? El que celebrem aquest dia, que és aquesta firma d'aquesta carta de privilegis i franqueses que al final va determinar que Mallorca fos una illa que s'autogestionés, no? I que en aquest, pues, tota una sèrie d'objectius, finalitats i també drets, no? I franqueses, i és el que celebrem aquests dies i que millor que viure-ho, jo crec que és la millor manera de que la gent ho entengui i s'ho faci seu, no? Que és de lo que se trata, que la gent conegui la història de Mallorca.
0: A més, enguany, o cada any la diada s'ha dedicat a un punt en concret, a una efemèride, enguany, 100 anys d'escàndal a Balanguera. Jo d'avui a l'inici del programa, no sé, crec que gran part, si no tots els mallorquins i mallorquines, quan sentim l'himne de Mallorca, se mos posa la pell de gallina, no? És important també commemorar i recordar aquests 100 anys d'un himne, no?
1: Jo crec que són uns dies per recordar el que som com a mallorquins, i si algo som i algo mos uneix és aquest cant de la Balanguera, aquest fil invisible que mos uneix a tots, que és la cultura i que és també la Balanguera, no? I són dies de recordar d'allà d'on venim, de lo que som i com a mallorquins, filar amb aquesta Balanguera, es filar el passat, però també filar el present i sobretot el futur. Per això en aquesta Diada de Mallorca hem volgut posar l'èmfasi i posar tota la visibilitat una vegada més en aquests 100 anys de la Balanguera, que se va posar la música i que també coincideix amb la mort del Cové i els altres anys que és himne de Mallorca, no? Per recordar qui som, que no està mai de més.
0: Clar que sí, i també vos he de dir una cosa, i és que clar, avui capvespre celebrarà, com abans xerràvem amb el president Llorenç Galmés, s'entrega de guardions, honors i distincions del Consell de Mallorca, i entre ells hi ha Cucorba. Clar, Cucorba és tot, no sé si també un himne, o també un grup mític que enguany ha dit adeu. També per Antonio Roca ha estat part de la teva infància.
1: Jo crec que tots hem ballat en Cucorba, tots recordem moments extraordinaris de la nostra infantesa amb aquest grup, i avui reconeixem Cucorba i tots els altres, no, persones que fan millor la nostra illa, i avui tindrem aquest acte molt commemoratiu per agrair els valors, els talents de la nostra terra.
0: I d'Antonio Roca, vos deixem perquè ara comença aquesta celebració. Moltes gràcies i molt bon, i molt d'anys, que vagi molt bé. I nosaltres ens quedem aquí perquè ara s'han de col·locar i en aquest cas començarà aquesta recreació, aquesta coronació de Jaume II quan va rebre el dia 12 de setembre, d'ara fa 750 anys, va firmar la carta de franqueses del Regne de Mallorca i a partir d'aquí va convertir no només l'illa de Mallorca, sinó tots els territoris que formaven part d'aquest regne independent, amb això, un regne dins la mà, que per cert l'altre dia també varen poder gaudir d'una obra audiovisual que ha preparat IB3 Televisió, nova producció i amb el suport del Consell de Mallorca per commemorar, per recordar com era la història des d'un punt de vista històric d'aquest regne dins la mà fragmentat a diferents punts, tant des de Marsella fins al continent com també fins en aquest cas aquí a Mallorca. Ara, si vos pareix, vos deixaré un segonet escoltant allò que mos passarà aquí perquè serà l'inici d'aquest acte de la coronació de Jaume II. Si vos pareix, Miquel Àngel, Joan Mi, com que no sé si podreu sentir-ho bé, tornem a la connexió i tot d'una que comenci vos deman pas. Està a punt de començar aquest acte. Ara ho sentiu.
2: Anem a sentir-ho. Està a punt de començar. Comença.
3: Aquest és l'ambient que tenim aquí en el Consell de Mallorca i podeu escoltar que hi ha bastant de curiosos perquè, clar, crida molt l'atenció.
2: Veure gigants.
3: Exacte.
2: Veure xeremiers.
3: Els nins, els joves vestits de pagesos.
2: fan proves, xeremies, ajuda a veure nosaltres.

0: És curiós com ho fan per ajustar-se a la roba, perquè jo mai havia vist...
1: La faixa.
0: Sí, bé, jo dic la roba, però això roba. Es diu la faixa.
1: La faixa, clar.
0: La faixa,
2: no. Crec que estan, aquesta. Joan Mimi Calange, crec que estan sortint els gegants des d'allà on sou Voltor, des del Consell de Mallorca.
1: I estan a punt, estan a punt.
2: Estan a punt de sortir, just aquí, a davant de, en aquest cas, l'església de Santa Eulària de Palma, ja hi ha tothom preparat, hi ha tot aquest acte que recordarà aquella celebració i aquell jurament de les cartes i franqueses de Regne de Mallorca per part de Jaume II. Tenim totes les autoritats i també, com tu deies, molt de curiosos, molt de mallorquins i mallorquines que s'han volgut atracar per veure en directe aquesta representació teatral de com es va viure aquell moment. També hem de pensar que se va viure en aquesta mateixa església, en aquest mateix lloc i aquest mateix dia, ara fa 750 anys que se diu aviat. Vull dir que per mentida, això mateix és que per mentida, però n'han passat molt de segles, però aquí és, aquí continua l'església de Santa Eulària i en aquest mateix lloc és a on s'hi va jurar i després, a més, Jaume II, quan va morir, va ser enterrat a la Seu, que serà just després d'acabar aquest acte, quan totes les autoritats se dirigiran fins allà. Ara sí que comença aquest acte.

0: Ciutat de Mallorca, avui és dia de festa. Avui proclamam el nostre senyor rei Jaume II. El nostre regne de Mallorca comença a caminar. I per això tenim motiu de celebració i alegria. Però abans que arribi el nostre bon rei, deixeu-me que us prediqui amb una faula. Una faula, una vella paràbola grega del tot adient pel dia d'avui. Diu així. Veus així que hi havia una vegada un estany on hi vivien unes granotes. Allí eren benaventurades i no els mancava de res. Però un jorn, per avorriment, començaren a dir i vengueren a la conclusió que els convendria tenir un rei. I començaren a cantar molt fort per cridar l'atenció de Déu. I ara, què passa? Què passa, sí? Com és que canteu tan fort? Demanar a Déu nostre Senyor. Ens agradaria tenir un rei que ens governàs, digueren les granotes. Nostre Senyor acceptà llur petició i decidí enviar-los com a rei un tronc. Aquest era tan gran que quan caigués sobre la superfície de l'estany se sentia un so sordidor. Les granotes s'assustaren tant que s'amagaren de bailar. Poc temps després, les granotes, per curiositat, començaren a sortir una rere l'altra, de mica en mica, per veure què passava. Pujaren sota el tronc.
1: Idò, aquest és l'acte que està començant, l'acte de coronació, com deia, de Jaume II, a la plaça de Sant Eulari. Vos deixem escoltant aquest moment, aquesta interpretació, aquesta obra que commemora aquests 150 anys de l'inici del Regne de Mallorca.
2: Moltíssimes gràcies, Raül Valls. Sentim un poquet més d'aquesta narració.
0: Per cridar Déu. I ara què passa? No podeu contar les vostres súpliques al vostre rei? S'enfadà Déu nostre Senyor. Però senyor, aquest rei no serveix per res. No fa res, és terriblement peresós i no decideix res. Així sí, doncs. Us enviaré un altre rei. El nostre senyor complia allò que havia promès, enviar a les granotes una cigonya. La cigonya tampoc era el millor rei que les granotes havien pogut imaginar. Sempre les perseguia, sempre se les menjava. Les granotes no podien passejar entre els joncs sense por. Per tot arreu havia la cigonya, que les aguaitava per prendre-les amb el bec. Oh, senyor, senyor, per favor, ajudeu-nos! Cridaven les granotes. El primer rei era massa amable i peresós, i per això l'havien rebutjat. El segon, massa cruel, i tampoc volien llur presència. Quina era la solució, doncs? Jo us ho diré. Jo us diré el que necessitaven les granotes. El camí d'enmig. El camí de la inspiració. El camí de...
2: Continuem endavant el programa que fem especial avui des del Consell Insular de Mallorca en aquesta especial diada de Mallorca, dia també del nom de Maria. Celebram avui moltíssimes de coses i celebram també que tenim una mallorquina que ha fet gros per allà on ha trepitjat. Ni més ni manco que ha quedat segona a Miss Món, que es va celebrar ara fa una setmana, més o manco.
3: Exacte, s'ha celebrat a Vietnam. Ell encara té compromisos allà a Vietnam, està per allà. Jo no sé, tu, Miquel Àngel, en 22 anyets que feies, però ella ja és segona del món en un certamen de bellesa.
2: Jo que m'apareix. No.
3: Nosaltres ho tenim complicat.
2: No.
3: Tu, l'altura, la tens.
2: Sí, però és greixura.
3: La greixura... alerta. Alerta, hi ha models de tot tipus, però ella té diferents talents i és representant a Espanya, després d'haver estat també representant de Balears, i molt representa. I en aquesta Diada de Mallorca podem estar molt orgullosos de saludar-la i sobretot donar-li una bona. Elisabet, Reinés, com estàs? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per rebre'm. Estic molt, molt bé. Encara no m'ho crec.
2: Quina hora és ara a Vietnam?
4: Ara són quasi les 4.
2: De sora baixa, vull entendre.
4: Això mateix, sí, home. Sí, sí, de sora baixa. Tenim 5 hores.
2: Conta-nos, com ha estat l'experiència que has tingut en aquest certamen de Miss Món i com te sents havent quedat segona, tan a prop d'haver quedat Miss Món?
4: Pues, la veritat és que ha estat una locura. Des del moment que ens vam esforçar molt, és molt de treball, perquè la gent pot ser que tingui un prejuïci de que no saben molt el que és Miss Món, perquè és un certament de bellesa, que el més important és la bellesa interior, els projectes que tu fas, com te mous, si tens un talent, són moltes, moltes coses, esport, que de primera vista pot ser que no se vegi, però hi ha molt de treball enrere. I la veritat és que estic molt contenta, encara que no hagin aconseguit el primer puesto, estic molt contenta amb el que hem aconseguit, és històric per Espanya i jo estic bé, que encara no m'ho crec, encara estem a Vietnam donant voltes perquè estem fent pues, un tour de les tres guanyadores, de les top 3, i res, molt agraïda i amb moltes ganes d'arribar a casa nostra, a Mallorca, i veure la meva família i donar una abraçada a tothom.
2: Quines portes se t'obrin a partir d'ara?
4: Pues moltíssimes. La veritat és que jo crec que el que un fa en les coses que té és el més important. Ara m'arriben cridades, m'arriben tant de modelatge com de treballs de molt de tipus. Però bueno, és el que un vol fer amb el que li donen és el important. Jo ara treballaré molt amb el que és el Miss Món, viatjaré molt, perquè encara que no hagi guanyat, soc primera finalista i també he guanyat tots els projectes socials de la dislèxia, amb Disfam, que Disfam també és de Mallorca i és una associació molt important de la dislèxia, i pues, amb aquests projectes pues, anirem per el món, també en l'organització de Miss Món, ajudant i fent el que puguem.
3: Elisabet, que ten una joia Rimola, que és la que ha guanyat aquesta dominicana que no té en Elisabet?
4: Sí. Pues jo crec que és molt subjectiu. En el final, cada any cerquen un estil i unes qualitats diferents. Jo crec que és una atleta que ho ha fet superbé, que és guapíssima, és la meva amiga, sí. Perquè ara pues, som com a germanes, estem juntes, viatjant. Jo crec que en el final s'ho mereix molt. És una atleta encantadora i jo estic molt contenta per ella, que és l'important.
3: Molt bé, Elisabet, i de nosaltres estem molt orgullosos. Encara te quedes un parell de dies més per Vietnam? Fins quan? Quan dius que podràs tornar?
4: Sí, encara, pues encara no tenim fecha de tornada, però bueno, encara me queda un par de dies més i després ja tenim un par de viatges programats també en l'organització per el món. Ja no és a nivell país, sí. Sinó que me n'anam fora. Sí, sí, sí.
3: I tindràs temps per fer turisme, és a dir, podràs desconnectar? O
2: home, això crec que poc, poc. Sí.
3: Però tens pues, moments per tu?
4: Poquet, sí. Sí, hi ha qualque moment, però és més treball que una altra cosa. En el final és molt de treball, encara que no se vegi per les redes socials, per les xarxes socials o per des de fora. Sí. De dins és molt de treball, però bueno, és encantador. I és un any que hem d'exprimir. I disfrutar, perquè això, vamos, jo ho contaré en els meus nets quan sigui bé i supercontenta i agraïda en tot.
3: Molt bé.
2: Elisabet Reiner, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí a IB3 Ràdio, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears, te desitjant el millor. Gràcies per representar Mallorca arreu del món, ara més ben dit mai, és impossible fer-ho, i resta, que te desitjant moltíssima de sort.
4: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. La veritat és que xerrar amb gent mallorquina, vamos, me fa molta il·lusió perquè duc molt de temps aquí a Vietnam, duc quasi 2 mesos i bueno, moltíssimes gràcies per rebre-me, per escoltar-me i per donar-me aquest huequito del dia per xerrar de lo que estic fent. De veres que és un plaer i moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
2: Adéu-siau, una ferrada ben forta. Adéu-siau. Senyors i senyors, fem una petita pausa publicitària i tornem tot una. Fins ara.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio és legendari.
10: És un facto.
0: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
11: Ara, David, entramos a recta final d'aquest programa d'avui, d'aquest dissabte festiu, d'aquesta jornada que passam avui en el Consell Insular de Mallorca, celebrant la Diada de Mallorca. Aquí ara sentiu molt de renou i espero que se preparen balladors, toquedors, sonadors...
12: A la època,
13: pagesos, i se fan una foto de família i la veritat és que és una imatge molt guapa, perquè els vestits són preciosos i són coses que no veuen cada dia i a la Diada de Mallorca les poden veure. I fa en cine.
11: Vinga, dalt i sabes.
13: I doncs sí, perquè amb en Sergio Espósito i amb en Mateu Bibiloni, que han vengut fins aquí també, a parlar de cine i d'aquestes coses que els agrada a ells, heu pogut arribar bé, com estàu?
14: Bon dia.
11: Bon dia, què tal, com va?
13: Bon dia.
11: Hi havia molt de trull per xerrer o...?
14: Bueno, hem arribat en temps, hem sortit en temps perquè entrar a Palma, per cap Palma, totes aquestes coses són un procés també de propi de Mallorca, sí. I hem arribat en temps. No hem trobat molt d'embull.
15: Ah, està fàcil.
13: Per vosaltres, que representa Mallorca sent tan joves, perquè per aquí passa molta gent, hem parlat de 200, hem parlat amb el president del Consell de Mallorca, no, com a representant, però en el final, joves, que sou el futur també, a vosaltres, que vos diu Mallorca?
15: Ara justament, no és una resposta exacta, però justament veníem en camí aquí i m'ha dit Mateu, no, perquè hem d'anar al Consell, hem d'anar a cort, tal, no sé què, i m'ha dit, anirem, per si no hi ha aparcament, arribarem per un canal subterrani. I m'ha estat contant, per això que dic, no, de la tradició i de més, i m'ha estat rememorant un poc de la llegenda del drac de la coca.
14: Sí, i realment l'identitari mallorquí crec que és molt important i que no l'hem de perdre, tant el jovent com la gent de més gran.
11: Que molt gran aquest jove, et fan de tot.
13: Ens hi tires una lavadora i te fan això ara.
11: Te fan una bugueada.
13: Sí, au, una coca.
15: Ara m'has fet enyorar un muriqui dient això.
13: Ja,
15: cosa trist.
13: Era
11: ja m'he perdut.
14: Ara el Mallorca, ara ha estat un trasbassa de cine a futbol.
11: I me deies.
14: No, sí, que crec que realment la identitat mallorquina és important, no només en aquest dia assenyalat, sinó practicar-la dia a dia, seguir celebrant amb la nostra família, la tradició que van tenir els nostres predins, els nostres repredins, tot el que ha estat i ha significat la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, dels pobles, de la ciutat, crec que és importantíssima i un dia com aquest per reivindicar-la crec que s'ha de sortir al carrer a celebrar.
11: Tu saps que si t'has sentit qualque política en aquell moment te pitjarà.
15: No ho t'he escrit, no ha llegit res.
13: Sí, ara de moment ja surt el teu nom, les joventudes de... I ja veurem.
11: Però vosaltres tots sou especialistes en xerrar de cinema, falten 6 minuts per arribar a les 11 de matí, en aquests 6 minuts jo vos vull demanar què mos esperen aquesta temporada 2026-2027 que comença aquest mes de setembre.
14: Sí, ja vam fer aquella primera secció de la Vuelta al Cole, però ara ja sí que tornem pròpiament dit a la temporada i a tornar a xerrar de cinema, que és el que més ens agrada.
15: Exacte.
14: I és veritat que hi ha molt bones estrenes, sobretot d'aquí a finals d'any.
15: Sí, bé, ja mos va passar un poc l'any passat, no? Que mos costa a vegades pensar grans pel·lícules que s'esperen ara, per exemple, bé, ho han xerrat mil vegades, molts grans títols han arribat per l'estiu, ja han tingut la nova de Spider-Man, l'Odissea, no? Els grans blockbusters i tal, però encara que eren bastant d'estrenes molt interessants.
11: Per cert, l'Odissea ha estat tant com s'esperaven.
14: Hombre, ha fet bastanta caixa, sí, ha fet clash i...
15: En tema de taquilla, sí.
14: Sí, ha anat bé. Sí. Hombre, no és Spider-Man, que Spider-Man recordem que sí que ha fet una taquilla enorme, mm-hmm. perquè és una pel·lícula de Spider-Man que agrada molt i que ha funcionat molt bé perquè ha aconseguit connectar una altra vegada amb gent que potser no estigui tan connectada amb aquest Spider-Man d'en Tom Holland.
15: Sí. Bé, tenim també, ara que xerres de Marvel, una estrena de cara en el cap d'any, és vera que no és molt... Queden encara un parell de mesos, no? Que és aquest Avengers Doomsday, no?
14: La nova pel·lícula de Vengadores.
11: Són fans de Avengers.
15: Que ja fa bastant d'anys que no tenim una pel·lícula de Vengadores, Vengadores, sí. Per se. Però tenim també pel·lícules més petites, més, per exemple, en el cinema espanyol, que ho han xerrat moltes vegades, no? Han tingut ja s'estrena de, per exemple, El ser querido, aquest estiu, sí. Un pel·lícula on Don Sorogoy, en des que van xerrar ja, però ara, per exemple, en un parell de setmanes tenim s'estrena de La bola negra, aquesta pel·lícula dels Javis, que ha estat una sensació directament en el Festival de Cannes.
14: Sí.
15: I que, bé, personalment tenc moltes ganes de veure-la i que crec que és una, que és una experiència.
14: Sí, recordem que és una història, en teoria, rescatada d'un manuscrit perdut del Lorca, que adapta tres històries en tres moments històrics diferents, no? I segurament sigui l'altra pel·lícula, junt amb El ser querido, que competirà pels Goyas i per ser representant d'Espanya en els Oscars.
15: Exactament. Sí, perquè a més el que deia, a Cannes va ser una sensació, és a dir, que ja en el circuit internacional, que això és molt important...
14: Va guanyar millor direcció a Cannes, hem de recordar.
11: Sí, ja té s'empenta.
15: Hi ha un parell de passes donades. N'hi ha una altra pel·lícula, crec que l'hem comentat qualque vegada també, que ara s'estrena aquest divendres que ve. Tenc unes ganes des de fa molt de temps, perquè és una pel·lícula que ja hi existia. Era una pel·lícula que estava feta i que l'estudi va decidir que havia de desaparèixer. I per un moviment fan, no, de la gent que sabia que existia aquesta pel·lícula, va recolzar i va dir, no, aquesta pel·lícula ha d'existir, ha de sortir, no? S'ha de llançar perquè puguem veure-la, i mos arriba ja aquesta setmana, que és Coyote versus Acme, Coyote de Coyote i el Correcaminos. És una pel·lícula dels Looney Tunes, que jo tinc moltíssima ganes de veure-la perquè som molt fan dels Looney Tunes.
11: La pel·lícula de dibuixos animats.
15: No, bé, no sé si vos en recordeu com Space Jam amb en Michael Jordan, que és una persona normal amb dibuixos,
11: no?
15: O Brendan Fraser va tenir també una, és a dir, aquesta pel·lícula que juntes personatges
11: d'animació. Mesclarà dibuixos en realitat.
15: I si story, per jo no té desperdicies. El Coyote, com que mai no ha aconsegut casar en el Correcaminos, denuncia Acme, que és l'empresa que li dona totes les armes, perquè no funcionen, perquè està comprant material que no funciona, i denuncia a l'empresa. És a dir, és una història...
11: Hauríeu de veure la cara de veure la pel·lícula, sí. Que és una
15: jo
11: cosa...
15: Jo t'ho juro, jo sí, l'espero sí, moltíssim. Sí, sí. A més per això, perquè és una pel·lícula que ja existia, l'estudi va dir que no la trauria, i ara s'ha aconseguit que arribi a sales.
14: Ja saps el que diuen, no? Intenta enterrar alguna cosa i sortirà.
11: Sobreviurà.
14: Sí.
15: De fet, ha estat una pel·lícula que ha tingut rècords a pàgines de puntuació, Rotten Tomatoes i demés, només per fenomen o fan de hem aconseguit que la treguin. I potser la pel·lícula no és tan bona, però només el que ha construït en el voltant. Però sí, és un altre títol, bé, que personalment espero molt, però tenim estrenes importants d'altres sagues, tenim lo de sempre. Ara, a dia d'avui, sempre són segones parts i franquícies, però sí.
13: Pues volia demanar, perquè tenim poc temps, però per una de les pel·lícules que ja s'estan fent ara, perquè és una icona per molts motius, que és aquesta de Brad Pitt, no? Que va amb un cas, a perdre un ex-militar i han de sobreviure.
11: Què
13: no?
11: Se diu, aquesta pel·lícula?
15: Ara l'estic confonint perquè tenim també un altre d'un ca que en Benjico Pelordi, que és La constel·lació del perro.
13: No és aquesta, La constel·lació del perro, efectivament, és, jo l'he vist també, que és, és una pel·lícula apocalíptica, però sé que Dane té un títol també amb un ca.
15: En el corazón de la bestia.
13: Exacte. I sobreviuen, no? Queden segons.
11: L'heu
13: vista?
15: No, encara no. Ara s'estrena crec que d'aquí una setmana i mitja, una setmana, però sí, és un altre títol que tenim apuntat.
13: Molt bé. Sí, hem de dir adéu, Mateu, Sergio, Mateu. Gràcies per haver vengut fins aquí.
14: Nosaltres,
13: com sempre. Directe, mos escoltant la setmana que ve, ja amb un tema concret de cine, és que vulgueu vosaltres, i nosaltres, Miquel Àngel, mos hem d'acomiadar, perquè demà tenim més programes, seran 3 hores de 9 a 12.
11: De 9 a 12, IB3, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies, adéu-siau a tots i molt d'anys.
13: Molt d'anys.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, el format radiofònic d'IB3 Ràdio de referència sobre la salut i el benestar. És dissabte 12 de setembre, fa només dos dies, és a dir, el passat 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. És una realitat que continua sent una mica tabú, però també un dels grans reptes de la salut pública. El telèfon de l'Esperança de les Illes Balears acaba de presentar el seu informe del primer semestre de 2026, que mostra un augment preocupant de les persones que demanen ajuda per ideació suïcida i també de familiars que conviuen.